0: inicial. Vull guanyar 3 punts de glòria. Per la porta principal, entrar als anals de la història.
1: I és que en temes de lligar, bé que es pot perdre una lliga si no està tot estudiat, si la...

0: Nena, saps que tinc un grup? Toco els Amics de les Arts.
1: Què?
0: Els Amics de les Arts.
1: Un grup de què?
0: Música.
1: Ah.
0: Sí, de música.

0: pròxima estació...
1: Sé prou bé que puges a Verdaguer, i és que jo des de joanic que no sé com posar-m'hi.
2: I faig veure que no t'he estat guardant seient, i així molt discretament

Hit it. This ain't no disco. It ain't no country club either.

Si jo fos pescador, pescaria l'aurora. Si jo fos caçador, atraparia el sol. Si fos lladre d'amor, m'obririen les portes. Si fos bandit, millor, que vindria tot sol. Els carcellers del món no en sabrien mai l'ombra. Si fos lladre i bandit, no em sabrien el vol. Si tingués un vaixell, m'enduria les noies. Si volien tornar, deixarien llurs cors i em faria fanals per aprendre'n de nous.

les 12 van arribar la fada bona i ventafocs, en Tom i Jerry, la bruixa Calixta, Bambi,

0: Get the count in. Where is it?
1: One.
0: There it is.

0: I són ara a les 9. Resumim les qüestions més destacades d'aquest matí de dijous. Avui centrades amb la darrera hora dels dos terratrèmols que han sacsejat aquesta matinada a Venezuela.
1: Ya, por. Afuera que tenemos. No sale allá.
0: El primer de magnitud 7,2 amb epicentre a pocs quilòmetres de la capital Caracas a les 6 del capvespre es produïa hora local i el segon de 7,5 a més d'una vintena de rèpliques que deixa un primer balanç de 32 morts i més de 700 ferits. Tot i això, el Servei de Geologia dels Estats Units ha fet una primera estimació d'entre 10.000 i 100.000 víctimes.
2: També avisos per tsunami a d'altres països veïnats d'Amèrica del Sud. La presidenta en funcions, Delcy Rodríguez, ha comparegut davant la nació per decretar l'estat d'emergència.
3: Estamos en este momento declarando el estado de emergencia tal como lo contempla nuestra Constitución.
2: Algunes persones afectades descrivien d'aquesta manera l'agència EFE aquests els primers moments.
4: Bueno, íbamos a salir, no podíamos porque cuando nos agarramos de la columna nos zumbaba para un lado y después para el otro y salimos los cuatro juntos, pero bueno, gracias a Dios, todo bien.
5: Los papás de mi amigo estaban en piso 5, los sacaron a todos, su hermano falleció, pero su papá y su mamá, gracias a Dios, están vivos, solo fracturas y eso, y él está bien porque estaba con nosotros.
0: La comunitat internacional s'ha volcat en Venezuela, no només als Estats Units, també altres estats americans com Mèxic, Xile o Cuba, passant per Europa o l'Orient Mitjà, han mostrat la seva solidaritat amb el país caribeny i s'han mostrat disposats a enviar recursos i assistència humanitària.
2: I el Ministeri d'Afers Exteriors espanyol ha informat que l'ambaixada i el consolat de Caracas estan operatius per fer seguiment de la situació, també per comprovar l'estat dels espanyols en aquest país i oferir-los assistència. De moment, però, no tenen constància que hi hagi cap dels 150.000 espanyols que viuen en aquest país entre les víctimes del sisme. Tot això, segons ha explicat el ministre José Manuel Álvarez a Ràdio Nacional.
6: Dado la amplitud de la magnitud y de todas las ciudades que han estado afectadas, no es de descartar que haya españoles afectados, pero afectados más por infraestructuras. Me trasladaba que, por ejemplo, ha habido derrumbes de edificios residenciales y que las infraestructuras civiles han estado dañadas. Por lo tanto, en estos momentos de la información que tenemos, por supuesto, ningún fallecido, ningún herido de nacionalidad española, no descartamos que hayan estado afectados de manera material.
0: La comunitat veneçolana a les illes està formada per prop de 10.000 persones, segons l'INE, i viu amb incertesa aquestes primeres hores en què la informació no arriba amb la claredat ni amb les dades concretes.
2: A tot això, a l'informatiu matí hem pogut escoltar un testimoni, hem pogut parlar amb un veneçolà resident a les illes, Omar Cabrita, que és a més psicòleg sanitari, explicava que està especialment preocupat perquè diu en aquests moments el seu país no té recursos abastament per afrontar una tragèdia d'aquesta magnitud.
7: Perquè tot els sistemes sanitaris, els recursos que tenen les autoritats no li poden fer front a aquesta situació. I ja he llegit les notícies i que han demanat ajuda als Estats Units, a República Dominicana, a Mèxic també, i jo esperem que aquestes persones ens puguin ajudar.
0: I a Venezuela s'han registrat nombrosos danys materials ja, 32 víctimes mortals confirmades, és la xifra oficial, i més de 700 ferits. També s'han ensorrat edificis sencers, les classes s'han suspès, també tota la xarxa de trens i de metro, i s'han registrat apagades elèctriques i també talls en el subministrament d'aigua potable. L'espai aeri es troba tancat i no hi ha cap aeroport operatiu en aquests moments a tot el país. Amb aquesta informació i avui amb un butlletí dedicat únicament a la situació a Venezuela. Arribem a les 9:04. Continueu informats ara amb el programa El Dia.
8: Més informació a ib3notícies.com.
9: Ràdio Pollença connecta cada hora en punt amb el butlletí informatiu d'IB3 Ràdio.
10: Albricias de tota la vida s'ha renovat per complet i t'encantarà. Ara el grup Embat l'ha convertit en una autèntica pizzeria i trattoria italiana a primera línia del port de Pollença. Vine i gaudir del millor d'Itàlia sense sortir del poble. Pizzas artesanes, pastes fresques, còctels en un ambient increïble. Un local completament renovat amb un ambient únic. Vine a estrenar el nou Brissas al passeig Anglada Camarasa 27 del port de Pollença. Reserva el 971 86 70 00.
11: Som Convilàs 360. Contacta amb nosaltres si tens una casa de lloguer vacacional al 615-898-705. Tenim gran demanda de clients i cercant propietats.
12: Hola, sóc Ernesto de Barro Gallet. Jo no ser molt català, però vos ho dic clar. Cada divendres, música en viu i bon ambient.
13: El divendres, a partir de les 9, Ugallet t'espera música en directe al carrer, begudes, còctels i l'ambient de sempre. Un bon pla per començar el cap de setmana.
12: Vos esperam a tots.
14: Quan servir la beguda ben freda a l'estiu és igual d'important que reciclar la botella de vidre dins l'iglú verd.
15: Quan et preocupa tant la presentació del teu plat com que no hi hagi residus a la teva platja. Llavors, estàs d'enhorabona, perquè Covidrio cerca l'establiment hostaler més sostenible amb la seva campanya Banderes Verdes. Informa-te'n a www.banderaverda.es.
14: Aquest estiu posa el medi ambient per bandera en el teu local.
15: Ecovidrio. Moviment Banderes Verdes.
16: T'informam, t'entretenim i et fem companyia. Sintonitzes Ràdio Pollença, el 107.9 de l'FM, la teva ràdio local.

0: Molt bon dia a tothom, 9 i 7 minuts del dematí d'aquest dijous 25 de juny. Poc a poc ja mos acostam a final de mes. Estau escoltant Ràdio Pollença i donam-vos un fil per randa. Jaume, bon dia, com anem?
1: Bon dia, Maria, com estàs?
0: Molt bé, saludant.
1: Ressaca de Sant Joan, tothom, avui.
0: Jo no.
1: Bueno, tu no hi érem. No, jo tampoc.
0: Ara tornaran a començar. Començaran a tornar pollencins i pollencines, supòs. Bé, n'hi ha que ja han tornat i tot, no? Sí. Tornant poc a poc a la normalitat, avui hi ha un altre sant també coneguda, veurem després. Poc a poc tornant a la normalitat, com dèiem, aquí a Pollença, i nosaltres, com que és dijous, és un dematí d'aquest que bon anar a no moll, per això no saludam a la Joana, perquè ara hem sortit per la porta, s'anàvem aquí a Pollà, que a partir de les 10 connectant ja amb els estudis del Port de Pollença. Què tenim avui, Jaume?
1: A les 10 i quart, com cada dijous, tenim una Junaina Campomà, que és la delegada d'un moll, i mos contarà temes d'actualitat d'allà del Port de Pollença. A les 11, aquest programa que tenim, que s'heu posat les ulleres. Avui tractarem de la menopausa i tindrem la presència de Rosa Llobera, que és com ara.
0: Sí, avui un tema interessant, perquè per mi que ara no hem parlat mai a la ràdio de menopausa, o si ho han fet estan...
1: Van xerrar de comares no fa molt, amb en Pere Sales, però era un altre, era tema històric.
0: I d'avui tindrem una comara, a més, una Rosa, que mos vendrà a parlar de menopausa, en un posa les ulleres, un programa que fan a Xisca la tècnica d'igualtat.
1: Continuarem després a les 12 i 5, com sempre, en l'actualitat, i després a les 12 i mitja tenim cinema a la platja. Això pel que fa avui de matí, en fil per randa. Petit ple, avui hora baixa. Tenim a les 5 i 20 plataforma de bateries de liti. I després,
0: aquesta plataforma que s'ha creat per lluitar contra aquestes plantes que se volen fer, aquests projectes que se volen fer en zona rústica aquí a Pollença.
1: Correcte, així és. I després a les 6, com tots sabeu, és darrer dijous de mes i tenim ple ordinari de juny, que el podeu veure tant per la nostra web. El podreu
0: escoltar. En altres poden sentir i si volen veure...
1: I si vol veure per YouTube.
0: En YouTube, en el canal de l'Ajuntament. Exacte. I lo del cinema a la platja que tenim avui a les 12 i mitja és perquè avui comencen les festes de Sant Pere ja.
1: Així és, sí.
0: I els dos primers actes són això, cinema a la platja, cinema a la fresca, que se fan avui i demà en un moll, però bé, després mos ho contaran idò en tot detall. És la programació que tenim per aquest dematí i aquest cap vespre començam amb les notícies. I com vos dèiem, ben destacat, que avui hi ha ple ordinari de l'Ajuntament, és un ple d'un mes de juny, és a les 6 d'aquest vespre, s'hi pot assistir de públic, tothom que vulgui, i també ho podeu seguir en directe per Ràdio Pollença, 107.9 de l'FM, o per la nostra web, per radiopollença.net, i també se pot veure, com dèiem, al canal de YouTube de l'Ajuntament.
1: Pots destacar els punts del dia que seran més destacables, la declaració de les obres de millora de l'hostatgeria de Puig de Maria, com obres d'especial d'interès o utilitat municipal. Un altre punt també serà les bases reguladores per concedir subvencions per facilitar l'accés a l'esport de competició i realització d'activitats esportives. Hi haurà també moció del grup municipal PSOE de Pollença, Més per Pollença i Unió Mollera Pollencina en relació amb el projecte tècnic de la planta d'emmagatzematge de les bateries de liti a la zona de la Madrava. I després, renúncia presentada per Miquel Àngel Torres Luque al càrrec de regidor del Partit Popular.
0: Aquests són alguns dels punts de l'ordre del dia, els més destacats, però han de dir que podeu consultar tot el que s'ha de dur en aquest ple ordinari de juny. Ho heu penjat l'Ajuntament a les xarxes socials, per exemple, i també nosaltres ho tenim a radiopollença.net. Recordant que l'Ajuntament ha posat en marxa un procés selectiu per la contractació d'un auxiliar administratiu amb un contracte de personal laboral fix i s'ha obert la convocatòria aquesta setmana. Les bases estan publicades a la web municipal.
1: Sí, el termini per a la presentació a distància està obert fins dia 21 de juliol, inclosos, i trobareu més informació, com ha dit na Maria, a la web de l'Ajuntament.
0: Bé, i vos dèiem, avui comencen les festes de Sant Pere, en el Port de Pollença celebrarà d'aquests propers dies tota una àmplia programació que comença avui i demà amb aquest cinema lliure en català, cinema a la platja que se fa al passeig Saralegui amb avinguda a París. Les projeccions són a les 9 i mitja i avui mos proposen una pel·lícula familiar, una pel·lícula d'animació familiar en català que se diu La llum de l'aixa. Abans es podrà veure un curtmetratge i demà divendres la pel·lícula ja és per adults, es diu Molt lluny, també és en català, amb subtítols en castellà, i també anirà precedida d'un curtmetratge d'autoria illenca.
1: Pel que fa a dissabte, els actes inclouran un cercaviles amb els gegants de Pollença, el Pa amb oli solidari, que ja és un clàssic a benefici de Weimar, i una actuació de ball de pagès al Moll Vell. Diumenge, amb motiu del cinquantenari de la Setmana Nàutica del Port de Pollença, es durà a terme un acte commemoratiu al Real Club Nàutic. La jornada continuarà amb un cercavila, la sardinada popular, i una rebel·la amb el grup Red Bellies. I dilluns que ve, que és el dia gran, que és el dia 29, i per tant la festivitat de Sant Pere, hi haurà una missa solemne, un acte institucional, lliurament dels premis del concurs de dibuix Badia de Pollença, dinar de germanor, la inauguració de l'exposició fotogràfica al Moll 22x22 i una trobada de ball de línia al Moll Vell. Recordem que dilluns dia 29, Sant Pere, enguany, és festiu local.
0: I a més de tot això, us destacam que segueix la música al carrer per amenitzar places del nostre municipi en concerts amb acústic i de diferents estils. Hi ha concerts a partir de les 8:30, demà divendres i diumenge.
1: Sí, demà divendres tenim 20... Demà divendres 26 tenim Varius Cupman Trio, serà davant l'Ajuntament, i diumenge 28, aquest diumenge, Gallà i Lanuti, davant l'Oficina de Turisme del Port de Pollença.
0: Penseu també que aquest diumenge se fa el sorteig de la Dama 2027. Així mos ho ha anunciat Ucosies, totes les interessades han d'acudir aquest diumenge a les 8:30 en el Club Pollença. Informació també que ens arriba de Prodis, perquè estan cercant personal per al seu servei d'oci i temps lliure.
1: Sí, a partir de l'agost. Contacte, si vos esteu interessats, tots els interessats en fer de voluntaris durant aquest mesos d'estiu, podeu contactar l'entitat a través del mail gerenci@prodispollença.com o a través del telèfon 971 53 43 63.
0: I en esports, un dia més, us han de fer un parell de recordatoris pel que fa a diferents horaris, i és que avui i demà, la piscina municipal de Pollença obri a partir de les 4 del capvespre. I és que durant el dematí, tant d'avui com de demà, les instal·lacions s'han d'utilitzar per la realització de les proves d'un procés selectiu de la policia local del municipi. Per tant, d'avui i demà, la piscina de Pollença oberta a partir de les 4. Per altra banda, en canvi, la piscina d'Umoll estarà oberta en el seu horari habitual. Idò, això és per avui i demà, però també volem recordar-vos que hi ha horaris especials dilluns que ve, com dèiem, és festiu aquí al municipi de Pollença, és el dia de Sant Pere, i el poliesportiu de Pollença i d'Umoll tenen horaris diferents.
1: Sí, el poliesportiu de Pollença romandrà obert de 9 del matí a 9 del vespre, el gimnàs estarà tancat i tindran horaris especials de piscina, que seran de 10:30 a 6:30, i el rocòdrom, que serà de 9 a 8:30. El poliesportiu de del Port de Pollença, les instal·lacions romandran tancades i la piscina romandrà també tancada.
0: I a part de tot això, aquesta setmana ja s'ha anunciat que ja estan obertes les inscripcions per al torneig de futbol 7 de la Patrona. Ja hi ha dates, ja sabem quan serà, les places són limitades, per això convé que si voleu jugar vos apunteu. És el del 21 al 23 de juliol en el camp de futbol de Pollença i les inscripcions s'han de fer al 699-704-817. 699-704-817. I per altra banda també aquesta setmana els corsaris de rugby mos han anunciat que tornen a fer l'escola d'estiu amb un rugby platja.
1: Rugby a la platja de la Gola, així és, a la zona del volei, tots els dilluns, dimecres i divendres. Serà de 6:30 a 8, a partir de 6 anys, i és gratuït.
0: I doncs aquestes són les notícies que us havíem de destacar aquest dematí, 9:07. Anem a fer una ullada al que diuen les portades dels diaris autonòmics. Avui no hem trobat notícies de Pollença, per tant, en directament. I doncs, amb l'actualitat d'aquest dematí autonòmica.
2: Ho escoltes, ho sents, és Ràdio Pollença, la teva ràdio.

I dona'm amb el diari de Mallorca Digital. Ens saten ara mateix amb el següent. Guerra d'orgulls a Palma. Aquest és el titular que explica que la festa de referència del col·lectiu LGTBIQ+, se celebrarà el dissabte a Palma, marcada per la profunda crisi oberta entre l'Ajuntament i Benamics, que duen setmanes dedicant-se a retrets i amenaces. En part foran, un jutjat investiga per prevaricació al batle a un regidor i a dos exedils del Partit Popular de Solla. La jutja admet a tràmit una querella per al presumpte tracte de favor que hauria rebut un restaurant del Port de Solla, propietat de l'exregidor Joan Ruiz, davant dels seus competidors. Dos terratrèmols de magnitud 7,2 i 7,5 sacudeixen Venezuela i deixen almenys 32 morts. L'epicentre dels tremolors va ser l'estat de Carabobo, però l'impacte es va sentir a Caracas i diverses regions del país, i les autoritats informen de

0: de l'IB Salut per discrepàncies en l'equip mèdic que la té davant la seva greu malaltia. Oh sí, Famílies de Mallorca creen UAFS, una aplicació per trobar plans amb infants. L'aplicació UAFS, impulsada per dos pares residents de Marratxí, reuneix activitats, esdeveniments i propostes a una única plataforma que pot filtrar per edat, data i ubicació. L'eina ja compta amb més de 400 famílies registrades. I avui també un especial sobre l'incendi a la residència amb varis titulars, l'IBI de les famílies després d'un incendi allà a l'Inca, una residència d'Inca, diuen massa bé ha sortit per el que podria haver passat. Juanjo Martínez, director de la residència incendiada, diu residents han estat molt tranquils en tot moment. Encara no se sap quan podran tornar els interns i s'han desallotjat 107 persones majors. Altres qüestions en aquesta portada de Diari de Mallorca. El Tribunal Superior de Justícia de Balears eleva a 9 anys de presó la condemna a l'home que va matar un lladre a casa seva, Inca. I Sánchez rescata les denúncies a Vox a les Balears per colpejar Abascal. Diu, el seu exportaveu qualifica el partit com una estafa piramidal amb estructura de secta. Arxiven el cas contra un operari municipal de DEA acusat de malversació. I la pròrroga de la concessionària del servei d'aigua de Solla queda en suspens. Anem en planes culturals. Eric Trufaz, Antonio Lizana i China Moses, estrelles del Mallorca Jazz a Pobla, festival que celebrarà el centenari de Miles Davis. A la seva 32a edició, aquesta cita jazzística reuneix a destacades figures internacionals, aposta per les noves generacions amb el cicle Jazz d'ara i destina part de la recaptació a la investigació del síndrome Fox-Jew.
1: I anem ara a fer un repàs pel digital del diari Ara Balears, que enceta, enceta amb aquesta notícia. L'organitzador de la Festa de l'Orgull de Cor ridiculitza el moviment LGTBIQ+, a les seves columnes. L'Ajuntament de Palma encara no ha fet pública l'adjudicació de l'esdeveniment de dissabte a càrrec d'agència.com. Les mestres feministes de les Illes no haurien d'anar tan cansades. La cooperativa Dièresi defensa que la coeducació no pot continuar depenent del voluntarisme d'unes poques docents i reclama temps, recursos i espais de trobada per transformar les escoles. El Joc del Pla tanca les festes de Sant Joan de Ciutadella de l'any 2026. Més de 25.000 persones han omplert la col·làrsega del Port Antic per seguir l'espectacle equestre que posa el punt i final a unes festes marcades també per incidents i reforços de seguretat. Dos potents terratrèmols afecten Veneçuela i provoquen nombroses morts. L'Ajuntament de Palma gastarà més de 76 milions d'euros en una remodelació de l'edifici de Gesa. Desallotgen 144 persones d'una residència d'Inca a causa d'un incendi. Pel que fa al consum d'aigua, el consum d'aigua fora de control, el Pla de Mallorca, els pous baixen 13 metres en un mes. Estan cansats d'haver de passar per dins un torrent insegur i que es pot inundar en qualsevol moment, asseguren. Els residents han recollit 135 signatures per exigir a l'Ajuntament una resposta davant del tancament indefinit del pont que passa per damunt del torrent de Sant Caules. Un ferit greu i un altre de lleu durant el caragol del Bon de Sant Joan de Ciutadella. Més acusa a Galmés de rebaixar garanties ambientals per dur residus d'Eivissa a Mallorca. Mor un treballador de 58 anys mentre feia feina en un arbre de Pollença. Anem a Metsuccesos. Troba mort un agent de la Policia Nacional després d'haver agredit presumptament a una dona a Eivissa. Lluís, de 13 anys, assegura: estic fart que no em convidin als aniversaris. Mor el legendari productor musical Clive Davis. Més actualitat, la Seu acollirà un gran homenatge a Joan Alcover i als 100 anys de la Balanguera musicada. Les Balears entren en un estiu de màxim risc en 6 incendis en 2 dies. I en àmbit internacional, Trump qualifica Espanya de desastre.

els candidats de Mandami arrasen a les primàries de Nova York. I la guerra ha enfortit el règim d'Iran, però un dilema es divideix, pactar o aprofitar el momentum.

0: Qui vol de sentir dels titulars que podeu llegir ara mateix a l'Ara Balears, fem també una darrera ullada al que trobam a l'última hora, que ens ha de nom internacional sobre aquests dos potents terratrèmols que han sacsejat Veneçuela, almenys 32 morts i més de 700 ferits. La presidenta encarregada del país, Delcy Rodríguez, declara l'estat d'emergència i Donald Trump xerra d'un nombre devastador de morts. Que té tot un especial idò amb imatges i directe d'aquest succés. Diu, Antonio Mamá és aquí, cercant els desapareguts entre les escombros. I Exteriors no té constància de víctimes espanyoles. L'Álvarez ha manifestat la seva solidaritat amb Veneçuela, com han fet també el president del govern Pedro Sánchez i el líder del Partit Popular Alberto Núñez Feijóo a les xarxes socials. El Servei Geològic dels Estats Units estima entre 10.000 i 100.000 els morts. Hi ha altres qüestions. També la portada a l'última hora, una veneçolana resident a Mallorca, diu «Estic molt preocupada, encara no sé res de la meva família i amics a Veneçuela». Com dèiem, altres qüestions ara sí. Càritas prepara a Palma el seu major projecte de pisos per a persones vulnerables. Es tracta d'un centre residencial amb habitacions individuals per donar un lloc de manera temporal a persones en situació al carrer. I en primera persona, 3 anys per accedir a una operació ambulatòria. Diu, m'han retrasat tant la cita que les proves me caduquen. Cirilio Mota, pacient de Son Llàtzer, denuncia que du des del 2023 esperant una intervenció senzilla per la seva artritis. Un jutjat de Palma perdona 800.000 euros per la llei de la segona oportunitat. Reconeix un antic empresari el dret a eliminar els deutes d'una hipoteca i d'un aval amb la societat pública ISBA. Hacienda presentarà uns pressupostos inversors com a tancament de legislatura. El conseller publicarà de forma imminent l'ordre als consellers perquè comencin els comptes i comencin a negociar-los amb Vox. I el govern se prepara per inaugurar el columbari de víctimes de la repressió. Es tracta d'un espai de memòria projectat per l'anterior executiu autonòmic on reposaran les restes trobades a les fosses. Tribunals condemnat a 7 anys de presó per intentar matar la seva parella cremant la xabola on dormia a Manacor. Tot l'edifici estava ple, inundat de fum. Els bombers expliquen l'incendi del centre de persones majors d'Inca. El govern obliga a revisar el pla que permetria crear 263 places turístiques a Lloseta. La Comissió Balear de Medi Ambient exigeix una avaluació estratègica per al possible impacte sobre recursos hídrics i sanejament. I una denúncia, un cas de maltractament animal a Llubí, encén les alarmes entre els veïns. Les denúncies per a l'estat d'una dotzena de cossos de vora al cementiri es succeeixen des de fa 5 anys sense que el conflicte s'hagi resolt. I amb els esports, sobre el Mundial, les estadístiques recolzen Espanya. Brasil somriu per partida doble, liderat del grup C i retorn de Neymar. Suïssa li amarga la festa al Canadà i se fa amb el primer lloc del grup B. I Mèxic accedeix als 16 anys amb ple de victòries i la valla imbatuda. Però tornem a casa, De Michelis vol a Samu Costa per reforçar el Leipzig. El tècnic argentí trasllada al club alemany el desig de poder comptar amb el centrocampista del Real Mallorca, per al que des de Somo reclamen una xifra que ronda els 25 milions. I en natació, Hugo González vol fer oblidar les absències de Colli Weiler. El nedador mallorquí s'estrena aquest dijous a les piscines de Son Hugo amb motiu del començament del campionat d'Espanya. I amb tota aquesta informació hem arribat a les 9:28, tot seguit, més notícies, però en aquest cas ja informació meteorològica amb el temps per avui.
1: Escoltes Ràdio Pollença, el 107.9 de la FM.

0: Vinga, dona, a veure com està la previsió per avui. El primer que us hem de dir és que molta precaució, perquè tant avui com demà tornem a tenir a Pollença una alerta groga activada per altes temperatures. Avui poden arribar a les màximes en 36 graus i demà 37 graus centígrads. Per avui no és només l'única zona que està amb alerta groga, sinó que també hi està un dia més, tota la zona de l'interior de Mallorca i tota la zona del sud de Mallorca, coincideixen les temperatures 36-37 graus de màxima. Hem de dir que tindrem avui els cels destapats, a Pollença, ben assolellats, aquestes màximes de 36 graus i mínima és de 21 graus centígrads, semblant en aquests dies anteriors, i el vent anirà, avui serà un poquet variable, a primeres hores del matí entre vent de l'est a llevant, uns 15 km per hora, deixarà un poc cap a tramuntana, però no ho farà durant molt de temps perquè acabaran la jornada amb vent de sud-oest, això sí, fluixet, a uns 5 km per hora. I anem a veure què passa per la resta de la setmana. Demà, divendres, pot ser que estigui un poquet ennuvolat al dematí, però en general tornarà a ser un dia assolellat. Com han dit, tornarem a tenir alerta groga, tornarem a tenir màximes de fins a 37 graus, ben elevades. I demà també el vent bufarà ben fluix, entre 5 i 15 km per hora, o fins i tot en colles o estones ni bufarà demà. I anirà canviant de l'est a llevant, nord tramuntana, etc. La resta de la setmana, dissabte, diumenge, aquest de setmana, es mantindran encara les temperatures amb màximes de 36 graus i un vent de llevant que mos acompanyarà tot aquest de setmana, però vos podem dir que la davallada de termòmetres segurament arribarà la setmana que ve. Dilluns la màxima és de 34 graus, dimarts se torna a enfilar un poquet, dimecres és de 33. Falten dies encara, però bé, per si volíeu, necessitàveu saber un poquet per la il·lusió que mos fa sobre que han de davallar els termòmetres la setmana que ve, si vos sobra la calor. Mireu, ara mateix a Pollença rossam-ho 29 graus centígrads, tenim 28,6 graus, el vent està calmat en aquell bari i la humitat és del 37%. Seguim amb un índex d'ultraviolat molt elevat també i el risc de foc elevat, per tant, molta precaució és el que ens demanen des de les institucions. I a la mà, idò per la zona nord, nord-est de Mallorca, és el nostre radar de forma entocat de pera, diu la AEMET que avui tindrem vent de component est-sud-est de força 3-4, més o manco, amb tendència a girar cap a nord-est al llarg del dia, marejol localment augmentant temeró en alguns moments, però en general l'estat de la mar és molt acceptable per la navegació recreativa, mos diuen, això sí, com sempre, les zones més exposades en un nord-est, idò hi haurà un poquet més de moviment. I mireu, això és el que teníem preparat nosaltres avui d'aquesta previsió meteorològica, que és el que ens diu l'AEMET, però tenim bones notícies perquè vos podem donar la previsió avui sí que ens prepara en Jaume Reinés, el nostre meteoròleg d'aquí de la ràdio, que ara fa uns dies que estava enfeinat i no ens la podia donar. Però ell també ens explicarà i donar les seves paraules com se preveu el que ens queda encara de setmana.
1: Bon dia, avui comencem la jornada amb una temperatura mínima de 22 graus, una temperatura que ja es nota des de primera hora i que deixa una nova nit tropical. Mentre que a la península Ibèrica aquest dia es comença a notar una davallada de la temperatura, aquí, a les Balears, aquest descens serà molt més discret. Com a molt baixarem un o dos graus, però en general continuarem en la mateixa situació. Temps estable, molt de sol i calor intensa durant les hores centrals del dia. Per avui esperem una jornada pràcticament radiant amb un cel ben destapat i sense núvols. La temperatura màxima podria arribar fins als 36 graus, motiu pel qual continuem amb alerta groga activada per l'Agència Estatal de Meteorologia per temperatures elevades. El vent serà fluix de component nord i est durant bona part del dia, girant cap a component sud cap al capvespre. De cara a demà, divendres, la situació serà pràcticament idèntica. Tornarem a tenir una jornada plenament assolellada, amb una mínima entre els 21 i els 22 graus i una màxima que novament podria arribar o fins i tot superar els 36 graus. Per tant, també demà continuarem sota alerta groga per calor i serà important evitar l'exposició al sol durant les hores centrals del dia. El vent bufarà fluix de component est, reforçant-se lleugerament durant el migdia i l'hora baixa amb l'entrada de l'embat. Pel que fa a la mar, tant avui com demà esperem una situació molt tranquil·la amb mar plana o marejol, en general, molt bones condicions. Si mirem cap al cap de setmana, la situació no canviarà gaire. Continuarem amb un ambient plenament estiuant, amb temperatures que es mantindran al voltant dels 22 graus de mínima i dels 35 o 36 graus de màxima. El vent continuarà fluix de component est i la situació marítima seguirà sent favorable per a les activitats nàutiques. Ara bé, si ampliem una mica més la previsió de cara a dilluns i a la setmana vinent, alguns models apunten a una davallada una mica més marcada de les temperatures. Per ara, però, continuarem immersos en una pisada de calor intensa, amb màximes de fins a 36 graus, nits tropicals i molt de sol.
0: Bé, de ja ho heu sentit. Avui encara molta precaució amb aquestes temperatures. És veritat que no és una alerta taronja, és una alerta groga, el risc no és extrem, no és molt elevat, però ha de tornar a fer calor. I ja en veurem la setmana que ve com l'encetam. Això és pel que fa al temps, i jo crec que Jaume ja mos pot anar contant altres cosetes.
2: Tenim curiositats.
0: Sant Toral d'avui, que és conegut.
2: Sant Toral, i molt conegut. Avui et senguiem. Ja vàrem mig recordar ahir. Per avui et senguiem, ahir de cap és cas que ho van recordar, però ahir era Sant Joan i avui et senguiem. Si coneixeu Guillems, Guillermines, Guillemetes, que també n'hi ha, però molt d'anys de tots els que feia festa de qualsevol manera, bé sigui perquè no mou Guillem o perquè és vostre aniversari, també pot ser.
0: I tenim dies mundials avui.
2: Tenim dies mundials, mira, dia mundial de la gent de la mà. Avui se celebra el Dia Mundial de la Gent de la Mà. El comerç marítim, internacional i el món compten amb un gran aliat incondicional, la gent de la mà. És per això que l'Organització Marítima Internacional va promulgar la conferència de Manila de l'any 2010, 25 de juny, com el Dia de la Gent de la Mà. Mira, en vísperes de Sant Pere, tenim Sant Pere dilluns i d'ahir tenim aquest dia mundial de la mà, de la gent de la mà, que fa feina a la mà. Després, dia mundial del vitiligo. Espera que ho he de llegir, ho he de llegir un parell de vegades. Vitiligo. Vitiligo. Val, i tu dius, i què és això del vitiligo? Val, i doi, el vitiligo, un segonet, que és que ho mirem ràpidament. El vitiligo, bé. El vitiligen és una malaltia cutània crònica i no contagiosa, que ocasiona un trastorn a la pigmentació de la pell. O sigui que avui és el dia mundial, el 25 de juny, se celebra el dia mundial del vitílic, amb la finalitat de donar a conèixer aquesta malaltia estranya. Més dies mundials. Dia mundial antitaurí. Avui és el dia mundial antitaurí. El 25 de juny, com, és una efemèride dedicada a promoure l'erradicació de la pràctica de la tauromàquia i el maltractament animal que es celebra actualment en molts de països. Diverses organitzacions uneixen amb una jornada per exigir l'abolició de les corregudes de tauros. Exacte.
0: Sí, has sí. De pensar com se diu bé.
2: No.
0: No sé com se diu bé.
2: No. Se diu... no sé si...
0: De bous.
2: Sí,
0: corregudes de bous.
2: Corregudes de bous.
0: Mos
2: hem quedat ara aquí, eh?
0: Sí, mos podeu ajudar,
2: Sí, si mos vol telefonar.
0: Vols que tenis lingüístic, per favor?
2: Sí, normalització lingüística, mos estiraràs les hores. Mos hem quedat un poc
0: però
2: així.
0: Però el missatge 687-72-11-93, si mos ajudeu.
2: Idò, pel que fa a dies internacionals d'aquest 3, si t'apareix passar amb efemèrides així curioses que puguem tenir avui.
0: Conta-mos coses. Bé, tu ves contant-mos.
2: Tenim una efemèride molt important i li hem de dedicar en Antoni Torrendell, en el nostre repassó.
0: Ah, sí?
2: Avui som...
0: La musical, dius?
2: Musical, sí.
0: Ah, d'acord, la posem després.
2: És una efemèride musical, el que passa que, clar, se celebra avui el 17 aniversari de la mort de Michael Jackson, del rei del pop, que li deien.
0: Tal dia com avui se va morir Michael Jackson.
2: El 25 de juny, en 50 anys només, eh?
0: Exacte.
2: Era molt jove, i a més, com a molt inesperat, va ser una cosa molt, sí, molt estranya.
0: Sí, perquè preparava una gira increïble de retorn en els escenaris, que tots estàvem esperant també...
2: No varen saber que va passar molt bé, després sabem que va passar, que el seu metge va ser imputat, però varen pensar que era homicidi imprudent. Bé, ara ha hagut una pel·lícula, per cert, que la vàrem recomanar a nosaltres, i res, bé, dit això, passam a efemèrides més bé històriques. Un 25 de juny de l'any 1998, l'empresa Microsoft treu a la venda el sistema operatiu Windows 98 als Estats Units. aquest any deixaran de l'any 98, o sigui que eres primer.
0: 98, Windows 98.
2: Exactament. I ara ja anem per Windows 2021, no sé què. Ja anem per mi, sí. Supos que cada any entrava en un.
0: Què més?
2: Què més coses? 1983, fa dos dies, eh? Perquè tampoc no m'han anat molt enfara. Se deroga a Espanya l'ús del garrot vil, mètode d'execució utilitzat en aquest país i que prové de la Inquisició Catòlica. O sigui, fins l'any 1983 no s'erradica o no se deroga aquesta llei. Les darreres execucions amb garrot vil van ser en Salvador Puig Antic i en Heinz Schäff l'any 1974, en baixa la dictadura de Franco. Més coses. 1967, un 25 de juny, la banda britànica The Beatles, enviem un pseudònim en Bruno, realitza la seva darrera aparició a televisió i és quan graven el tema de All You Need Is Love, aquest clàssic.
0: Oh, ja s'han posat avui també.
2: Sí,
0: però que... Bruno, no hi és? Posa-se'm amb Michael Jackson.
2: Exacte. No, i després també tenim, hem de recordar que tal dia com avui va néixer en George Michael, que és un cantant i compositor que toca néixer a través de WOM, sí. I també se va morir. Ell se va morir 25 de... Se va venir el dia de Nadal. En George Michael, ja ho recordo. Sí, sí, va ser un dia d'anar, un 25 de desembre. Me'l va deixar també tots com a corpresos quan ho van saber. I crec que per efemèrides...
0: I d'anar amb la cançó.
2: Sí.
0: Jo... Que no m'has dit quina vols sentir de Michael Jackson.
2: No ho he dit.
0: Què te fa ganes?
2: No ho sé. Jo és que m'agraden moltes, però t'ho deixo tu, que ho triïs tu. Sí,
0: jo
2: sí.
0: També m'agraden moltes,
2: És que no saps que Michael és que era tan únic i...
0: Michael, man. Bé, poden posar un clàssic qualsevol, és a dir... Què?
2: Menos el Thriller, que no pega perquè no estem a Halloween.
0: Trobes que no?
2: No. Ja anaves a posar Thriller. A mi m'agrada molt.
0: Què tal un Beat It? Sí?
2: Correcte.
0: Podríem posar qualsevol.
2: Sí.
0: Però vinga, ja vull Beat It.

0: Idò, què te pareix tal dia com avui mos va deixar el rei del pop?
1: Sí.
0: Un gran músic, ballarí, artista, en tots
1: tenia
0: els sentits.
1: Tenia tot.
0: També va tenir els seus mal moments.
1: Molt
0: ja
1: mal moments, una mala infantesa, una mala adolescència, i fins que va
0: problemes
1: decidir.
0: En la justícia, també.
1: També.
0: Deixem aquí, perquè si en podríem xerrar hores, si no, de la seva història. Vinga, idò, anem a què? Anem a l'agenda, no?
1: Anem a l'agenda.
0: Tu tenies ganes de fer l'agenda avui... Què pots per fer l'agenda?
1: Podem posar tant en Jormaica, que dic que avui fa anys que va néixer, o
0: però
1: podem posar
0: alguna,
1: els Beatles.
0: Però alguna en concret, en Jormaica.
1: Mira, com que en Jormaica va formar un... Jo m'agradava molt, el vaig conèixer a través del grup que va formar, que era WOM. I n'hi havia una que de Wake Me Up Before You Go Go, que se va fer un clàssic d'estiu. Jo és que som un pop boomer. I ja estic xerrant de segle passat, eh? O sigui que...
0: Ni és animada per fer l'agenda.
1: I és animadeta, sí, senyor.
0: I de...
1: Despertar.

0: Una agenda que comença amb informacions de l'Ajuntament, recordant que avui hi ha ple a partir de les 6, que hi podeu anar o podeu seguir en directe per Ràdio Pollença, 107.9 FM o radiopollença.net, i ho podeu veure també en el canal de YouTube de l'Ajuntament, hem penjat l'ordre del dia a la nostra web.
1: I el Pollença Rock, vos recordam, les dates són dia 7 i 8 de juliol, això ja és aquí, el 7 de juliol amb les actuacions de Fora de Sembrat i de Sau, i el 8 de juliol actuen Pel de Gall i els Amics de les Arts. Teniu les entrades ja disponibles a codetickets.com.
0: Pensant que també se venen les entrades del Festival de Pollença, a la mateixa oficina del Festival de Cultura o a la seva web. Hi ha descomptes i abonaments.
1: I més inscripcions obertes per la cursa marinera, que serà l'11 de juliol a les 9 al Port de Pollença. Les inscripcions a eliteship.net, vos recordem que la distància són 7 quilòmetres, el preu són 5 euros més 2 euros si llogueu el xip, i que hi haurà premis, sorteig i regals per a tots els participants.
0: Pensau també que Normalització Lingüística té convocats els premis Pollença de Narrativa i Pollença de Poesia. Estan oberts a tothom. La convocatòria està oberta fins dia 7 d'agost. La informació i les bases són al web de l'Ajuntament.
1: I recordem el que queda de música al carrer d'aquesta setmana. Demà, divendres 26 de juny, tindreu a Màrius Cupman Trio, serà davant l'Ajuntament, i a diumenge 28 de juny, Gaia i la Nuti serà davant l'Oficina de Turisme d'Omall.
0: Diumenge hi ha un sorteig de la Dama 2027. Les interessades heu de ser a les 8:30 al Club Pollens.
1: I el Club Rotari Pollens ja té a la venda les entrades de l'espectacle d'humor Queridos Mallorquines, de Rubén García, que farà el claustre de Pollença dia 30 de juliol. Preu de l'entrada anticipada, si la compreu abans de dia 30 de juny, és de 15 euros. Vos recordem que els punts de venda són de Can Quadrado a Pollença i Electrònica Reus al Port de Pollença.
0: I aquesta patrona, el grup Pollensí de Teatre, tornarà a representar l'obra després de la desgràcia, 30 anys després de la seva estrena, que és musical, de Pere Sales i Martí Saez. Per cert, ahir van a parlar-ne un poc més a la ràdio. Si vos interessa, recuperau el podcast. I doncs, si no teniu entrades, encara aneu a comprar-les a ticketib.com o a l'Oficina de Cultura.
1: I a Club Pollença ja es poden recollir els tíquets per la Festa de la Sòcia i Soci 2026, que serà el pròxim 4 de juliol a les 9, el darrer dia per recollir-los. Recordeu que és el dia 30 de juny i serà imprescindible presentar el carnet de soci. També recorda que cada soci, sòcia, haurà de dur el seu plat i coberts. Arrel Marines anuncien que dins del marc de Fòrum Talaia Nord ha preparat un taller de bon tracte per aprendre a comunicar-se millor, gestionar conflictes i cuidar les relacions en espais col·lectius amb dinàmiques participatives i molt pràctiques. També hi haurà un taller d'impacte i canvi global per posar en valor tot el que fa aquesta entitat per preservar el litoral marítim. Això serà avui dijous, 25 de juny, a les 6:30, al Saló d'Actes del Parc de Pollença.
0: I això ja és per la setmana que ve, però bé, vos ho recordant, la tercera edat de Colònia farà la Festa de la Coca de Quart en Gelat el dimarts 14 de juliol, d'aquí 15 dies, per dir-ho així de qualsevol manera, però tíquets els podreu passar a recollir a l'oficina del 6 al 10 de juliol. Això no ni la setmana que ve, que ara jo anava a dir la setmana que ve.
1: No, em pegues
0: no,
1: un parell. Tenim ganes de que acabi l'estiu.
0: Ara ja ho sabeu, del 6 al 10 de juliol se poden anar a recollir tíquets.
1: I anem a dia per dia de gent, que almenys mos queda avui dijous 25, que compte, tu necessites una ficció a càrrec de Xesca Font Caldés, que va ser aquí a la ràdio, que és l'autora del conte. A les 5:30, això serà Can Llobera, és per infants de partir de 4 anys, i l'aforament, recordeu que és limitat, heu de fer la inscripció prèvia a mediadora@ajpollenca.net.
0: Què més? Festes de Sant Pere. Avui, cinema lliure a la platja, el Passeig Sara Alegui a partir de les 9:30. Bé, Passeig Sara Alegui em va vingut a París. Avui podeu veure el llargmetratge d'animació. És per totes les edats, és per tota la família. La Llum de l'Aixa, abans hi ha un curtmetratge. I demà divendres n'hi torna a veure allà mateix, també a les 9:30, però demà ja és una pel·lícula per més gran, se diu Molt lluny, i també se podrà veure la versió en català.
1: I dissabte 27 de juny, començam a les 8 amb el Cercavila, amb els gegants de Pollença, l'Esbart de Sant Jordi, acompanyat del xirimier Orats, i sortirà això de la plaça Can Miquel Callon, que acabarà al Moll Vell. A les 9, aquest pamboli solidari que anirà a benefici, serà al Moll Vell, i serà a benefici de Vallmar, i a les 9:30, Vall de Pagès, al Moll Vell, a càrrec d'Aires de la Cala.
0: Anem a dir un menjar. Enguany se celebren els 50 anys de la Setmana Nàutica, d'això, aquestes activitats que fan la darrera setmana d'escola els infants d'Humoll. Per això, diumenge a les 12:30 se farà un acte commemoratiu, un reconeixement i agraïment a les entitats que hi col·laboren. Tot això se farà en el Real Club Nàutic de Port de Pollença a migdia. A les 7:30 diumenge hi ha Cercavila, en la tropa de cornes i tambors del Soldà, van de la plaça Miquel Callón fins a Humoll Vell, perquè després allà a les 8 comença la sardinada popular, i també hi haurà rebel la càrrec del grup musical Red Belly. Si aneu a la sardinada, penseu dur vostre plat de so i coberts.
1: I arribam al dia gran, 29 de juny, dia de Sant Pere, que començarà amb les 11 del matí amb aquesta missa solemne a la parròquia de la Mare de Déu del Carme. Seguidament, al de les 12, hi haurà un acte institucional al Moll Vell, on hi haurà un aperitiu per a les persones assistents. A la 1, hi haurà el lliurament del premi del 13 concurs de dibuix Badia de Pollença a la sala dels socis del Real Conàutic per a l'alumnat d'educació infantil i primari dels col·legis Bocoris, Miquel Callón i Sant Vicent de Pau. L'exposició romandrà oberta del 27 de juny i fins al 17 de juliol, que és l'endemà de la Mare de Déu del Carme. Això ho organitza Amics de Sant Antoni. A les 2, hi ha aquest dinar de germanor al restaurant La Llonja. Recordant que les inscripcions a la cofradia de pescadors se poden fer fins dia 26 de juny i el telèfon 680-557-949. A les 7, inauguració de l'exposició de fotografia al Moll 22x22, al saló de l'Associació de Veïns del Port de Pollença, amb 22 fotografies a 22 fotògrafs. Se consisteix en 22 fotògrafs que es mostra la seva visió del Moll. Això ho organitza el Museu de Pollença. A les 8, conclourà el dia gran amb aquesta quedada de ball en línia al Moll Vell, a càrrec de Line Dance Balear. Veniu amb algun detall, o se recomana venir amb algun detall mariner, i ho organitza l'Àrea de Benestar.
0: I de tot això és el que ha programat. Hem de dir també que aquest dia, dissabte i diumenge, hi haurà Mercadet de Sant Pere en Moll Vell, de les 6 de cap vespre fins a les 11 de la nit, i a més durant les festes de Molles a Vallmar, qui se fa càrrec de la taverna que hi haurà allà. I tot això, si això és per Humoll, si sou per Pollença, en canvi, vos recomanam que aneu a visitar la nova exposició que hi ha en el museu, a la recerca de Bocoris, 4.000 anys d'arqueologia a Pollença, on podreu veure aquestes 39 peces arqueològiques trobades en un municipi que mos ajuden a entendre un poc més com va ser aquesta antiga Bocoris. L'exposició és dins un museu, perquè recordem que l'exposició o la instal·lació d'estiu de l'Iglesi du Convent s'inaugura la setmana que ve. D'aquí a poquet ja m'ho donaran més detalls. Però bé, de moment mos quedam amb això. Això és el que hi ha a l'agenda. La podeu consultar també vosaltres en qualsevol moment del dia. radiopollença.net. Què t'apareix, Jaume? 9:54 minuts?
1: Sí, hem fet una viada avui, hem corregut. Hem fet Espiri González.
0: No hi havia notícies de Pollença, hem tingut un poc més de temps també.
1: No hi havia premsa escrita, tampoc.
0: Però això mos va molt bé, perquè així vos poden posar el tràiler de la pel·lícula d'avui.
1: D'avui.
0: Pel·lícula que, com dèiem, és per tota la família, pel·lícula d'animació, d'aventures, que conta la història de Nasha, una nina que viu en el regne d'Al-Àndalus, segle XI, on els focs artificials són l'espectacle més popular, i ella se vol convertir en una gran pirotècnica, però son pare vol que fa... que és aquells pares que perruts.
1: Que estrany, que els pares no vulguin.
0: Son pare vol que segueixi la tradició familiar de la cal·ligrafia. Quan un alquimista enllana Nasha per robar un perillós llibre que custodia son pare... son pare és encarcelat injustament i Nasha ha de fer un viatge, és un coma molt llarg el tràiler, però vos deixem així un poquet de... vos deixem amb el tràiler, almenys si vos fem entrar en ganes, i avui anau això, estireu-vos a la platja mentre se'n va el sol.
1: A més està molt bé, xines, a la fresca en s'estiu.
0: La vorera demà s'està més bé.
1: Primera vorera demà i després que estàs veient una peli.
0: Sempre tenen molt d'èxit, ho sabem, perquè hi va molta gent cada any. I d'això és el tràiler de la llum de l'Aixa.
2: Tienes que dejar los fuegos artificiales, Aixa. Pero es que es mi vida.
3: Tu madre hubiera querido que fueras calígrafa. Es parte de nuestro legado, nuestro código familiar. Hacer cohetes no es trabajo para una jovencita.
2: ¡El pavo real!
3: El famoso Tratado de la Alquimia del Fuego. Un libro tan poderoso que podría cambiar el mundo. Solo lo necesito por una noche.
2: Pero si mi padre lo supiera...
4: Será nuestro pequeño secreto.
2: Ahí lo tenemos.
5: Y recuerda, sin libro no hay oro. ¿Está claro? ¡Cogedla!
6: Se cree muy lista, pero todo el tiempo está dando problemas.
2: ¿Eh? ¿De dónde ha salido?
7: ¿Qué tal un poco de lealtad, monsieur? ¡Oh! Oh. ¡No! ¡Fuego! ¡Tengo un mal presentimiento!
6: Es la máquina más avanzada que jamás se ha construido. ¡Contemplen al hombre sin alma!
7: Esto no pinta nada bien. ¡Oh!
8: ¡Horacia!
2: Que empiece el espectáculo.
0: Avui a les 9:30, no mal per César Alegui, aquest cinema a la fresca, la llum de l'aixa per tota la família. Demà ja posa'm el tràiler de demà, no, Jaume?
1: Sí, exacte. Sí,
0: de demà te fa il·lusió.
1: Jo l'he vist, està de molt lluny. Està molt lluny a Mario Casas i jo, especialment, no sol agradar Mario Casas com a actor i jo m'agrada.
0: Bé, idò, vinga, res, dos minutets, a les 10 vendran les notícies d'IV3 Ràdio d'aquesta darrera hora i després ja connectarem amb la Joana Salivelles des d'Humoll, que tenim programació avui des d'allà. Vos deixem un poquet de música, un poquet més de música.
1: I que quan... té una efemèride, a més, que... també ja ho han dit.
0: Estic content de tot.
1: Sí, estic content de tot.
0: De tot i més. Vinga, vites, per en Bruno. Fins ara, ara tornem.

0: Notícies de les 10. Bon dia, comencem aquest espai d'informació amb una notícia de darrera hora, perquè en aquests moments s'està registrant un important incendi a un habitatge a la barriada de la Vileta de Palma. Els bombers són a la zona per intentar apagar les flames que afecten aquest edifici de tres plantes i que està situat a la cèntrica plaça de Tarent. Segons informa, en aquest cas l'U2, i també la policia local, hi ha persones atrapades de dins. Entre d'elles hi hauria també dos menors i ara se fa feina per intentar rescatar-les. Els agents així mateix estan regulant el trànsit a la zona. També fins a aquest mateix punt s'hi ha desplaçat ambulàncies del 061 per, si fos necessari, atendre a qualque afectat. És la informació que ens arriba en aquests moments a la redacció d'IV3 Notícies, aquest incendi que s'està produint a un habitatge de la Vileta de Palma, amb persones atrapades al seu interior, entre d'elles dos menors. És una informació que, com sempre, vos anirem ampliant segons anem tenint més informació aquí en sintonia d'IV3 Ràdio. També, però, estem avui pendents, com no podia ser d'altra manera, dels terratrèmols que han sacsejat aquesta matinada a Veneçuela. El primer, de magnitud 7,2, amb epicentre a pocs quilòmetres de Caracas. S'ha produït a les 6 del capvespre, hora local. El segon ha estat de 7,5 i ha produït més d'una vintena de rèpliques. Deixa un primer balanç de 32 persones mortes i més de 700 ferides, però, com dèiem, és el primer. De fet, el Servei de Geologia dels Estats Units ja fa una primera estimació i apunta que a causa de la devastació d'aquests terratrèmols podria haver entrat 10.000 i 100.000 víctimes.
1: I també romanen en marxa avisos de tsunami a altres països veïnats d'Amèrica del Sud. La presidenta en funcions, Delcy Rodríguez, ha comparegut a davant la nació per decretar l'estat d'emergència. Sobre el terreny s'han registrat nombrosos danys materials, com dèiem, ensorrament d'edificis completament. Les escoles s'han suspès durant un temps indefinit. També tota la xarxa de trens, de metro, tot això per facilitar tasques de rescat, així com l'espai aeri, que es troba tancat, i fins i tot alguns aeroports s'han vist seriosament afectats.
0: Més la darrera que ens arriba en aquest cas de Veneçuela, el cap de la unitat del CSIC a les Balears, Pedro Robledo, en una entrevista fa només uns minuts al programa El Dia d'IV3 Ràdio, ha explicat que un sisme en aquesta zona era previsible donada l'alta activitat que s'havia registrat les darreres setmanes.
2: El terremoto ya tenía un precedente hace poco, justo en el sur de México, en la zona de Yucatán, que se habían detectado algunos terremotos de escala un poquito más baja, pero que ya indicaban un poco que esa zona es una zona con mucha actividad sísmica y que eso podía suceder. Y efectivamente, como ha dicho el Servicio Geológico Americano, pues ha habido dos terremotos y con una energía en la escala de Richter muy alta.
0: I les Balears són una de les zones més afectades pel canvi climàtic. Ho ha advertit a IV3 Ràdio el físic i meteoròleg José Miguel Viñas.
1: També conegut divulgador científic, ha explicat a l'informatiu Matí que el fet de trobar-se a la Mediterrània les fa especialment vulnerables a l'escalfament global, sobretot a fenòmens com els temporals marítims, que avisa de cada vegada seran més freqüents.
3: En el Mediterrani, al ser una cuenca pràcticament cerrada e interior, pues el impacto del cambio climático está siendo mayor que en otras regiones del mundo y en particular pues observamos cómo la temperatura del agua del mar cada vez es mayor, incluso fuera de la temporada del verano, y eso al final se traduce en esos más frecuentes fenómenos de alto impacto, ¿no?
0: I amb aquesta informació i també molt pendents d'aquest incendi que s'està produint a la barriada de la Vileta de Palma, arribem a les 10 i 4 minuts, més notícies a les 11.
4: Més informació a ivetresnoticies.com.
5: Jo, quan vaig en cotxe, escolto Ràdio Pollença. I tu, on l'escoltes? El 107.9 de la FM, la teva ràdio.
6: El viajar es un placer que no suele suceder.
7: El dia, amb Marta Garau.

0: Idò, arribem a les 10 i 28 minuts. Som en un moll, quan cada dijous obrim el micròfon dos estudis de Port de Pollença i sempre ho feim a la delegada d'aquest nucli, Joana Aina Campomà. Molt bon dia.
1: Molt bon dia a tothom.
0: Ve un moll, una gentada ja.
1: Sí, la veritat és que hi ha molt d'ambient, sobretot a vespres, perquè es veurà que amb aquests dies de calor la gent, bé, hi ha molta gent a la platja i jo crec que molta gent que disfruta, però sí que és el que veus passejar, sobretot és quan ja tomba una mica el sol i bé, i les terrasses i la gent que té ganes de gaudir. No sé,
0: sí, ara t'ho deia micro tancat, dia la nit de Sant Joan vaig venir a sopar per un moll i vaig trobar que hi havia una gentada, un mercader nocturn,
1: sí, també. Bé, també hi havia molta gent a la platja.
0: Jo vaig... Això volia dir, en alguna qualque incidència, com ha estat la nit de Sant Joan
1: bé,
0: a les platges del moll?
1: No conec que hi ha hagut... Jo vaig anar amb uns amics perquè, bé, després de l'hora de la flama, perquè vàrem anar...
0: La flama del Canigó.
1: Vàrem anar a esperar la flama del Canigó i que va ser una festa també que, bé, molt entranyable, que va anar bé un poc aquesta reivindicació de la nostra llengua, i bé, va sortir una miqueta així inesperat i cadascú va dir una coseta, i la veritat és que hi havia famílies, hi havia ambient, sobretot a la zona de Tamarells, que vaig anar jo, però també molt tranquil i molt bon, és a dir, sense...
0: També el d'Arruix, que per part no n'hi ha hagut.
1: No vàrem fer la matinada, evidentment, però que jo sàpiga no hi ha hagut incidents, i la veritat és molt tranquil·la, sí, perquè tothom cercava una mica fresca. No feia molt de vent, perquè allà n'aire, sí, però sí que feia, s'estava molt millor que les cases. Al manco t'havies de posar una miqueta de... Jo m'ho vaig posar un mocador, n'hi havia uns amics em van riure una mica de jo, perquè som una mica fredolera.
0: Sí, perquè d'aquesta onada de calor...
1: Sí, però no, ho deia perquè també hi ha molt d'ambient, però jo crec que de bon rotllo i...
0: La gent que no se n'ha anat a Ciutadella.
1: Sí,
0: no
1: sí, no? Bé, però també hem de gaudir. Que a vegades jo era allà i pensava, bé, és que a vegades... Nosaltres mateixos no gaudim de lo que tenim, perquè com que ho tenim tant com assumit, no? I quan vas i estàs, dius, ai, per què no ho faig més vegades? No? I d'estar tranquil i, no sé, veure la mà, veure la lluna, xerrar... No sé, jo vaig tenir aquesta sensació de que a vegades no aprofitàvem aquests moments que poden gaudir de tranquil·litat i que s'està molt bé. Tenim un lloc, vivim un lloc privilegiat.
0: Un lloc privilegiat, hem començat un poc parlant d'aquesta festa de Sant Joan, però després hem de parlar de les festes de Sant Pere, que comencen avui. Però, Joana Aina, també hem de dir que avui és el darrer dijous del mes de juny, i això vol dir que a partir de les 6, a la sala de plens de l'Ajuntament, hi ha un ple ordinari d'aquest mes. I podríem repassar alguns punts de l'ordre del dia. Podríem parlar de la moció que presentau PSC i PSOE i Més per Pollença amb Unió Mollera Pollencina en relació amb el projecte tècnic de la planta d'emmagatzematge de bateries de liti, en aquest cas a la zona d'Humadrava, que de fet també ja vareu fer una reunió la plataforma i diferents col·lectius, associacions afectades o que se posen d'acord, diríem, en aturar aquest projecte.
1: Sí, malauradament és la segona, el segon projecte que tenia el nostre municipi, perquè sí, ja havíem a finals de 2025 ja vàrem viure el projecte de que se va presentar a la zona de Llanaire, a Bono Veïnats també se varen mobilitzar i se varen recollir signatures, se varen fer al·legacions, l'Ajuntament també va fer al·legacions, també varen fer l'informe tècnic del projecte, i bé, ja de qualque manera hi ha aquesta experiència que, a part, vull dir, recordar que aquest projecte de Llanaire, varen presentar tot això, tant veïnats com ajuntament, i encara no saben què farà o Govern Balear amb aquest projecte, si l'autoritzarà o no, així que és una incògnita.
0: Ara està en exposició pública.
1: No, però l'anterior...
0: Ah, l'anterior de Llanaire.
1: Encara no saben si...
0: No hi ha hagut cap resposta.
1: No hi ha constància ni que s'hagi denegat, ni que s'hagi autoritzat. Per tant, estem sempre un poc amb allò de que no saps si en el final, malgrat que hem fet tot el possible per posar tota la justificació que crec que és important, de que no són uns llocs adequats, en el final això no s'autoritza. Per tant, ara, en aquest nou projecte que se fa a la zona Madrava, hi ha hagut, evidentment, tornava una mobilització de veïnats i de ciutadania en general, on també s'hi han afegit veïnats, evidentment, de l'anterior projecte, perquè és important, i l'Ajuntament també, de qualque manera, també prepara les seves al·legacions, farà el seu informe, i també han tingut unes reunions conjuntes perquè, bueno, per anar en la mateixa línia, per donar molt suport mutu, és a dir, també donar suport a nou veïnats i donar totes les facilitats possibles. Ara està en exposició pública, jo crec que començaran, l'Ajuntament ja té la seva feina preparada per presentar les seves al·legacions, pensant que serà el termini quasi final de juliol, estan pendent de saber, perquè com que hi ha hagut l'anunci d'informació pública se va haver de republicar després perquè no havien penjat el projecte, per tant la gent no podia fer al·legacions perquè no tenia coneixement del projecte, per tant en el final s'ha allargat el període de presentar al·legacions, que creiem que serà a final de juliol per aquest motiu, no? Però l'Ajuntament ja té pràcticament l'àrea d'urbanisme, la seva feina feta, així els van comunicar a veïnats damunt de presentar al·legacions i fer aquest informe, que l'únic que ens demanen, perquè jo sempre m'agrada recordar-ho, vull dir, això no ho tramita l'Ajuntament, aquest tipus de... ho tramiten directament des del Govern Balear, són expedients i, diguem, i projectes que s'habiten per a lleis específiques del Govern Balear que consideren aquests projectes d'interès estratègic o no. Per tant, hi ha una part molt discrecional, és a dir, que hi ha d'haver informes de tècnics i de les àrees del govern que considera que aquest projecte està justificat. No és el mateix, jo per fer la comparança, que tu tens un solar, a Pollença, un solar urbanístic, i que tu, com que hi ha un planejament aprovat, tu saps normativament fins a què atendre't, és a dir, jo vull fer una casa que compleix exactament el que diu planejament de Pollença, l'Ajuntament no me pot denegar aquesta llicència perquè és un dret adquirit, perquè jo compleix la normativa. En aquests altres projectes no hi ha una normativa específica que digui com han de ser aquests projectes, ni si tenen dret, és el contrari, diuen, si el govern considera estratègic aquest projecte, se pot aprovar. Per tant, un poc la nostra és demanar i que les justificacions a que aquest projecte ni és estratègic, ni genera valor afegit a Pollença, ni genera feina a Pollença, el que genera són molt d'impactes ambientals, molt d'impactes a la salut i, diguem, una imatge negativa també de Pollença. I aquí està, jo diria que avui ens vàrem presentar una moció signada per Pollença, per el PSOE i per Unió Mollera Pollencina. Tots PI i el PP han dit que ja farien la seva valoració avui en un ple, per tant queda oberta que s'assumin en aquest projecte, que jo crec que seria l'adequat que al final tot aquesta moció sortigués aprovada per unanimitat, i crec que també hi haurà una intervenció d'un representant de veïnats per també expliqui un poc la seva intervendrà en aquest punt perquè pugui explicar un poc la visió que tenen els veïnats. I de qualque manera esperam també que els veïnats ja s'estan mobilitzant, que potser faran recollida de signatures, recollida de qualque concentració, per tant jo també, com que és una zona que també afecta un poc el que és la part del litoral, la part d'un moll, i com a ciutadana i com a regidora i delegada d'un moll, crec que ens hem de sumar un poc en aquesta reivindicació de que un sol rústic sense planificar, així de posat de qualsevol manera allà on els hi és més barat fer-ho, per dir-ho de qualque manera, o on han trobat un racó per fer-ho, però sense mirar els impactes importants que dures, no és un lloc adequat. I això en poc és la línia que crec que hem de defensar.
0: I d'aquestes un dos punts de l'ordre del dia d'Uple, que ja sabeu que el podeu seguir en directe per Ràdio Pollença, per internet, i també se pot veure en streaming al canal de YouTube de l'Ajuntament. Hi ha un altre punt que també fa relació aquí en un moll, i una eina clau, a vegades quan a nosaltres ens arriben o punts de l'ordre d'un dia doble, som, si els llegim, som molt mal d'interpretar sí. i d'entendre el llenguatge
1: clar, administratiu.
0: Administratiu que, però si ara tu ens ho pots explicar, que es refereix a concessions que han sol·licitat en dos passatges de davant la màquina, també es costa, imagina, la institució corresponent, però un poquet si mos pots explicar què és que se presenta exactament.
1: Bé, això a final de la lectura de 2000, que va acabar 2023, de la lectura anterior, inclús ja havien passat les eleccions, perquè ja era 30 de maig, per tant ja sabíem el resultat, que era un any, se va demanar la concessió de dos passatges, tant de passeig de Vora Mar com de passeig d'Anglada Camarassa per part de l'Ajuntament. Se varen adjuntar projectes, diguem, projectes d'obra, perquè són concessions d'obra, concessions per fer unes obres de millora en aquest passeig, no de canviar tot el passeig, sinó de millora, perquè també la gent entengui que no és alçar-ho tot ni fer un passeig nou, sinó que de millora, però són importants i també valorats amb un parell de milions d'euros, vull dir, no és que siguin coses, no és barat, no? Però bueno, aquestes sol·licituds, què passa? Així com se va demanar no se va fer correctament perquè no havia passat per ple, i el que ha passat ara en aquesta legislatura, el que ha passat ara en aquests darrers mesos és que ens han requerit des de Govern Balear, des de Costes, de part de Costes, que subsanem la qüestió de que com que no havien passat per ple, l'aprovació d'aquest projecte i l'aprovació de que se sol·liciti aquesta concessió, ho facem. I doncs ara el que nosaltres fem és agafar l'expedient i de qualque manera dur-lo a ple, perquè el tornarem a enviar a Costes en, diguem, en, de qualque manera, la certificació de que s'ha passat per ple. Però la documentació del projecte és la mateixa que s'havia presentat al seu moment. Són concessions que se demanen per 10 anys, prorrogables a 20 anys. Són projectes que si al final s'aprova, s'autoritza i se dona aquesta concessió, durant feina de trobar els recursos i seran licitacions grosses, perquè ja dic, cada projecte són un parell de milions d'euros, i s'hauran d'actualitzar aquests projectes.
0: Perquè clar, quins són aquests projectes?
1: Són projectes d'obra, de millora.
0: De millora, d'adequació.
1: Sí, de les voreres, de les coses que estan espanyades o que se poden millorar, en fi, de coses que han o dos passatges, però que s'hauran d'actualitzar, perquè són projectes fets el 2022, crec, inclús qualcun fissinat el 2022, encara que la tramitació se fes en un maig de 2023, i clar, hauran passat quan perquè fins que no t'atorguin la concessió no te penses a veure, doncs, s'haurà de veure, hauran passat anys, si ja n'han passat, encara a la millor no hauran passat més, i a part d'això també s'hauran de cercar recursos financers, perquè no serà fàcil trobar d'obres per fer aquesta inversió. Però bé, nosaltres consideram que és vera que els dos passatges necessiten millores. Quan demanam a Costes que se'n faci càrrec de qualque cosa que ha passat, no ho fan, encara que mos cobren un cànon, perquè jo vull dir, aquí hi ha una reivindicació que jo crec que tots els ajuntaments, jo xerro ara de Mallorca i de les Balears, perquè som una de les comunitats autònomes que de tassa de litoral per metre quadrat de territori som un més que en tenim més, no? I què passa? Bueno, doncs que en el final l'Estat segueix cobrant un cànon de Costes, però que després no reinverteix, no torna aquí, no? I que de qualque manera quan hi ha una cau un pis, romp una barana, ho han de fer nosaltres, però de qualque manera ni és la nostra competència, ho fem per seguretat, per evitar riscos, però que també mos cobren aquest dot ves de qualque manera i no els reinverteixen. Jo crec que això és una demanda generalitzada per tots els municipis de zona turística. Però bé, davant d'aquest fet, ara han considerat que sí, reiterada de qualque manera, perquè encara que puntualment el que feim avui o el que farem avui és aprovar aquests projectes bàsics i sol·licitar aquestes concessions, de qualque manera ratificam que aquest passatge s'han de millorar. Això és un poc. També és vera que en aquesta, com que hi ha Bé, no sé si hi ha el tema d'un mollet...
0: Sí,
1: sempre...
0: Això te volia demanar perquè a vegades aquest punt de l'ordre del dia se pot dir mal interpretar pensant que anava per aquí el que ara sí. Anaves a dir. Molta gent mos ha demanat què ha passat a la terrassa d'un restaurant de l'Hotel Lledó, que l'han llevada de sobte, no sé si ho Capri... altres terrasses en tenen, algunes sí, algunes no, algunes domis en tenen manco que altres anys. Què està passant? I clar, això també és costes.
1: Sí, la veritat, bueno, costes en aquest moment a vegades, abans era només l'Estat i ara està, hi ha una pota que es de Govern Balear i hi ha una pota
0: clar,
1: que és estatal. Hi ha coses que els de tramita Govern Balear, coses, o cànon el segueix cobrant l'Estat, perquè ara vos xerrava d'això, però sí que és vera que la tramitació d'aquestes coses les fa a costes de Govern Balear. No? Per tant, tot aquest tema de mollets de qualque manera venen de les lleis estatals de costes i que bé, de qualque manera s'havien de renovar aquestes concessions, molts d'establiments els varen demanar i qualcunes pues, els varen fer requeriments i els varen demanar que subsanassen coses o que llevassen un tros de mollet, coses que en el final a Pollença pues, no, molt de llocs pues, no se va executar. Alguns varen aconseguir la concessió i alguns encara tenen aquests requeriments. Què passa? Hi ha hagut un poc tot un temps com de dir que se fa, que no se fa. Nosaltres vàrem optar perquè per aquest catàleg de patrimoni que hi ha, que com sabeu, varen fer l'aprovació inicial, que té més de 900, més de 900 diguem, peces, no? Punts. De molt, però sí que hi ha també incloses a tots aquests mollets, no? O la majoria de mollets significatius que s'ha considerat que valia la pena protegir. Per tant, ara ha passat aquest període d'al·legacions, aquest catàleg ha d'anar a Patrimoni del Consell Insular, abans s'han de fer un informe, abans de venir un altre pic a l'Ajuntament perquè puguen fer aquesta aprovació definitiva, no? Per tant, tema de mollets és un tema de cada establiment que ha demanat, o que va demanar en el seu moment la concessió amb costes i on hi ha hagut diferents requeriments i els han de complir. Nosaltres aquí també l'Ajuntament no intervenim, un poc com explicàvem abans, fins que després quan costes fa una resolució definitiva la MOS comunica, però la MOS comunica per una nostra informació, vull dir, han resolt això, que aquesta... Per tant, el que nosaltres creiem és que la millor, quan s'hagi aprovat definitivament aquest catàleg, a lo millor aquestes qüestions se podran resoldre més fàcilment.
0: Més àgilment.
1: Més àgilment. Un poc, això seria un poc la feina que feien, però realment són temes que se duen entre cada establiment i costes directament. I nosaltres pràcticament no intervenim.
0: És a dir, aquests establiments que els hi han fet llevar les terrasses no ha estat l'Ajuntament.
1: No ha estat l'Ajuntament.
0: Ha estat inspectors de costes.
1: Sí, perquè... estan en tramitació tots aquests processos i així els ho han comunicat. I nosaltres ja dic, la feina que ha fet l'Ajuntament és incloure dins el catàleg de patrimoni totes aquestes que mereixen. Tot això, hi haurà un informe de patrimoni que també dirà si està bé, com se fa la proposta, i una vegada que se faci la proposta definitiva, esperam que també de qualque manera ajudi a solventar problemes que s'hagin... Però ja he dit, en els punts que vull aprovar a Manuple, que no tenen res a veure amb el mollet, en qualsevol
0: mollets,
1: cas també adjuntar amb aquesta proposta de patrimoni de mollets.
0: Bé, un ple que com han dit comença a les 6, sempre sabem l'hora d'inici, mai sabem l'hora que acaba. Hi ha altres punts, però bé, no són en relació aquí no Port de Pollença, però sí que potser si vols fer qualque comentari, que avui acomiadau un regidor, avui presenta la renúncia de Miquel Àngel Torres com a regidor del Partit Popular.
1: Bé, jo no, a nivell personal, evidentment després a nivell polític, ja som
0: és evident.
1: És evident que a vegades està molt lluny no, de lo que és les consells del PP, a més, per Pollença, però bé, a nivell personal he de dir que Miquel Àngel Torres és una persona, no sé, jo no puc dir més que paraules d'agraïment, en el sentit de que sempre hi ha hagut un tracte personal, inclús diré que d'intervenció molt respectuós, he de dir que de respecte mutu, perquè jo crec que jo això ho valor moltíssim, i ell sempre ha estat disposat a xerrar i disposat a col·laborar, i no sé, una persona molt oberta, i jo crec que donar-li les gràcies des d'aquí en el seu compromís, perquè estic segura que, malgrat no pensem que per aconseguir un objectiu que a mi no aconseguim el camí que hem de tal, sí que crec que ell també vol el millor per al poble i nosaltres també, però han tingut molta xerrada, jo crec que en tots els regidors, no només en jo crec que és una persona bastant molt apreciada en general per tot el consistori, i desitjar-li tota la sort. Bé, també el tenim en un moll, perquè
0: és un empresari d'aquí de la plaça.
1: Per tant, segur que seguirem en contacte, i desitjar-li això, molta sort en aquesta nova etapa, i bé, que mos anirem veient.
0: Molt bé, Ida, deixem-ho ple. Altres qüestions en relació aquí a Numoll, dilluns o dimarts, ja no me'n record, des de l'àrea de cultura mos explicaven que un saló parroquial aquest curs escolar 2025-2026 ha reforçat el seu paper com a espai educatiu, perquè s'hi han celebrat 18 jornades escolars, això és la memòria que ha fet l'àrea explicant un poquet cada centre o dies que ha anat a fer ús d'aquest espai.
1: Bé, jo crec que ha millorat molt el que és aquest centre cultural, centre parroquial, però que funciona com un saló cultural i obert a tota la ciutadania. Hem estat capaços, primer, de millorar-lo tècnicament. Això ha ajudat moltíssim a que molt d'altres se poguessin fer, perquè poguéssim oferir en un moll, en un molleres, en un mollers, un espectre molt ampli, no? Tant cultural com en aquest cas d'activitats. Per tant, tant es pot fer una pel·lícula, pot fer una projecció, pot fer una obra de teatre amb unes condicions tècniques bones. Això ja se va fer a l'inici, se va demanar una subvenció del Consell Solar, s'ha fet. Després hi ha hagut un acondicionament de camerinos molt important, perquè abans, i bé, jo crec que això també ha ajudat a que molt d'altres se fes. Ara el que ens queda pendent és acondicionar els banys, i per menys vàlids i perquè té accessibilitat, i també la climatització. Això és una cosa que nosaltres picam, perquè realment aquest bloqueig que tenim a contratació se desbloqueix i puguem fer això, per dir l'Ajuntament, perquè crec que és important que aquest saló en el final pugui tenir totes les condicions millors possibles. Però així tot, malgrat encara quedin pendents algunes actuacions, la veritat és que hem incrementat moltíssim el seu ús, i un d'aquests usos és aquest que s'ha fet ara ressò, que han fet aquesta petita recull, no?, memòria d'aquestes 18 jornades educatives. Jo crec que aquests 5 centres, perquè aquí he de pensar que hi ha centres públics i després centres a lo millor ja privats, però que també donen peu que també els puguin emplear, no? Jo crec que això és molt positiu, perquè dones la possibilitat que les famílies, la comunitat educativa, les mestres, els al·lots, els alumnes, facin un ús d'un espai molt ben acondicionat tècnicament, que potser a les seves instal·lacions no poden disposar, i també el fet de moure't-se, de canviar-se d'un, no? Quan vas de l'escola, fas una activitat a un altre lloc, jo crec que tots alumnes, ja de com a alumne, també ja veu les coses d'una altra manera. Per tant, aquesta dinamització que se fa des de l'àrea de cultura, també en col·laboració amb la resta d'àrees, en aquest cas en l'àrea d'educació, crec que és molt, molt positiva. Jo com a delegada, molt contenta que aquest espai cada vegada s'hagi dit, primer, molt contenta i donar les gràcies de la dinamització que s'ha fet fins ara, i quan veus el resultat, encara més. I estic segura que encara això encara s'incrementarà.
0: Podem parlar d'una exposició que s'ha inaugurat en un museu de Pollença, perquè allà hi ha una part d'aquí, d'Umoll, 39 peces arqueològiques trobades a l'antiga Bòcoris, amb aquesta exposició La recerca de Bòcoris, 4.000 anys d'arqueologia a Pollença. Se va inaugurar una gentada, ja va anar a la inauguració diumenge, i des de dimarts se pot visitar cada dia en un museu de Pollença, i vas a ser la inauguració.
1: Sí, la veritat és que molt bé, perquè molta gent interessada, perquè no se m'oblidi, l'exposició estarà fins dia 4 d'octubre.
0: Ja tens, de tornar-hi.
1: Tots de matins, tret de dilluns, crec que és l'únic dia que no està obert.
0: Dilluns
1: i festiu, però de dimarts a diumenge, crec que diumenge tanquen una hora abans a la una.
0: Sí, de 10 a 2 i el diumenge de 10 a 1 però, mitja horeta.
1: Sí, mitja horeta. Per tant, jo vos convido, perquè és vera que jo, a més, m'he fet diguem, la promesa de tornar-hi, perquè clar, quan vas a una inauguració i quan tens amb tanta gent, a vegades no t'entens de mirar totes les peces, no? Diguem, com vulguis. Aquí jo crec que hi ha una feina en donar les gràcies, perquè això és una exposició que ha tingut la col·laboració de l'àrea de cultura de l'Ajuntament, però bé, has de dir que aquí els rotaris han tingut un paper important en impulsar fer aquesta exposició amb aquest jove, en Joel Bellviure, que m'apareix que bé, una persona molt, molt ben informada, molt ben preparada, que no sé ara si el projecte de màster d'Oxford era exactament, no sé si ho dic bé, però que sí que va fer un estudi, no?, de Bob Bocoris, i per tant això ha permès de qualque manera fer una exposició. Ell també, molta feina, perquè pensa que també han col·laborat tant el Museu de Mallorca cedint peces com Can Vivot, perquè aquí hi ha dues peces també molt interessants, que són aquestes cartes, diguem, de que se com a determina que Bocoris era una ciutat federada, no?, a l'Imperi Romà, i que això me pareix que és de les poques, si no l'única, que hi havia a Mallorca, i hi ha les originals. O sigui que és aprofitar per veure dues peces que difícilment a vegades t'has d'anar molt a llum per veure després. Per tant, jo aprofitaria d'una cosa tan propera. És un lloc Bocoris que no el tenim oblidat, jo crec que tots el tenim present, però sí, de qualque manera, que no falta molt de recursos encara perquè el coneguem així com toca i el valorem així com toca. Tenim molt a prop Pollentia, que s'hi ha fet una feinada i que s'ha posat molt en valor. Bocoris encara no ha tingut aquesta, diguem, no s'ha fet aquesta feina per part de totes les institucions per conèixer tota aquesta història, però és una història que tenim molt a prop, que nostra, i que crec que l'han de, no sé, jo estic molt, molt contenta i donar les gràcies, com he dit, a la tant en els rotaris que han impulsat, en Joel i també a l'àrea de cultura, perquè també ha fet possible.
0: Sí, com tu dius, el projecte d'un rotaris, Rescatem Bocoris, que ara de fet han presentat i estan creant també l'associació Rescatem Bocoris, i d'haver una exposició que podem veure fins a l'octubre. Tenim temps per anar-hi. Més coses, un tema que també el podem mencionar perquè se'n posaran algunes aquí en un moll, és que Memòria Democràtica col·locaran 34 llambordes, a més, si ho dic bé, Stolpersteine, sí, en record a les víctimes de la Guerra Civil. La setmana que ve se fa la presentació i es preveu col·locar-les entre dia 7, 8 i 9 de juliol. Hi haurà diferents itineraris que consensuaran en les famílies, i clar, també n'hi haurà aquí en un moll.
1: Sí, jo crec que això donarà més detalls si encara la setmana que ve,
0: sí, esperarem,
1: però jo crec que és important la feina que s'ha fet amb aquesta comissió que es va crear en el juny de 2023 de Memòria Democràtica per, diguem, proporcionar accés públic, diguem, a la informació sobre la violència i la repressió de la Guerra Civil, preservar la memòria de les víctimes. S'ha fet també una pàgina web específica, no?, d'aquesta comissió, de tot el recull, de tota la informació que té l'Ajuntament. Inclús se va recol·locar un monòlit que hi havia en un camp de concentració d'Ubercuix, vull dir que se va reconstruir, i després també que s'ha fet la primera inspecció tècnica de la finca de Cala Sant Vicenç, on també hi havia resta. Vull dir que és una comissió que està molt dinàmica, i ara amb aquest projecte de llambordes, com tu has dit, que un projecte aquest aquest projecte està molt difós a molts municipis, vull dir, és una cosa arreu, diguem, jo crec que d'Europa està molt conegut, i jo crec que hem d'estar satisfets de que arribi a Pollença. I bé, donar les gràcies a tots els que formen part de la comissió per impulsar aquest tipus de projectes, i jo crec que, en fi, també és un deure nostre recordar aquestes persones que varen lluitar tant o que varen lluitar per garantir les llibertats i diguem, de drets que tenim com a persones lliures, no? I per tant, jo crec que com a mínim els hi devem aquest record.
0: Joanina, tenim dos minutets, se mos acaba el temps, ja tenim els següents convidats per aquí i avui comencen les festes de Sant Pere.
1: Sí, la veritat festes. És que molta, al final, bé, són un poc el de sempre, tenim la inauguració a l'Associació de Veïns, que abans feia molt de pits a les festes del Carme, que enguany se fa entre...
0: L'exposició.
1: L'exposició, una exposició, que enguany jo crec que serà molt interessant perquè són de fotografies d'humor, i que tots molt veurem reconeguts, jo convidar també que se fa en col·laboració a l'Associació de Veïns i l'Ajuntament, i després, clar, la cofreria que mos, en col·laboració enguany amb Aymar, que tots anirà, diguem, en benefici de... Ja sabem que la col·laboració entre aquestes entitats socials i nosaltres, l'Ajuntament, és cada any més intensa, i per tant, res, convidar a que assistesquin a tots aquests actes, diguem, de Pambol i Solidari, Vall de Pagès, que això és dissabte, diumenge hi ha la sardinada, que també ja és una...
0: No fa falta convidar
1: això
0: la
1: ja
0: sardinada.
1: No fa falta convidar. I després, clar, després també és veure que se celebra aquesta... aquests 50 anys de la Setmana Nàutica, però bueno, que ja ho ha anat donant informació i aquests premis. Però bé, que tinguem unes bones festes de Sant Pere.
0: Avui comencen amb el cinema, sí. Que també està molt bé per anar a veure cinema a la platja.
1: A les 9 i mitja, a l'Avinguda de París, a la plaça de Tamarells. Jo, això està bé, eh? Jo vaig anar l'altre dia.
0: Però du una xiquetota, diu la regidora aquella l'altre dia, se va tapar un
1: poc. Bé, això és molt probable, ja ho he de dir, però bé, això està bé, això està bé.
0: I bé, dilluns és festiu a Pollença, hem de recordar que enguany la patrona cau un diumenge i tindrem Sant Pere de festa.
1: Sí, la veritat és que... Sí. És un poc rar, no? Perquè molta gent no ho sap o, sí. I mos demana coses i els diuen no, dilluns estarà tancat i això aquí mos ha passat aquí a l'oficina, però bé, convidar a tothom a que puguen gaudir i gràcies a la cofreria, m'he oblidat, que és la que realment organitza, fa, sí, i jo vull donar les gràcies a la cofreria i a tot el personal de l'Ajuntament que ho fa possible, que estan en marxa posant-ho paperí, muntant-ho
0: molt bé, de Joanina, molt bones festes de Sant Pere i molt ben dijous qui ve.
1: Molt ben dijous.
0: Adéu.

0: Idò, gairebé són les 11:10 i avui és el darrer dijous de mes. Allà ple o cap vespre, però el darrer dijous de mes a les 11 tenim en Xisca Figuerola, la tècnica d'igualtat de l'Ajuntament, que ens ofereix aquest programa mensual Posa't les ueres a peu de carrer. Bon dia, Xisca, com estàs?
1: Bon dia, ja d'estiu, molta calor.
0: Molta calor.
1: Però el que toca.
0: És el darrer programa de la temporada.
1: Sí, sí, amb molta calor i calors. Que d'això venim a xerrar.
0: Que bé, quina entrada més bona. Mem, de què hem de xerrar avui?
1: Bueno, pues avui crec que és un tema que és interessant per totes les dones i també convidam els homes, eh? Perquè són, també haurien d'estar ben informats d'aquest tema. I venim a xerrar, bueno, tenim avui na Rosa Llobera, bon dia.
2: Hola, bon dia.
1: Ella és la comare del Centre de Salut de Pollença, és doctorada en gènere i salut per la Universitat a les Illes Balears. És a dir, que ja començam a saber un poc de què xerrarem avui, el nostre programa de què va, no? I parlar de menopausa, que és el primer pas per a visibilitzar el canvi de cicle vital que viuen les dones i conèixer el que impliquen els seus cossos, emocions i entorn. No és una malaltia ni un trastorn, és una etapa més a la vida de les dones. Cada una de nosaltres viu o viurà aquesta transició d'una manera única, mentre que algunes amb prou feines la noten, altres afronten efectes més intensos i prolongats. Comprendre aquesta etapa i els seus canvis és clau per gestionar-la d'una manera adequada i afavorir el nostre benestar físic i emocional. Parlar i conèixer què és la menopausa i el que implica ens ajudarà a desfer-nos dels mites que l'envolten. Reconeixer-la com un procés natural sense sobremedicalitzar-la ens permetrà afrontar-la amb menys temors. Amb una mirada feminista afavorim canviar la visió negativa que gran part de la societat té sobre aquest procés, desterrant les idees de pèrdua de valor del cos de la dona quan acaba la seva fertilitat, els cànons de bellesa lligats a la joventut i els casos normatius. Els cossos de les dones poden ser sants, bells i plens de gaudir a qualsevol edat. Bueno, això és un poc aquesta introducció que ens du a el que serà el programa d'avui i de el que xerrarem, que és de la menopausa. Un tema tan, bueno, tan interessant, però tan tabú en el mateix temps i tan invisibilitzat. I com sempre dic, el que no se visibilitza no existeix i per això estem aquí i posant tot damunt la taula, a posar-me les ueres, no? I per, bueno, per començar tenim passarem, bueno, escoltarem un tall d'una ciutadana d'aquí de Pollença que
0: s'agraeix molt que hagi volgut enviar un tall perquè n'han demanat,
1: sí. N'han demanat, però totes les dones quan en xerram és com que sí, ho xerram entre nosaltres, però quan ho hem de fer públic és que esperi que estem empagaïdes. És a dir, no sé per què estem empagaïdes de xerrar algo tan natural que ens passa a totes. No sé, d'això en xerrarem també una mica. Primer diré un poquet, bueno, diré les preguntes que li he fet, perquè com és un àudio i ell els ha contestat seguides per no haver de fer talls, no? Un poc anava per aquí. Com has viscut el canvi hormonal i corporal de la menopausa i quines emocions t'ha despertat? Si has sentit que la societat associa la menopausa amb pèrdua de valor o envelliment i com t'hi has relacionat? I quina informació tenies sobre la menopausa abans de viure-la? Creus que s'educa prou sobre aquest tema? Una miqueta són aquestes les respostes que escoltarem per part d'aquesta ciutadana.
0: Tres preguntes que han juntat altres àudios,
1: sí,
0: que ella ha enviat i els escoltam.
1: Vinga, molt bé, endavant, gràcies.
3: Mira, però ja la menopausa ha estat un procés amb emocions molt contraposades. Per una banda, contenta perquè vaig tenir unes menstruacions molt doloroses de molt de dies de durada, de 10 anys. Per tant, vaig passar molt malament. Fins i tot me varen operar d'endometriosi en 40 anys aproximadament. Per tant, he viscut un procés molt llarg, amb moltes visites a ginecòlegs i ginecòlegues i prenent molt de moments de la meva vida anticonceptius. Per tant, una vegada me va fugir la menstruació, va ser com un alliberament de mal, per dir-ho d'alguna manera. Però sí que era vera que després venia una altra etapa d'emocions contraposades. Vaig començar a tenir migranyes, no havia tingut mai. Vaig començar a dormir molt pitjor i sobretot les quelrades. Les quelrades de dia més o manco aguantables, el que passa que de nit molt complicat. Molt complicat perquè a vegades me despertava dos i tres pits completament banyada i això va ser molt mal d'aguantar. I emocionalment, sí, difícil perquè tenia canvis d'humor i no sabia molt bé què és el que me passava. Pot ser que sí, que antigament se lligàs la menopausa amb pèrdua de valor, però jo crec que a poc a poc això va canviant, perquè jo també crec que nosaltres anem canviant i realment és qüestió psicològica, no? Com te sents tu, com ets tu i també com amb qui te relaciones i com te relaciones. Per tant, bueno, depèn una mica aquí. En quant a l'educació que rebem sobre la menopausa, zero. És a dir, per jo ha estat un cativeri trobar persones que me poguessin ajudar i me sabessin dir què és el que m'estava passant. No és una crítica generalitzada a tots els professionals de la sanitat, però sí a alguns. És a dir, jo m'he hagut de cercar la vida fent cursos, tallers, online, que on he pagat per poder entendre què me passava i quines són les millors solucions respecte a el que me passava. Després t'ajudes de milles, de companyes de feina, que els està passant un poc el mateix, i si no tenen pudor de contar-te el que els hi passa, i tu tampoc, és una meravella, perquè fas com a pinya i te sents més compresa, més entesa, i és un procés, és com a curatiu, no? Curatiu emocionalment, i jo crec que haurem d'anar per aquí. De totes maneres, de cada vegada crec que interessant més, no? Que aquest 50% de la població, com a mínim ara, de cada vegada sent més coses o llegeix més articles, on sí que interessava una mica més i que en principi crec que sí que se va estudiant un bon mes. Però ja vos dic, jo m'he hagut de cercar la vida per entendre un poc el que m'estava passant.
0: Molt bé, doncs gràcies a aquesta gent que m'has enviat la seva experiència personal, i bé, se poden analitzar moltes coses de les que ha dit. Eh?
1: Sí. Sí, sobretot crec que és molt important el tema de sororitat, no? El fet de tenir-nos unes amb les altres i poder xerrar, no? Jo crec que és un gran acompanyament. Però bé, aquí tenim avui a la veu d'una gran professional, i res, un poquet, bueno, com definiries la menopausa més enllà de la definició mèdica que representa la vida d'una dona?
2: Bueno, jo crec que abans de desenvolupar gaire més, el que hauríem de fer és definir un parell de conceptes perquè quedin clars, perquè el que deia inclús aquesta dona que ens ha donat el seu testimoni és: em va costar molt poder entendre què era i què me passava. Vale, doncs per poder entendre, crec que el que primer hem de fer és definir, no? Jo començaria explicant un poc què és la perimenopausa, que seria aquella etapa de transició a la vida de les dones que pot començar uns anys abans de la menopausa i dura fins un any després de la darrera menstruació. I aquí sí que hi ha una disminució d'hormones, les principals estrògens i progesterona. Val? Llavors, això seria la perimenopausa. La menopausa en si és un moment. És aquell moment en què han passat 12 mesos. És vera que per xerrar d'aquest tema ens referim a menopausa, però realment de lo que xerrarem avui és de tot aquest procés. Perimenopausa, menopausa i postmenopausa, que seria des de que ha passat aquest primer any fins la resta de la vida. Val? Llavors, són com aquestes tres etapes. Sí. Quan parlem avui de menopausa, vull que quedi clar que estan xerrant de tot això que envolta la menopausa. Sí que és cert que si xerrem més endavant de quins símptomes i això solen aparèixer a la perimenopausa i durant la menopausa, i llavors quan ja ha passat aquest primer any o dos anys, aquests símptomes van desapareguent, no? Aquest climateri sol ser més tranquil fins al reste de la vida, però crec que era important definir aquests tres conceptes, i també quan parlam d'hormones i de disminució d'hormones en aquesta etapa, hem d'entendre que les dones des de que naixem ja naixem amb tots els òvuls, no? I llavors a l'adolescència ho pot ser

0: les estrogens i progesterona, que no mos quedem a zero, però sí que és cert que hi ha un descens important. Val? I volia matisar aquests quatre punts.
1: Clar, perquè a vegades passa, no?, que quan xerres de menopausa, pareix que te comença a passar tots aquests canvis quan deixes de menstruar, i quan realment potser són 5 o més anys abans que comences amb tots aquests símptomes.
0: Sí,
1: no?
0: La menopausa se sol retirar voltant o 50, normal, seria entre 45 i 55, se consideraria normal, i és perquè 5 o inclús 10 anys abans podem començar a tenir aquest descens hormonal.
2: I ja parlant de peri.
0: I parlant de peri.
2: Perquè de la peri a la menopausa has d'haver estat un any complet sense menstruació.
0: Exacte, per dir que estem... La menopausa és aquest any complet sense menstruar. De vegades, abans de que se'n vagi la menstruació, comença a venir de manera irregular i a lo millor estem 4 mesos que no ve i després torna a venir. Bueno, i d'aquí hem de posar un comptador a zero i d'aquesta darrera ha d'haver passat un any. Mal? Així, així com està establert clínicament per saber quina és aquesta etapa a nivell, diguéssim, biològic.
2: I té alguna cosa a veure, perdoneu, si la primera menstruació t'ha vengut molt jove, una edat que t'arribi la menopausa també abans?
0: Mira, moltes dones ens demanen com puc saber si estic en perimenopausa o com puc saber quan tindré la darrera menstruació. Exactament, no ho pots saber. Una de les coses que ens va millor per saber-ho és haver xerrat, si tenim germanes més grans que nosaltres o les nostres mares, és a dir, els familiars de primer grau, veurem a elles quan se'ls va retirar la menstruació, perquè això sol ser bastant indicatiu. És cert que si tenim una mare que ha tingut una menopausa precoç, abans de 45 anys, la filla té més possibilitats de patir-la també. Però això és un dels indicatius.
2: Una part genètica, una prova no se pot fer.
0: A la perimenopausa, una prova no significativa, perquè a la perimenopausa el que tenim és molta fluctuació hormonal. Llavors, quan tu fas una analítica, fas una foto a un moment donat d'aquesta fluctuació hormonal. I això és molt mal de fer diagnosticar. Vas més per... Quant d'any tens? Bueno, si tens 45 anys i no, probablement estiguis en aquesta etapa, calculant que la majoria de les dones se'n va a la menstruació al voltant de 50, i també un poc, a mi, que me contes de com t'estàs sentint en aquests anys. Bueno, va millor això que una analítica.
1: Vale. Molt bé, doncs, què creus? Creus que socialment es viu com un final, una pèrdua, un canvi? Bueno, això...
0: Sí, se podria viure com, bueno, com un final d'aquesta època reproductiva, i cert és que si la societat només li dona valor a la dona en funció de la seva capacitat reproductiva, se pot entendre com una pèrdua, però jo convido més a que se vegi com una oportunitat de canvi. De fet, moltes dones ho diuen així, no? Com una alliberació. Jo ara ja no m'he de preocupar per si m'he quedat embarassada.
1: Lo que et comentava.
0: Ara ja no tinc dolor de menstruació. Bueno, es canvia un poc l'enfocament que li donam en aquest fet.
1: Sí, sí, bueno, és que és això, no? Abans ho comentàvem, que per jo, a nivell personal, que ja... Bueno, ara ja he passat la menopausa. És a dir, jo ja estic...
2: Tu ja menopàusica.
1: Jo ja...
2: Ah, sí. No, tu ja és post. No,
1: ja post. Ja ha passat un any. És a dir, jo ja estic en el post. I per això ha estat, la veritat, una alliberació. És a dir, jo me sent... La mar de bé, no sé si tot me sent com més jove i tot que quan tenia la menstruació, saps?
0: Clar, això està molt bé dir-ho. Perquè normalment... El que rebem quan se xerra de menopausa és tot el contrari, no? Sí. Menopausa, bueno, calrades, insomni, sequedat vaginal, però també hi ha, ja vos dic, passat sobretot aquest primer període d'adaptació del cos, moltes dones que no ho sé perquè no ho deim més, però aquesta sensació de lliberament, ara estic bé, he com reconnectat en jo mateixa, m'he tornat a prioritzar. És que això és molt important per viure aquest procés, perquè són molt d'anys que mos queden, sí, d'estar sense menstruació, i és una oportunitat de tornar a connectar amb el cos, amb tu mateixa, les teves prioritats, tornar-te a posar en un centre. Perquè això és
2: jo
0: molt
2: estic peri menopàusica en aquesta etapa de, que pot tenir la menstruació, dos pits o un mes, tres mesos sense, ja fris que arriba la menopàusica, digui, ja està, sí, ja està, ja fris.
1: Sí, són aquests anys previs a la menopausa, sí, no? Que és com a més ara sí, ara no, ara quan, no? Vius com amb aquest tall constant, no? Sí. És això. I, bueno, per què creus que la menopausa però continua, ara el que serà, no? Aquest tema tan silenciat, tan tabú, bueno, tot, a vegades tot el que envolta la dona, no? Ja sabem

0: que xerrar de temes que també a vegades ho poso damunt la taula i és com amb amigues, no? Xerrar de masturbació femenina, sexualitzar femení, tot això encara és com, uf, mos costa xerrar-ne d'això, i la menopausa és un tema.
1: Sí, no? És una qüestió cultural i de tradició, vull dir, durant molt d'anys el cos de la dona pareixia que en tots aquests aspectes no existia, no existia per reproduir-se.
0: I ja està.
1: I ja està, però no se li donava veu a la dona. Bueno, jo crec que avui en dia, ja més, el fet que ara nosaltres estem davant d'aquest micro xerrant d'aquest tema ja és un pas. Vull dir que crec que avui en dia comença a deixar de ser un tabú.
0: I creus, és a dir, ara que estàs, no està dins el guió, però les al·lotes joves xerren més obertament d'aquest tema? Perquè clar, nosaltres ja xerrem de menopausa perquè tenim una edat, clar que elles no xerraran de la menopausa perquè els hi va molt lluny, però...
1: Bueno, no estaria de més.
0: Però també,
1: que jo
0: clar,
1: crec que igual que ja començàvem a parlar més quan anàvem a les escoles i això, a fer tallers sobre menstruació i alguns tallers sobre sexualitat, evidentment mai mos basten, ja ho sabem, els recursos són mínims, n'hauríem de tenir més i poder arribar a fer una... a fer que aquest tema siguin més transversals i no només una actuació puntual de tant en tant, però també la menopausa, si parlam de cicle menstrual la podem incloure,
0: sí,
1: com a concepte. Encara que siguin nines joves, vull dir, arribaran, si no els hi passa res, arribaran a l'edat adulta, i conviuen moltes vegades aquestes adultes joves amb mares que estan transitant.
2: Sí. La menopausa, si tenen fills, te coincideix a la mateixa casa, adolescents i menopàusiques.
1: Sí,
2: això és tot el molotov.
1: Abans que tenien fills més joves, la menopausa coincidia amb un moment en què deien ja tenc fills criats, ara poden ser fills adolescents o inclús nins petits, nins de 8-10 anys, perquè l'edat de quedar-se embarassada cada vegada és més avant. Doncs sí, però ara mateix diríem que les dones que estan transitant aquest canvi vital tenen fills adolescents i tenen fills, la majoria.
0: Bé, un poquet també, no? La pregunta era un poquet de si hi ha educació suficient sobre menopausa i és el que m'ha estat.
1: Sí,
0: n'hi hauria d'haver més, igual que quan xerran de la menstruació, començava a xerrar quan ja han tingut la primera, primera regla, i hauria de ser abans.
1: En tot arribant tard,
0: no? És a dir, com que agafa un poc. I crec que el que tu comentaves, el tema de la menopausa, és part de la nostra vida, i no només de les nines, sinó també dels nins, perquè...
1: Exacte, de la societat.
0: Final,
1: som la meitat de la població i convivim.
0: Clar.
1: M'és igual si la parella és una altra dona, és un home, vull dir, però és igual, convivim en societat. Si no en tens com a parella, potser la tindràs com a companya de feina o com a familiars, que és igual.
0: Sí, sí, i el tema laboral també, no? Que és un tema que també se critica que tant, ara és fet que se donin de baixa perquè, bueno, dones que ho passen molt malament i tal, el que tu comentaves,
1: sí,
0: de dir que és a nivell social, no?
1: Bueno, sí, aquest, el tema és de les baixes per dolor, a mi també no hem de normalitzar o dolors menstruals, la menstruació no ha de fer mal, si
0: totalment
1: fa mal hem de cercar perquè fa mal, que també això és una altra història, tota la vida dient, bueno, si tens mal, anticonceptius, o és que la menstruació fa mal. No, en principi la menstruació te pot provocar unes molèsties, una certa inflamació un dia, però no ha de ser dolorosa o incapacitant. Si és així, jo recomano, si qualque cosa dona mos està sentint i està passant per un procés així, que consulti, perquè haurem de veure com és tan dolorosa.
0: Què passa?
1: Vale.
0: I, Rosa, quins són els símptomes més habituals que observes les dones durant la perimenopausa i la menopausa? És a dir, quins són? Això és important, no?
1: Tres símptomes. I això és important que quedi clar que són aquests tres símptomes i vosaltres després hi farem una petita aclaració. Però mira, les calrades o fogots o sofocos seria un dels principals. Llavors, hi ha l'insomni, però que normalment està relacionat amb aquestes calrades i suors, que és el que despertaria de nit, i llavors l'aixecatat de mucoses vaginals, que això pot donar molèsties genitourinàries, molèsties a l'hora de tenir relacions, etc. Però aquests serien els tres principals. Després, evidentment, si tu llegeixes els símptomes perimenopàusia o menopàusia, n'apareixen més. El que passa és que, després, si voleu, els comentem, aquests altres no és tant un tema hormonal, d'aquelles dues hormones que hem dit que descendeixen, la progesterona i els estrògens, sinó que està molt relacionat amb la vida que mos envolta, no? Amb el que dèiem, bueno, si tens més o manco 50 anys, dius, és que la menopausa estic molt nerviosa. D'acord, hi podria haver un cert component hormonal, però què està passant? No és que ara tinc ma mare malalta i l'he de cuidar, no sé què. És una edat en què pots tenir pares que ja són majors. És una edat que te pot coincidir amb fills adolescents i altres preocupacions. A nivell laboral, segons quines feines i estabilitat laboral, també saben que les dones a partir d'una edat, si perden la feina, és molt difícil tornar a entrar en un món laboral. Llavors, és molt important el context. No només el context hormonal, sinó el context social. Que de vegades té això molt més pes, s'ha demostrat que té això molt més pes amb aquest estrès que els seus estrògens estan baixos.
2: I ara què diu pes? Augment de pes?
1: L'augment de pes seria més un d'aquests efectes secundaris, no? Que diu quins símptomes hi podria haver. No? Un d'aquests símptomes que està relacionat amb moltes altres coses que no són les hormones, entre altres coses, per exemple, és una edat que de vegades és molt difícil trobar temps per cuidar-se, per fer exercici i tal, però el que sí que s'ha vist, que sí que depèn de les hormones, és la redistribució del greix corporal. Mm. És a dir, el canvi de la figura de la dona, sí que el greix se'n va més a la zona de l'abdomen i la figura queda com a més recta. Igual que l'adolescència, la figura és més recta i després quan comença l'ovulació, les menstruacions, el cos de la dona agafa una figura més, bueno, menys recta, menys greix corporal a l'abdomen. Llavors, en aquesta etapa tendeix aquí. No tant un gran augment de pes, sinó aquesta redistribució. Això és el que dic, que depèn de les hormones. Exacte. Però després és l'altre, vull dir, que és una etapa que, com tu deies, no? Per reconectar per tard, i entre altres coses, si te prioritzes, una de les coses que has de prioritzar és fer exercici.
2: Força
1: i cardio, les
2: perquè
1: dues coses.
2: Sí. Força,
1: no, l'ideal és força, cardio i amb amigues, vos diré.
0: Ai, mira, m'agrada la tercera.
1: L'ideal, és que això seria l'ideal per sentir-nos plenes. Una fa feina a nivell més muscular i de recuperació de massa òssia, que seria la força, el cardio mos va molt bé, ja ho diu la paraula, no? A nivell cardiovascular, i l'altre mos va molt bé perquè riure és molt important sempre, i a la menopausa més, i per tant, si fer les portes amigues, molt millor.
0: Clar, el que xerrava, no?, la nostra oient, no?, és un poc aquella, és el que també la va ajudar molt, és poder xerrar amb les amigues, poder compartir què m'està passant, que no, poder riure, poder plorar juntes, també no passa res,
2: no passa,
0: que
2: mira,
0: que, sí, de lo que aquesta sororitat que sempre xerran que és tan important, i a vegades, per desgràcia, a vegades ens sentim atacades per les mateixes dones, és a dir, a vegades un poquet aquest tema, no? Bé, pues, un poquet era el que comentaves, no?, de l'ansietat, de pressió, bueno, insomni sí que ho vas comentar com algo que era una des...
1: És que si tu te despertes
0: amb suada,
1: amb un escalós, després si te despertes un pit, bueno, però si te despertes dos o tres pits, és difícil acabar agafant tu son quan l'interromps tantes vegades.
0: I podria ser un poquet també que aquesta irritabilitat o ansietat també sigui perquè tu ja no dorms, clar, és a dir, que això és una conseqüència.
1: Exacte, són més conseqüències d'aquests tres símptomes que vols dir que estan molt lligats a les hormones, tot l'altre pues, són conseqüències d'aquests tres símptomes o
0: de lo que t'envolta. Sí, clar, també era veure que un poc et se dona en aquesta edat, estem, no?, en situacions com que se diu sàndwich, no?, que tens per una part pare o mare ja que tenen una edat i has de tenir cura, o tens adolescents també que també has de tenir cura, i clar, i tot això entre que no dones colors.
1: No tens cura de tu.
0: I no tens cura de tu, clar, i és un poquet aquest tema, no? Creus que sovint es medicalitzen emocions sense entendre el context hormonal i vital? És a dir, això potser podria ser també...
1: Sí,
0: no?
1: Sí, això, sense entendre el context vital, passa, però passa a tothom, passa a homes i dones, és vera que passa molt més a les dones, però és molt important tenir en compte el context. És essencial, és que molt de pit si cercant què hi ha darrere aquella ansietat o depressió, veiem claríssimament que és una situació familiar complicada o algun trauma, no?
0: Clar, perquè el que dèiem un poc és dir, si clar, tu vas anar al metge perquè no pots dormir i tal,
1: i te donen ansiolà...
0: Clar, és a dir, un poquet...
1: Primer haurem de veure quina edat tens, com és que no dones, i el que comentàvem fins ara, quan, perquè te despertes, quan te despertes, què fas, què penses...
0: Clar, a vegades...
1: Te preocupa per no tornar-te a dormir.
0: El millor pues, és això, no? Cercar, tenir més cura de tu i cercar alternatives que no sigui pues, la medicació de, bueno, ansiolítics i tal, no?
1: Sí,
0: és a dir,
1: sí, sí.
0: Intentar...
2: Tot els suplements que pareix que bé, els algoritmes de les xarxes socials. Ara jo, per exemple, també em surten coses de perimenopausis i menopausis que tot el dia te recomanen que perquè si no prens 4.000 vitamines cada dia... No en sortiràs.
1: Sí, els algoritmes te recomanen això. Primer, per l'edat que tens, sí, que ja ho saben, i segon, perquè segurament... Exacte, i segon, segurament perquè n'has fet cerques, perquè has vist o has consumit aquest vídeos o la informació que apareix, i llavors te n'envia més, i després per que només hi ha això.
2: Sí.
1: I sí que és cert que el que tu dius, no? Que pareix que han d'aprendre de tot en aquesta etapa. Bueno, això també és sobre medicalitzar. Està molt clar que les dones viurem molt d'anys si estan bé i que així sigui sense menstruació i per tant ara ja no consumim anticonceptius, no consumim compreses que hem de consumir alguna cosa, vull dir, continuant sent una objecte que podria consumir i a més la dona fa feina, té dos bes per gastar, a més amb aquells a poc gastar, i com que l'autocuidat està com a de moda, ja sigui en cremes com en suplements, i de lo dels suplements a partir de la perimenopausa t'apareixerà a través dels algoritmes perquè consumesquis.
2: Però realment és necessari, Rosa.
1: Realment el problema
2: no,
1: que
2: tenim... No.
1: Mira, per saber si un medicament o un suplement funciona, això és molt important veure en quins estudis se basa. I quan llegim un estudi, el que hem de fer és mirar si té conflicte d'interessos, que això ja avui en dia és obligatori posar-ho. Quan tu fas un article científic has de posar si tens conflicte d'interessos o no. Això vol dir, aquest article, aquesta investigació, la finança un laboratori o no? O és un finançament públic? És que això, és que si tu estàs fent una investigació i el que te pagues un laboratori que te dona aquell producte, segurament hi haurà un biaix. Quan miris els resultats no seran del tot fiables. Llavors, jo el que crec que falta és, una altra vegada, dos bes públics que se destinin a investigar sobre menopausa i que se necessita durant la menopausa, no? A investigar sobre la salut de les dones, però que siguin estudis independents, sense aquest conflicte d'interessos. Llavors, per això moltes dones diuen, és que això no entra per recepta, aquest suplement de no sé què. No, és que per entrar per recepta ha de complir un criteri, i entre altres ha d'haver demostrat que funcioni i ho ha d'haver demostrat...
2: I més enllà dels suplements, hi ha casos que s'hagi de donar medicació per una periomenopausa?
1: Bueno, no sé si m'estàs dient de la teràpia hormonal substitutiva o substitutòria. Aquesta teràpia hormonal, hi va haver un moment donat que se donava arreu a totes les dones que tenien aquests símptomes que han dit en un principi, no? Les calrades, la sequedat i tal, i llavors se va fer un estudi important a Amèrica que va demostrar que aquesta teràpia hormonal estava directament lligada al càncer de mama, no? Que les dones que consumien estrògens tenien més risc de càncer de mama. Llavors se va dir, idò, si tens antecedents familiars de primer grau en càncer de mama, és a dir, una mare o una germana que hagi patit això, no pots fer aquesta teràpia hormonal. I després se va dir, bueno, realment aquesta teràpia hormonal se farà en dones que complesquin criteris, i entre ells un dels criteris ha de ser que aquests símptomes afectin molt a la seva vida, perquè si és simplement que passa per aquests símptomes i pot tenir una vida normal amb un ventall,
0: és que el cost és molt alt.
1: Exacte. Bueno, idò, és que simplement el que hem d'entendre és això mos passarà en aquesta edat,
2: passarem.
1: Ho transitarem i després vendrà el que tu deies, no? Ja estic a una etapa que estic bé i no sé què, que ja aquesta alliberació. Per tant, teràpia hormonal substitutiva mai no, en segon quin cas sí, però sempre tampoc. Mm-hmm. Han d'anar alerta en donar medicaments hormonals, perquè els medicaments hormonals estan lligats a problemes de salut també, inclús en problemes podien donar també problemes cardiovasculars, etc. Per tant, s'ha d'anar alerta.
0: Clar, i després el tema de lo que es com, bueno, el tema d'etat de cor, també de muntes estudis les dones, que fins ara pues, pareixia d'una manera i ara resulta que els símptomes són altres.
1: La sintomatologia és diferent, l'estudi de la medicina primer sempre s'ha estudiat el cos de l'home i els símptomes anaven en funció d'aquests i per tant les dones moltes vegades primer perquè elles no li donaven importància però no coneixien els símptomes i després perquè tampoc se coneixia pues, arribaven tard, no? Però sí, això, la medicina sempre ha estat, bueno, molt de factors, en molts de sectors, però en medicina ha estat així. Primer s'estudiava el cos de l'home, els efectes de medicaments en el cos de l'home, i després se suposava que havien de ser els mateixos per nosaltres, quan és evident que no ho seran.
0: Que no ho seran, sobretot la medicació i els efectes que pugui tenir, no? Bé, i en temes, sí que els temes de l'impacte que té aquesta de la menopausa sobre la salut a llarg termini, els ossos és una cosa que realment a nosaltres les dones, osteoporosis, tal, estem més afectades, no? Una vegada que entram dins aquest cicle.
1: L'impacte que té la menopausa a llarg termini i els problemes de salut se creen que estaven una altra vegada, tot era culpa de la menopausa, i resulta que no depèn tant de les hormones, que també el que passa és que el cos envelleix, igual que el cos de l'home envelleix, el cos de la dona també, baixen els estrògens, sí, però el risc cardiovascular que se deia que estava directament lligat a els estrògens sembla que no tant, la pèrdua de massa òssia sí que té un component hormonal, però no només.
0: No només.
1: Bueno, pues... o sigui, no és la culpable de tot.
0: No està bé perquè, clar, a vegades és com que sempre, tinc això, no? Menopausa, tema d'ossos, sobretot, no? El tema de l'osteoporosis, pues, parec que és un tema degut a que perdem, bueno, quan ja estem en menopausa. Tu creus que hi ha prou prevenció i seguiment mèdic amb aquest tema?
1: Clar, és que no se pot fer prevenció de la menopausa, perquè la menopausa no s'ha de prevenir. La menopausa arribarà i l'han de transitar, vull dir, han de conèixer el que passarà i han de passar per aquí, com us deia, pues, si cuidam-nos.
0: Cuidam-nos, això és superimportant, no deixar-nos com a les segones, les terceres o les quartes.
1: Exacte, és a dir, quan més t'haguis cuidat abans, millor també arribaràs en aquest punt, és a dir, no han de començar a menjar bé quan t'arribes.
0: Quan ja arribes, quan estàs dins aquest any.
1: Però vaja, sempre dèiem una dieta saludable que sigui mediterrània, fruites i verdures de temporada, llegums, si pot ser a partir d'aquesta edat donar-li molta importància en els ciurons, peixos blaus o salmó salvatge per l'omega 3, oli d'oliva, fruits secs, cereals integrals, reduir un poc la cafeïna i l'alcohol també. No? Però això ja hauríem de fer sempre. Però en aquesta edat, més. L'esport, el que han dit, no? Força, cardio i en companyia, si pot ser, dormir les hores que mos
2: cada
1: toquen.
2: Cada dia esport, Rosa?
1: Quan puguis.
2: Com el millor.
1: Quan puguis, perquè te fa sentir bé. Quan t'has acabat de fer esport, te sents millor. Sobretot si és amb aquestes condicions que han dit. Quan puguis, perquè tots sabem la vida que duim. Llavors, descansar també és important. Ja sabem, evitar les pantalles abans d'anar a dormir, reduir un poc els sobreestímuls aquests que tenim a través de les pantalles. I després fer gestió emocional no només l'hem de fer en aquest moment, no? Que dius, me sent sobrepassada, ja poden venir treballades un poc d'abans, però sí que és important en aquest moment, si ens sentim sobrepassades amb aquest canvi, si se ens junten moltes coses a nivell familiar o laboral o el que sigui, se ens fa bolla, hem de demanar ajuda.
0: Totalment. Per això és important, sí, d'aquesta informació i formació a una edat temprana, és a dir, perquè el que comentaves, o sigui, ens hem d'anar preparant per això, no quan ja arriba.
1: Exacte.
0: I algo molt important que crec que no ho podem passar per alt i és el tema de com canvia la sexualitat durant aquesta etapa i per què costa tant parlar no, el tema de la sexualitat.
1: Sí, el tema tabú i a més les dones que tenen aquesta edat a lo millor no n'han parlat tampoc quan eren més joves i arribant a aquesta edat i heu de xerrar d'això quan no m'ho va bé, pentura els hi costa. Però bueno, el que passa principalment, com us he dit, relacionat amb les hormones, és que hi ha sequedat a les mucoses, no? Llavors, aquesta sequedat pot fer que les relacions siguin doloroses. Si les relacions han estat doloroses i tenim aquesta sequedat, com que han tingut mal, i sobretot si han tingut mal un parell de vegades, deixa de fer-nos ganes tenir relacions, perquè ja ho associam a dolor en vez de plaer, que és el que hauria de ser. Però també tenir en compte, com han dit, que hi ha dones que senten una reconnexió perquè saben que ja no se poden quedar embarassades i s'alliberen. A partir d'ara ja he perdut la fertilitat i ara ja no m'he de preocupar d'això i disfruten més de les relacions. Recomanacions: tenim lubricants, tenim humectants que se poden aplicar dies, o sigui, de manera habitual i després just en un moment de les relacions, i després hi ha teràpia hormonal però localitzada, que són productes que s'apliquen a nivell vaginal i que per tant fan, diguéssim, l'efecte només en aquella zona i se poden utilitzar dosis baixes, que també serveixen molt quan la vagina està més seca o un poc més atròfica, no? Llavors això sí que ha d'anar pautat, però jo el que recomanaria davant qualsevol d'aquestes coses que em dic que mos afectin, les calrades, l'insomni, el malestar emocional i també la sequedat vaginal, és que consulteu, val? Que mos podeu venir a veure per això, que no només heu de normalitzar. Si ara, sentint això que hem dit, teniu dubtes, dius, ah, això me passa i jo voldria saber més, què puc fer, no? Com puc millorar el meu sòl pèlvic, com puc millorar aquesta sequedat, i de venir a veure'ns, xerrarem una estona, veurem com us podem ajudar trobant aquest equilibri entre no sobremedicalitzar ni tampoc dir això és normal, no has de fer res. Vull dir, no és normal, no hem de normalitzar tenir dolor les relacions, hem de cercar solució, però n'hem de parlar i
2: cap dona la viu igual a la menopausa.
1: Cap dona. Són relats que tenen coses en comú, però cadascú té el seu relat.
0: Doncs res, Rosa, moltíssimes gràcies.
2: Podem trobar ara els nostres oients, ara si mos escolten, en Rosa, tant en UPAT de Pollença com en l'Unitat Bàsica d'Omoll.
1: L'Unitat Bàsica d'Omoll ven que fer grups de preparació part i postpart, o sigui, la consulta la tenim a Pollença, són jo, i després dos dies a la setmana ve una companya a fer reforç, vull dir que ells són de dilluns a divendres, trobaran o un o l'altre, poden consultar totes dues.
0: Molt bé, doncs moltíssimes gràcies. No sé si tens per acabar algun missatge que donar a tots els nostres oients, no sé.
1: No, jo
0: si...
1: crec que ha quedat més o manco
0: jo crec que...
1: el que volien dir. La porta és oberta, no dubteu en consultar si...
2: No estan malaltes, no?
1: No estan malaltes, xerrau amb les vostres companyes i veureu que el que vos passa és comú.
0: D'acord, doncs moltíssimes gràcies per haver vingut i compartir aquest moment.
1: Moltes gràcies a vosaltres.
2: Gràcies, Rosa, fins una altra. I gràcies, Xisca, fins passar l'estiu.
0: Sí, fins en el setembre, ja. Sí, juliol i agost i setembre mos tornem a passar. Bé, jo no me'ls atrec.
2: No, bon estiu.
0: Gràcies, igualment. Sí.

0: tercera no había otro que se la comparase en el aire de llevarla.
1: IB3 Ràdio. Les notícies de les 12. Bon dia. Nou terratrèmol de magnitud 7,2 al nord del Japó, segons han informat fonts d'aquest país. De moment, no s'ha informat de víctimes per aquest sisme, però sí que ha provocat nombrosos danys materials, així com en diverses infraestructures.
2: També s'està registrant molta activitat sísmica a Califòrnia, on s'ha detectat un terratrèmol de magnitud 5. Això mentre a Veneçuela s'acceleren les tasques de rescat per intentar trobar supervivents entre les runes després dels dos potents terratrèmols que han arrasat al nord del país. De moment, el balanç provisional es manté amb 32 víctimes mortals i més de 700 ferits, però a hores d'ara milers de persones desaparegudes. Espanya ja prepara un primer contingent d'una cinquantena de militars especialitzats en rescats que partirà en les pròximes hores cap al país.
1: I la sismòloga de la xarxa nacional, Lucía Lozano, ha descartat que els terratrèmols, siguin grans, siguin petits, es puguin preveure. Els experts expliquen només poden vigilar les zones on hi ha més probabilitat que passin, però no hi ha mitjans ara per ara per saber el lloc i l'hora del moviment de terra. Són declaracions al programa El Dia.
3: No hi ha sistemes per predecir el moment exacte i el lloc exacte d'un terremot. Lo que sí que se puede, lo que sí que tenemos conocimiento, pues a través de la sismología, de la geología, de todos los estudios de física de la Tierra en general, las zonas donde hay más probabilidad de que ocurran terremotos, es decir, donde la actividad sísmica es mayor.
1: I més qüestions. Una dona ha resultat ferida per inhalació de fum en un incendi que s'ha produït aquest matí a un primer pis d'un edifici de tres plantes al barri de la Vileta, concretament a la plaça de Tarent, a Palma. Des d'allà ens informa Toni Sastre.
4: L'avís l'ha donat el propietari del bar Cineclub, que es troba just davall del pis on s'ha originat el foc. De vegades, les 9:30 ha vist com es cremava el tendal del seu local i ha avisat a l'1-2. Les flames també han afectat el segon pis. El sergent de guàrdia dels bombers de Palma, Pep Toni Far, assegura que de moment desconeixen l'origen del foc.
5: Sabem on hi ha hagut la carga grossa de temperatura, que és una de les habitacions, i aquesta alta temperatura el que ha fet ha estat afectar el que s'ha forjat entre el primer i el segon pis. Per tant, el segon pis, que és el segon F, quedarà presentat fins que se faci una valoració més exhaustiva per part del tècnic municipal.
4: Els veïnats dels edificis adjacents, que en un primer moment s'han resguardat a les terrasses dels seus pisos, podran tornar a casa seva una vegada ja no hi hagi ni gasos ni fum.
1: I un jutjat de Palma ha obert diligències a l'alcalde de Sóller, a Miquel Nadal, per suposadament haver afavorit un exregidor del PP propietari de dos negocis al port. La querella ha estat interposada per una empresa local que explota un restaurant a la barriada de Santa Catalina.
2: Aquest negoci denuncia concretament que els responsables municipals haurien dispensat durant anys un tracte de favor continuat a un exregidor del Partit Popular a Sóller, Joan Ruiz Mesquida, propietari de dos establiments a la mateixa zona mitjançant resolucions administratives, omissions i també interpretacions jurídiques arbitràries dirigides a beneficiar els seus interessos empresarials. A més del Batle, també estan denunciats el primer tinent de Batlia, Carlos Dardé, l'exregidor d'Urbanisme, Juan Antonio Lorente, i el mateix Ruiz Mesquida.
1: I un apunt més perquè cau una xarxa criminal que es va apoderar de 9 milions d'euros amb estafes en línia a milers d'europeus.
2: Els papers es varen obtenir mitjançant estafes en línia a milers de ciutadans europeus, especialment belgues i alemans, en un operatiu que es va saldar en la detenció de 9 implicats a Sitges. La intervenció es va iniciar arran de 2 comunicats de la Fiscalia Alemanya en relació amb estafes en compravendes de diversos objectes, des de telèfons fins a una excavadora en què els diners de les víctimes havien estat transferits a una empresa suposadament amb seu a Mallorca i dedicada al lloguer de vaixells.
1: I davant aquesta informació arribem a les 12:04, actualitzant i tornem amb més notícies a partir de la 1.
6: Més informació a ib3noticies.com.

si t'he de ser sincer. Navegant a derives m'ho passo prou bé, a la classe turista d'un cel estranger.

0: les informacions d'interès general, les entitats i les activitats culturals de la setmana a l'agenda de Ràdio Pollença.
1: Tots els esdeveniments, tots els actes culturals, tot allò que es fa a Pollença ho trobaràs a la nostra agenda. Consulta-la a www.radiopollença.net.

0: I nosaltres fem un repàs, quan sóc 12:30, fem un repàs a l'agenda local d'aquí de Pollença amb aquesta primera notícia. Una nina de 3 anys en estat greu després d'haver sofert un ofegament d'una piscina de Pollença. Els sanitaris varen haver d'estar més d'una hora realitzant les maniobres de reanimació.
1: La nina de 3 anys, com dèiem, és de nacionalitat estrangera i estava ingressada en estat greu a la unitat de cuidats intensius de l'Hospital de Son Espases després de sofrir aquest ofegament a una piscina de Pollença. Així ho confirmaven ahir des del mitjà Crònica Balear. Els fets van ocórrer al voltant de les 8:20 de l'hora baixa d'ahir a una finca de lloguer turístic de la localitat on la petita es trobava passant uns dies de vacances amb la família. Segons va pogut informar Crònica Balear, la família estava acabant de sopar en aquell moment. La menor va caure a l'aigua sense que ningú se n'adonés de la situació.
0: També des de l'Ajuntament de Pollença vos demanen que vos guardeu aquesta data, la segona edició de la Cala Brutal Local, que tornarà dia 19 de setembre, amb una nova trobada del producte local amb Sant Vicenç com a escenari.
1: Hi trobarem gastronomia, música, activitats infantils o la carrera d'autos, que tampoc no hi faltarà. Senzillament, de moment, l'Ajuntament demana que us guardeu aquesta data, 19 de setembre.
0: I atenció, perquè ja tenim la nova data de la reprogramació per l'edició, la segona edició del Pollença Folk.
1: Sí, recordem que el Pollença Folk s'havia de celebrar aquesta primavera, però per motius meteorològics es va de suspendre. I d'obre, els concerts seran el dissabte 24 d'octubre a les 6 del capvespre a la plaça Miquel Callony del Port de Pollença.
0: I també vol recordar que avui, com a darrer dijous de mes, hi ha ple ordinari a l'Ajuntament, és el del mes de juny.
1: Hi podeu assistir de públic, és a partir de les 6 de l'hora baixa, a la sala de plens. També ho podreu seguir en directe per aquesta casa, Ràdio Pollença, 107.9 de l'FM, o per internet, radiopollença.net. També es podrà veure en streaming al canal de YouTube de l'Ajuntament. L'ordre del dia completa la podeu consultar o bé a les xarxes de l'Ajuntament o bé a la web municipal. Els punts més destacats d'avui, d'aquest ple, són els següents. S'ha de votar una declaració de les obres de millora del Puig de Maria com a obres d'especial interès o d'utilitat municipal. També es du a votació les bases reguladores per concedir subvencions per facilitar l'accés a l'esport de competició o la realització d'activitats esportives. Els grups PSI-PSOE, Més per Pollença i Unió Mollera Pollencina presenten una moció conjunta en relació a un projecte tècnic de la planta d'emmagatzematge de bateries de liti a la zona de l'Almadrava. I també avui es du efectiva la renúncia que presenta el regidor Miquel Àngel Torres Luque del Partit Popular.
0: L'Ajuntament també recorda que té en marxa un procés selectiu per a la contratació d'un auxiliar administratiu personal laboral fix. Ja estan publicades les bases específiques.
1: I el termini per presentar instàncies per participar d'aquest procés està obert fins dia 21 de juliol. Aquest inclòs trobareu tota la informació a radiopollença.net i també a jpollenca.net.
0: I us recordem que avui comença les festes de Sant Pere. El Port de Pollença celebra aquest dia les festes amb una àmplia programació que comença dijous i divendres amb el cinema lliure en català. Dia 20, serà a les 9:30, cinema lliure, al passeig Saralegui amb Avinguda de París. Avui dijous 25 de juny teniu la projecció de la llum de l'Aixa. És una animació familiar que està en català, dirigida per Sadi Adib i més un curtmetratge. Demà divendres, el 26 de juny, amb la projecció de Molt Lluny, en català, en versió original, amb subtítols en castellà. Està dirigida per Gerard Oms i després també s'emetrà un altre curtmetratge.
1: Això és per avui. Demà, cinema dissabte, els actes de Sant Pere inclouen un cercavila de gegants, un pambol i solidari a benefici de Baimar i una actuació de ball de pagès en un moll vell. Diumenge celebren els 50 anys de la Setmana Nàutica amb un acte que se fa en un club nàutic. També hi haurà cercavila, la sardinada popular i rebel·la amb el grup Red Bellis. I dilluns que ve, dia 29, festivitat de Sant Pere. Hi ha missa solemne, acte institucional, lliurament de premis del concurs dibuix Badia de Pollença, el dinar de germanor i atenció perquè s'inaugura també una nova exposició fotogràfica. En aquest cas l'organitza el Museu de Pollença, però es podrà veure el local de l'Associació de Veïns d'un Moll, du per títol El Moll 22x22. Dilluns també hi haurà una trobada de ball en línia en un moll vell.
0: I una setmana més el cicle Música al carrer amenitza les places del nostre municipi en concerts en acústic i de diferents estils musicals. La Música al carrer, concerts, recordeu que els concerts sempre són a partir de les 8:30.
1: I demà divendres davant l'Ajuntament actuen Màrius Copman Trio i diumenge a l'oficina de turisme, davant l'oficina de turisme del Port de Pollença, actua Gaia i la Nuti.
0: I els consellers de Pollença anuncien que el sorteig per a la Dama d'Òmnia 27 serà aquest proper diumenge 28 de juny.
1: Totes les interessades han d'acudir diumenge a les 8:30 al Club Pollença.
0: I Prodis està cercant personal per al seu servei, doncs si tens llibre.
1: És un lloc de feina per a partir del mes d'agost. Si us interessa, heu de contactar amb l'entitat en Prodis a través del seu correu electrònic gerencia@prodispollensa.com o bé telefonant al 971-53-43-63. I amb esports, un parell de recordatoris també. Avui i demà els horaris de la piscina de Pollença canvien i és que s'estan duent a terme les proves selectives de la policia local del municipi. Per això, tant avui com demà, la piscina de Pollença no obri fins a partir de les 4 del capvespre. Això sí, la piscina d'Humall té el seu horari habitual. També han d'explicar-vos que dilluns que ve, que és festiu, hi ha horaris especials tant al poliesportiu de Pollença com en Humall. Mireu, a Pollença està obert de 9 del matí a 9 de la nit, però el gimnàs està tancat i tenen horaris especials la piscina i el rocòdrom. La piscina de 10:30 a 6:30 i el rocòdrom de 9 a 8:30. El poliesportiu del Port de Pollença dilluns que ve tindrà tant la piscina com les instal·lacions totalment tancades.

0: Hola, soc Ernesto de Barrio Gayet. Yo no ser molt català, pero vos ho declar. Cada divendres, música en viu i bon ambient.
1: Els divendres, a partir de les 9, Ugallet t'espera música en directe al carrer, begudes, còctels i l'ambient de sempre. Un bon pla per començar el cap de setmana.
0: Vos esperam a tots.
2: Quan servir la beguda ben freda a l'estiu és igual d'important que reciclar la botella de vidre dins l'iglú verd.
3: Quan et preocupa tant la presentació del teu plat com que no hi hagi residus a la teva platja, llavors estàs d'enhorabona, perquè Covidrio cerca l'establiment hosteler més sostenible amb la seva campanya Banderes Verdes. Informa-te'n a www.banderaverda.es.
2: Aquest estiu posa el medi ambient per bandera en el teu local.
3: Ecovidrio. Moviment Banderes Verdes.
4: T'informam, t'entretenim i et fem companyia. Sintonitzes Ràdio Pollença, el 107.9 de l'FM, la teva ràdio local.

0: faran aquest dijous 25 i divendres 26 a la platja del Port de Pollença, en un passeig Xarel·le i amb Avinguda París. Com ja sabeu, se sol fer cada any i no serà menys enguany. I com deien, dijous 25 de juny i divendres 26 de juny tenim una proposta, una nova edició de Cinema Lliure a la Platja, amb dues propostes ben diferents. Dijous s'hi projectarà La Llum de l'Aixa, juntament amb un curtmetratge que es diu Arrange Room, i bé, és una pel·lícula d'animació familiar en català dirigida per Shadi Adib, que transporta els espectadors a l'Al-Andalus del segle XI. Divendres, en canvi, serà el torn de Molt Juny, l'òpera prima de Gerard Toms, una producció catalana protagonitzada per Mario Casas, i bé, i també acompanyada d'un curt perdonau en El nom de les flors. Ara mos entrem un poc més en detall, i per parlar sobre això parlarem amb Julián Espadano i Paula Labassi sobre la programació d'enguany, els criteris de selecció i la resposta del públic, perquè si no vaig malament me puc corregir també, a més de Port de Pollença, projectareu el Cudi, Manacor, Porto Cristo i a Palma, si no vaig malament. Molt bones, com esteu?
1: Hola, molt bones, sí, correcte. Farem projeccions en aquestes quatre platges que acabes de mencionar.
0: Molt bé, si vos pareix, parlarem un poquet d'aquestes pel·lícules, començant per dijous, i deien La Llum de l'Aixa és una pel·lícula d'animació familiar, no? Més per nens petits, per famílies, i m'agradaria que mos parléssiu un poc sobre aquesta pel·lícula i el curtmetratge que l'acompanya.
1: Doncs bé, La Llum de l'Aixa és la nostra proposta principal enguany d'animació i pel·lícula familiar, i va d'una nena que el seu somni és ser experta en pirotècnia, però la seva família i el seu pare l'encoratgen més a que es dediqui a la cal·ligrafia com la seva família. Llavors, bueno, és una oda una mica en busca dels somnis, i creiem que és una aposta amb una direcció artística i una estètica visual molt potent, similar a la de l'stop motion. Llavors, és molt atractiva per a aquells que els agrada l'animació, per a aquells que van acompanyats de canalla. I Arrange Room és un curtmetratge que sorgeix de l'Escola CEP de Mallorca, que també és una obra visual d'animació. Llavors, acompanya molt bé el que és el llargmetratge.
0: Feta per alumnes, aquest curtmetratge.
1: Ah, exacte. Sí, perquè per nosaltres el talent emergent i acadèmic també és molt important. Llavors, col·laborem amb diferents escoles també perquè puguem projectar les obres audiovisuals que han sorgit des d'un punt més acadèmic o des d'un temps més d'hora, no? Com no passa en un cinema tan professional, perquè també és molt important. I aquest és un curtmetratge d'animació 3D que parla d'un noi que porta una habitació de la ràbia, és la seva feina. I bé, ell abans de que vingui gent endreça obsessivament. Per ell és una...
0: Perdona, se vos ha teat, sí, se vos ha teat un poc, no s'ho pot repetir.
1: Sí. Sí, des d'on?
0: Quan xerraràs de la trama d'aquest curtmetratge.
1: Vale. Doncs sí, aquest és un curtmetratge que sorgeix de l'Escola CEP de Mallorca. És un curtmetratge d'animació 3D que està codirigit per la Paula Sastre de la Dedicació i la Laura Ferrer. I bé, tracta d'un noi que porta com a la seva feina una habitació de la ràbia i endreça obsessivament aquesta sala abans de que sigui destruïda. Llavors, és un curtmetratge que per nosaltres també és molt important, ja que apostem molt pel talent emergent i acadèmic, i ens agrada, no?, donar veu i llum a aquests curtmetratges o aquestes obres audiovisuals d'alumnes o d'alumnis, gent que ha volgut i segueix treballant per dedicar-se al cinema.
0: Idò, aquest dijous 25 serà dedicat l'animació, ha fet una aposta per l'animació, però en canvi divendres és totalment diferent, no? Projectareu Molt Juny, que és aquesta obra d'en Gerard Toms, i després un curtmetratge que es diu En el nom de les flors, però que ja no són d'animació, no? És més per adults.
1: Exacte. Bé, Molt Juny sí que és cert que és una aposta molt més íntima. És la pel·lícula catalana que projectarem aquest any, és una òpera prima, i parla molt de la identitat del personatge en el moment en què decideix trencar amb tot el seu passat i començar de nou en un nou entorn i en un nou context. I bé, és increïble aquesta pel·lícula perquè en Mario Casas està fantàstic. Ha col·laborat amb en Gerard Oms, que ha estat el seu coach actoral des de fa molts anys, i es nota molt, no?, aquesta complicitat a l'hora de treballar i el resultat final que ha quedat. I en El nom de les flors és el curtmetratge d'en Josep Alorda, que vindrà a la sessió a presentar el seu curtmetratge, o sigui que tenim la sort de poder comptar amb ell a la sorra i que ens expliqui una mica el seu procés i la seva experiència. I va sorgir en el marc d'una residència artística que va formar part a Eivissa, i parla una miqueta de la pèrdua de l'essència de l'illa, no?, amb tot el que és la massificació. Llavors, bé, estem molt contentes, no?, de poder comptar també amb els artistes que ens acompanyen.
0: I de bé, dijous sí que serà una proposta bastant diferent. Divendres, la de dijous, amb aquest curtmetratge, com deia, l'òpera prima d'en Gerard Oms, amb Mario Casas, i acompanyat d'aquest documental, que s'aprotarà abans, de documental o la pel·lícula?
1: Sí, és un curtmetratge que té un caire potser més documental que no pas a Rain Room, que és totalment fictici, però té una essència molt bonica, molt contemplativa, que és molt pròpia d'en Josep Alorda.
0: Però me referia, què se projectarà primer de les dues? És a dir, la pel·lícula serà al final, al principi, com serà això?
1: Doncs sempre fem primer el que és el curtmetratge per donar pas al que és la sessió i després passem amb el llargmetratge.
0: Molt bé. Idò, bé, oients, explicar la trama d'aquestes dues, d'aquests dos dies diferents, si vos pareix, anem a parlar un poc sobre aquest cinema lliure a la platja, perquè no és el primer any que ho feis Pollença ni el Cudi aquí de vora, però m'agradaria saber quina és la filosofia d'aquest cinema lliure a la platja i que porta aquest format al municipi perquè normalment ho feis en municipis que tenen platges, l'idea principal, no?
2: Sí, totes les projeccions són a les platges. Sempre, la majoria són platges urbanes, de forma, no?, que els assistents puguin arribar més fàcil, no? Tenen un accés més fàcil. La idea, no?, un dels objectius de Cinema Lliure a la Platja és justament portar aquest tipus de continguts, que són pel·lícules que han passat per festivals de cinema els anys anteriors, però que a vegades no arriben a les cartelleres convencionals. No? D'aquesta manera portem un tipus de continguts com aquests, no?, que et porten a reflexió, són òperes primes, no?, directores dones, moltes vegades, a un gran públic. No? Donem la possibilitat de tothom a poder, no?, accedir a aquest tipus de pel·lícules, ja que és una mostra de lliure accés a les platges. I portem ja això, 5 anys, fent projeccions a Mallorca, i Pollença concretament va ser seu des de la primera edició. Així que estem molt contentes. La rebuda és una meravella. A cada any comptem amb més assistents a totes les sessions i tenim moltes ganes ja d'estrenar aquesta temporada.
0: I també, no cal dir que és cinema en català. Hi ha una gran presència, per no dir gairebé tot, o de directors, o de... No sé si estan en català totes les pel·lícules, no sé si m'ho podeu dir, això.
2: Totes les pel·lícules que projectem són en versió original. Mm. ¿Vale? En aquest cas, les dues pel·lícules que projectarem a Pollença són les dues zones. En català i amb subtítols. Però sí que projectem també altres pel·lícules, no?, internacionals o latinoamericanes i el mateix, no? Aquestes pel·lícules sempre van en versió original subtitulada.
0: I quin paper té la presència de cinema en català, no? Perquè també li donau molt de protagonisme.
2: Sí, això justament quan hem començat, no?, quan s'ha posat en marxa la mostra fa 15 anys aquí a la ciutat de Barcelona, era molt important, no?, un dels objectius principals de la mostra era donar visibilitat a la producció audiovisual local, que moltes vegades, no, no, malauradament, no, no arriba, no, a les carteleres comissionals, a vegades.
0: I parlant de cinema en català també és més difícil, no? Perquè molt de pics també heu de cercar curtmetratges o pel·lícules que no siguin tan comercials. I com és per vosaltres combinar aquest cinema comercial i cinema d'autor, per així dir-ho, dins aquest cicle?
1: Bé, es tracta també de fer molta recerca també i d'anar molt al cinema en l'època en què vas a programar, però per nosaltres, tot i que es tracti potser d'un cinema que ha passat per un recorregut de festivals o que pot haver estat en sales, per nosaltres no és tant un cinema mainstream o comercial, sinó que apostem molt per aquest cinema d'autoria, no? Que moltes vegades també va vinculat molt al que es tracti de ser òperes primes. També per nosaltres és molt important posar en valor la direcció femenina, la representació femenina. Llavors, és cert que trobar sempre tot el que és totes les obres en català o que estiguin subtitulades al català a vegades pot ser un repte, però per nosaltres és molt important que sigui un valor a prioritzar i al final sempre ens anem en subtit, o sigui que...
0: Clar, que bé, que ja al final és un repte, no? Tot això, perquè heu de cercar pel·lícules per tots els públics, per així dir-ho, i qui sol assistir, vosaltres que ja heu anat a moltes edicions, quin perfil de públic acostuma assistir en aquestes projeccions?
2: La veritat és que comptem amb un públic molt, molt divers, no? Però sobretot en funció del tipus de pel·lícula que estem projectant, no? Les pel·lícules familiars, com és el cas de La llum de l'Aix enguany, no? Són pel·lícules per tots els públics. Aleshores, comptem amb famílies, no? Amb els més petits de casa també, i després, no? Altres tipus, no? De pel·lícules com pot ser Molly, no? Són pel·lícules per un públic més jove, no? Adult. Aleshores, això a partir d'uns 25 a 45 anys, més o menys, és el públic, no? D'aquestes, de les sessions, la majoria de pel·lícules que projectem. Doncs per això mateix fem també les sessions familiars per poder donar oportunitat també a aquest públic.
0: Perquè m'havíeu dit que duia 15 anys aquest cicle, quan va començar a Barcelona, i a Mallorca 8, si no vaig malament, havíeu dit.
2: A Mallorca 5 anys.
0: 5 anys. I des de que ho vareu començar a fer, com ha evolucionat l'assistència i l'interès del públic? Des de la primera edició ja va assistir moltíssima gent, ha anat evolucionant amb més públic, com ha anat això?
2: Sí, normalment la primera edició a cada localitat compta, no, amb un públic inicial, no? Moltes vegades cinèfils, gent que, no, que li agrada el cinema i que s'intera, no, per el tipus de programació que fem. Després, de cara a les segones edicions de cada localitat, ja comptem, no, amb més públic, perquè el projecte es va consolidant. I així successivament, no? Cada any veiem que s'amplia l'assistència a cada municipi que repeteix, no?
0: I clar, perquè això no se sol veure, no? Veure una pel·lícula, una projecció, una pantalla tan gran a la platja, de vespre, no, no té una aura diferent, és més màgic que veure-la a qualsevol altre puesto, com pugui ser una plaça o un cinema. I quins reptes vos trobeu? Perquè imagino que no ha de ser fàcil tota la logística que hi ha darrere, no? De dur aquesta pantalla, que s'hi demanar permisos, que s'hi dur material, trobar pel·lícules, que... Quina és la logística que hi ha darrere tot això?
2: Sí, realment és una experiència molt única, no? A poder gaudir d'un cinema de qualitat en versió original, a la platja, no? És realment és tot una experiència. La gent arriba abans per fer un, no? Per prendre alguna cosa, un sopar, i després gaudir, no? Quan marxa el sol, gaudir de les projeccions. Però sí, la logística, pel que fa, no? La logística realment és, no? A vegades es pot complicar perquè estem a l'aire lliure i depenent totalment de les condicions meteorològiques. A vegades fa molt de vent, no? i algun dia que pot ploure i aleshores estem totalment, no?, així condicionats a aquestes condicions. Però el muntatge en si és un muntatge, la veritat, molt sostenible. Tenim una pantalla inflable, va 8 per 4 metres.
0: I és una projecció, ho feis amb projector, no?
2: Amb projector, sí, tenim tot, no?, l'equipament audiovisual, tenim el projector, tot el, no?, la part de so també, els altaveus, i ho instal·lem tot en un parell d'hores, 2-3 hores, tenim tot muntat i després desmuntem, muntem i desmuntem a cada dia, i per això, no?, tenim aquesta possibilitat de fer-ho itinerant, no? Anem fent el recorregut per aquests distintos municipis, primerament de Mallorca i després de Catalunya fins a mitjans d'agost.
0: I és una activitat que, com, no sé, molta gent va a sopar, a prendre qualque cosa, i clar, m'imagino que vosaltres també els aviseu, perquè s'arriba a concentrar molta gent, se fa la platja, és un espai que s'ha de cuidar, s'ha de tenir cura, i supos que també és una de les vostres funcions el tema de no, que no deixin residus, reciclar, supos que teniu previst tot això també, no?
2: Sí, quan sempre demanem, no, als municipis, als ajuntaments, que ens posin, no, contenedors de recollida selectiva, sempre que no hi ha a prop de l'espai on farem les projeccions. Nosaltres també projectem missatges demanant a la gent que després de la sessió reculli tota la brossa per deixar, no, la platja neta, tal com s'han trobat. També fem, no, uns missatges sonors, a part, no, de també tota la campanya de comunicació també va, no, en aquest sentit. No,
0: i sol respectar la gent tot això, normalment?
2: Sí, la veritat és que sí, la gent respecta molt, i normalment deixem la platja a vegades inclús més neta, perquè, mira, de fet, fem una jornada de recollida de residus abans de la projecció. Enguany farem, ja fa uns anys que ho fem a la platja de Barcelona, a la Barceloneta, i enguany també farem una recollida, una jornada de recollida abans de la projecció del 2 de juliol a la platja de Palma.
0: Sí, això volia dir, ara comentarem amb acabar, que hi ha més d'una projecció, com he dit en un principi, però bé, aquestes propostes, com dèiem, no? Si teniu aquest dijous o aquest dijous, que ja tots units han acabat l'escola, i ja segur que podeu anar, però també vos volia dir si hi ha qualque activitat complementària, qualque sorpresa prevista per aquestes sessions, és a dir, a més del cinema, vosaltres teniu facilitau barra, hi ha una barra, hi ha... Què més coses muntau, què teniu?
2: No, nosaltres no muntem cap barra, no hi ha venda de cap producte.
0: Cadascú s'ha de dur el seu, sempre... no? Si vol veure consumir qualsevol cosa.
2: Exacte, dur el seu o comprar als comerços, no? Als restaurants o les guinguetes que estan a prop de les projeccions, no? I d'aquesta manera també no? Afavorim, no? El comerç de proximitat, no? A les sessions.
0: Perquè cal dir que és gratuït, això no sé si ho havien dit, però ho és. I també ara m'agradaria recordar, perquè el CUDI, quan ho feis? Perquè ho tenim aquí d'hora, perquè si qualcú potser no pot anar aquest dijous, aquest divendres, quan ho feis el CUDI?
2: Al CUDI farem una projecció el dimarts 30 de juny i en aquest cas també projectarem la llum de l'Aixa, que serà una projecció familiar.
1: I aquell dia també projectarem abans el curtmetratge de Rain Room, que podrem tenir a la Paula Sastre, que és una de les directores, presentant allà mateix.
0: Que en aquest cas no la tindrem a Pollença, però sí al CUDI.
1: Ah, exacte, sí.
0: Molt bé, ja està, sí,
2: no,
0: va, a prop.
2: No podrà venir el dijous 25, però el dimarts 30 sí que podrem comptar amb la seva presència.
0: I després també ho fareu a Manacor, Porto Cristo i a Palma, no? Això serà a mesura que avanci l'estiu o ho teniu previst per també el mes de juny o juliol o com ho fareu?
2: Sí, les projeccions a Mallorca les fem totes seguides. Aleshores farem projecció a la plaça de Porto Cristo el dissabte 27 i el diumenge 28 de juny. Després, com havíem comentat, farem el Cudi el 30 de juny. I després, ja per terminar la temporada a Mallorca, farem dues projeccions a la platja de Ses Fontanelles, a Palma, el dimecres 1 i el dijous 2 de juliol.
0: I projectareu el mateix que aquí? Anireu variant? Quines propostes teniu? Són diferents?
2: Sí, a Porto Cristo, a Manacor, projectem La xica surda i La misteriosa mirada del flamenco. Després a Alcúdia, ja hem comentat, que serà la projecció familiar, i a Palma també farem les mateixes pel·lícules que farem a Pollença, Molt lluny i La llum de l'aix.
0: I Palma, que és el darrer de tots, no?
2: Sí.
0: Aquí quines projectareu?
2: Sí, el dimecres 1 de juliol projectarem Molt lluny i el dijous 2 de juliol La llum de l'aix.
0: Ah, perdó, serà les mateixes.
2: Les mateixes. A Porto Cristo, a Manacor, és que projectem
0: són les diferents. Val, perdona, Idalia. Sí. Recordam aquest dijous 25, les dues propostes a les 9 i mitja, dijous 25 i divendres 26. Podreu veure cinema, una pantalla, podeu dur el vostre sopar, les vostres begudes, heu de tenir cura de no deixar residus a la platja. És gratuït i bé, hem parlat amb Juliana Espadano i Anna Paula Labasso sobre tot això. No sé si hi ha res que vulgueu afegir, si voleu convidar la gent ara que teniu un micros oberts.
2: Sí, mira, us convidem a tots i totes a venir a gaudir d'aquesta experiència de cinema lliure a la platja a partir del 25 de juny fins al 2 de juliol a diferents platges de Mallorca.
0: I bé, moltíssimes gràcies a totes dues per fer aquestes iniciatives i bé, no és el primer ni el darrer any que vos veurem i mos veiem aquest dijous i aquest divendres a la platja del Port de Pollença. Moltes gràcies.
2: Genial, gràcies.
3: Les notícies de la una. Bon dia. El govern de Veneçuela confirma almenys 164 morts, entre d'ells la primera víctima de nacionalitat espanyola i 971 persones ferides, de moment, a causa dels dos potents terratràmols que han sacsejat al nord del país les darreres hores i els quals, a més, han succeït altres 30 rèpliques. És un balanç que ha actualitzat la presidenta interina, Delcy Rodríguez, que ha demanat ara al sector privat que cedeixi maquinària per ajudar a accelerar la recerca de supervivents.
4: Una de les víctimes, segons ha informat Ràdio Nacional d'Espanya, seria una dona amb la doble nacionalitat espanyola i veneçolana. Segons ha explicat un dels seus familiars, es trobava dins un edifici que s'ha ensorrat a la barriada de San Bernardino. El seu home, d'origen basc, ha estat rescatat en vida.
3: La presidenta del govern, Marga Proens, per la seva banda, ha expressat ja la seva solidaritat i afecte a Veneçuela després dels terratrèmols. La líder de l'executiu ha traslladat el suport als veneçolans residents a les Balears i assegura que segueix amb angoixa les notícies que els arriben. Destaca que al mateix temps s'ha expressat el condol a les famílies de les víctimes.
5: Informar que des del govern estem ja en contacte des de la primera hora quan hem estat informats d'aquest terratrèmol amb els residents veneçolans a les illes que estan vivint el dia d'avui amb moltíssima angoixa i preocupació i també els hi traslladam tot el suport en aquests moments tan difícils i quan no pot ser d'altra manera quedam a la seva total disposició.
3: I entitats ecologistes han convocat una mobilització per salvar, diuen, la platja d'Estrenc a Mallorca després que la llei d'òmnibus asseguren que facilita una rebaixa de la protecció d'aquest espai natural.
4: La convocatòria està feta pel GOP, Terra Ferida i la plataforma Menys Turisme, Més Vida. Asseguren que el govern, amb els moviments legislatius que està duent a terme, està preparant el camí per a una possible desprotecció de l'entorn en un futur a mitjà termini. La cita és el diumenge 5 de juliol, a partir de les 10 del matí, i consistirà en una cadena humana per reclamar que es mantengui l'actual normativa que és molt més garantista.
3: I mentrestant, l'executiu ja ha iniciat formalment, podem dir, l'elaboració dels pressupostos autonòmics per l'any que ve, uns pressupostos que, segons ha assegurat el mateix govern, posaran el focus en rebaixes fiscals, en reforçar serveis i també en sanejar els comptes públics.
4: El butlletí oficial de les Illes ha publicat aquest dijous l'ordre del vicepresident primer de l'executiu, Antoni Costa, que estableix les directrius i el calendari per a la confecció dels nous comptes autonòmics. Es tracta del primer pas per començar a treballar els comptes autonòmics que de l'any que ve, amb els quals, segons ha informat la Conselleria d'Economia, Hisenda i Innovació, en un comunicat et cercarà continuar avançant en el model de transformació econòmica.
3: I els fabricants de begudes refrescants associades a la petita i mitjana empresa de Mallorca preveuen, atenció, un creixement d'un 20% en el consum de cervesa durant els dies que duri el Mundial de Futbol.
4: Segons els empresaris del sector, el consum d'aquest producte ha anat disminuint gradualment amb els anys i el Mundial de Futbol representa un punt d'inflexió positiu dins la tendència negativa que du la beguda. Leonor Fuster, presidenta de l'Associació de Fabricants de Begudes Refrescants de Pime.
6: Els públics del Mundial és un públic bàsicament cerveser, tant el nacional com l'estranger, que estan aquí de vacances i disfrutant també del Mundial amb nosaltres. Venint d'una baixada generalitzada i consensuada en totes les marques de cervesa, i això és la veritat que serà un punt important per nosaltres.
3: I d'aquesta i d'altres qüestions, com sempre, les ampliarem a partir de les dues. Serà ja en temps d'informatiu migdia. Ara són la 1:04 a IB3 Ràdio. Quedeu en tota l'actualitat del món dels esports.
7: Més informació a ib3notícies.com. IB3 Ràdio, la ràdio pública de les Illes Balears.
8: Escoltes Ràdio Pollença, el 107.9 de la FM.

0: Escoltes Ràdio Pollença, el 107.9 de la FM.
1: Teniu ganes de seguir cantant o què? Sí!

Satan.

strong.

0: Bon dia. El doble terratrèmol al nord de Veneçuela deixa, segons el darrer balanç oficial, 164 morts i gairebé 1.000 ferits. La presidenta veneçolana, Delcy Rodríguez, ha declarat l'estat d'emergència i assegura que l'estat de La Guaira és el més afectat. És una zona de desastre, ha dit. Els sismes de magnitud 7.2 i 7.5 a l'escala de Richter s'han produït al nord-oest, a les 6 de l'hora baixa, hora veneçolana, mitjanit, hora balear.
1: L'ONU ha mobilitzat equips d'emergència per fer costat al país i són molts els països, a banda d'Espanya, que ofereixen ajuda i efectius. Els espanyols afectats pels terratrèmols a Veneçuela poden fer servir dos telèfons d'assistència. Són el 910-001-249 i el més 58-424-20-90-26-4. La xarxa d'assistència consular ha activat aquests dos números de contacte per als ciutadans espanyols que requereixin ajuda després dels terratrèmols registrats a Veneçuela. La informació s'ha difós després de confirmar-se la defunció d'una dona de 65 anys amb doble nacionalitat espanyola i veneçolana. Edison Morillo, coordinador de l'Associació de Veneçolans a les Illes, Ben Balears, explica com viuen la tragèdia.
2: En la comunitat veneçolana en Baleares vive con mucha preocupación y angustia esta situación, porque muchos tenemos familiares y amigos en las zonas afectadas. Pero sabemos que este terremoto ha golpeado fuertemente a Venezuela y yo creo que nosotros como venezolanos que estamos fuera debemos juntar los esfuerzos, unirnos.
0: I almenys 5 persones han resultat ferides també avui en un altre terratrèmol de magnitud 6.9. En aquest cas ha sacsejat el nord de Japó, deixant-se notar amb intensitat a Tòquio, però sense deslligar una alerta de tsunami. Canviem de qüestió. Un home de 57 anys ha mort i un altre de 24 ha resultat ferit greu en un accident de trànsit que s'ha produït a 1:15 del migdia a la sortida de la carretera de Muro a Sa Pobla.
1: Els serveis d'emergències han estat alertats d'un accident amb un vehicle tombat. El conductor havia pogut sortir pels seus propis mitjans, però el copilot estava atrapat. Fins al lloc s'han desplaçat policia, bombers i una ambulància de suport vital avançat i una altra de suport vital sanitari privada. A la seva arribada han iniciat maniobres de reanimació al copilot, encara que s'ha confirmat poc després la defunció. El conductor ha estat traslladat a l'Hospital d'Inca.
0: I a la plana política, el govern aprova la primera llei balear de costes.
1: Una norma que dona més poder als ajuntaments per a gestionar les seves platges, limita la velocitat de les embarcacions a la proximitat a terra i protegeix els escars, les construccions tradicionals de la costa de les illes. Marga Proens és la presidenta balear.
3: Una llei que per primera vegada deixa de parlar de la nostra costa amb una normativa feta a Madrid des d'un despatx de dins de CM30 que, com passa en la llei estatal de costes, ni ha trepitjat mai la nostra costa ni entén de la nostra realitat insular i de la nostra idiosincràsia.
0: I en els esports en bàsquet, Juan Ignacio Díez de Acharán no continuarà com a entrenador del Palmer Bàsquet. Xisco Ribas, bon dia.
4: Bon dia. El tècnic argentí que va assumir la màxima responsabilitat de la banqueta de la primera plantilla la jornada 14 deixa de formar part del projecte Turquesa per a la pròxima temporada. Aquest darrer curs, Juan Díez va aconseguir la permanència del Palmer a la primera FEB, la categoria de plata del bàsquet espanyol.
0: Fins aquí l'actualitat. Hem arribat a les 5:04. Tornem a les 6.
5: Més informació a ib3notícies.com.
6: Ràdio Pollença, 107.9 de la FM, la ràdio que escoltes.
7: Informació, música, cinema, cuina, esports, política. Tot el que necessites ho trobaràs a Ràdio Pollença.

0: Ho escoltes, ho sents, és Ràdio Pollença, la teva ràdio.
1: Hola, sóc Ernesto de Baru Gayet. Jo no xer molt català, però vos ho dic clar. Cada divendres, música en viu i bon ambient.
2: Els divendres, a partir de les 9, Ugallet t'espera música en directe al carrer, begudes, còctels i l'ambient de sempre. Un bon pla per començar el cap de setmana.
1: Vos esperam a tots.

0: Bé, molt bones a tots, agents. Nosaltres, com vos hem informat, avui de matí tenim una entrevista programada. Començarem directament ja amb aquesta entrevista, ja que a les 6 tenim ple ordinari de l'Ajuntament, que també va relacionat amb l'entrevista que tenim avui. Però bé, us hem de comentar, com molt recordareu, fa uns mesos, l'any passat, Pollença, una empresa anomenada Atlàntica, volia implantar una planta de bateries de liti en sòl rústic. Tot el poble se va mobilitzar, se van fer al·legacions, va sortir per premsa, per totes bandes. I ara una altra empresa vol fer un projecte, un nou projecte de bateries de liti, també a sòl rústic, i també ho han tornat a veure la premsa, concretament aquesta mateixa localització on se vol fer la planta de bateries de liti, completament inundada. I avui l'Ajuntament comentarà tot aquest tema i prepara juntament la plataforma contra les bateries de liti noves al·legacions, i bé, s'està impulsant també una campanya de signatures. I per parlar sobre això tenim responsables d'aquesta plataforma contra les bateries de liti, en José Manuel Ariza, que ja va venir de repic, i en Jordi Ives, i els tenim aquí en els nostres estudis. Molt bones tardes, com esteu?
1: Hola, bones tardes.
2: Bones tardes.
0: I de primer de tot, moltes gràcies per venir. I bé, m'agradaria començar, José Manuel, tu que vas venir un de repic, comentant-nos quina és la situació. Vos vareu mobilitzar, vareu fer renou i heu tornat a saber qualque cosa. Com està la situació d'aquesta primera planta que se volia fer?
1: De la primera planta, pues, no tenim informació de les al·legacions que ja varen fer. Se varen fer a final de novembre, una setmana després de la fira, i no han tingut respostes a les al·legacions que ja varen fer. És a dir, si quieres veure que nosaltres, l'Ajuntament i l'Associació Hotelera i la Cofreria de Pescadors i l'Associació de Veïns d'Humoll van anar a xerrar a la conselleria, el conseller d'Indústria, i no van sortir massa contents d'allà, perquè no ens van donar cap esperança ni cap mitja d'informació. Ens van dir d'anar a xerrar amb els grups parlamentaris del govern balear, i és veritat que vam anar tots juntament amb l'Ajuntament també a xerrar amb els grups parlamentaris, i van tenir una reunió i tots van exposar que no els agradava i no acceptarien posar aquest tipus d'indústries dins rústic. Això van dir, però claro, a un mes i mig o dos després d'haver dit això, torna a sortir una nova planta i claro, torna a sortir una mica de por a veure què és el que passarà, i crec que no serà la darrera finca que surti. És a dir, d'aquí potser un mes o dos igual pot sortir una altra,
0: el Cudi també,
1: el Cudi, no? I dint Pollença pot sortir tot el que envolta dos o tres quilòmetres de la subestació aquesta, pot sortir una altra finca nova. Igual ara aquesta ha sortit de fa
2: una setmana i mitja.
1: Sí, una setmana i mitja, i és pràcticament igual. Són una finqueta de 6.900 metres que volen ficar 16 contenedors de bateries de liti, i bueno, tot el que van comptar l'any passat, pues, se torna a repetir.
0: I per recordar i donar un poc de context, quins interessos té aquesta... Bé, aquestes empreses han fet les plantes de bateries de liti justament aquí a Pollença.
1: Bueno, fer-les a Pollença i en rústic és per la proximitat de la subestació de Gesa, i després perquè en rústic, claro, aquestes finquetes de 4 o 5.000 metres no tenen cap valor, o tenen molt poc valor, i claro, s'aprofiten de que hi ha un vació legal i volen fitxar aquestes indústries a un lloc rústic, en vez de comprar o llogar a un polígon industrial, que ho preu és molt més que...
0: Perquè ara la primera, la localització se volia fer, la primera, la varen llogar, encara la tenen llogada, però no s'ha avançat, no se sap encara.
1: No, encara no ens han respost les al·legacions. I per mi varen donar fins al 2027, si no estic mal informat, que tenen un pla fins al 2027 de veure el menys que fan.
0: I ara aquesta segona localització, Jordi, no sé si ens pot donar un poc de context, d'on és, quins plans hi ha, bueno, què se vol fer?
2: Jo, la companyia, aquesta nova, Aquesta nova no la coneix, no sé, no, no, he llegit però no recordo l'empresa que la va muntar. Ara, és un puesto inundable, un puesto que passa moltíssima de gent, l'impacte serà molt, molt gros, molt de perill de que puguin contaminar aqüífers, hi ha molts de pous al rededor, la bufereta torrent que ve de la part de Pollença se'n va a dins la bufereta i possiblement estigui uns 250-300 metres. Heus ull d'Urreig, a 200 metres, i totes aquestes coses pareix que no se tenen en compte. O sigui, el volen fer allà on els hi dona la llana, sense demanar ni una cosa ni l'altra. Nosaltres hem de fer uns informes per poder demostrar que aquella zona és inundable o que aquella zona té problemes per això i per això altre, però ells d'aquest tema no presenten res. Ells presenten un projecte i ja està. I l'administració no sé com pot acceptar un poc uns projectes d'aquesta manera. Ara, si està declarat interès autonòmic i interès nacional, això tampoc no ho sabem. Ja sabem que si és d'interès nacional, el problema és gros.
0: I aquesta finca ja la tenen llogada? Només és...
2: Aquesta finca jo vaig xerrar amb el propietari i m'ha dit que la tenien suposta de ser arrendada amb opció de compra. M'imagino que això... Totes aquestes companyies funcionen de manera... Envien un cada bou que diguem nosaltres a cercar i compren o diuen a l'amo això i això i això. Després aquestes les arrenden a aquestes companyies. Entonces, aquí van anar a aquest home, li van oferir un caramello, però el caramello quan l'han acabat de xupar ja s'ha acabat. I aquesta gent no té en compte ni veïnats, ni prejudicis, ni tot això, no hi ha ningú que tingui compte en aquestes coses. Entonces fan la gelació de la llana. Si ens deixen fer, si nosaltres no portam les gestions, no portam un projecte per aturar, si això ho podem aturar, pues la cosa anirà en vant. Entonces ho perjudicat si han nosaltres, un de més a lluny i un de més a prop, o sigui, si han tots.
0: I el que venen també les properes generacions que se la trobaran allà.
2: Clar, i després tens que aquestes bateries tenen una durada, a la millor, de 10 anys. Si llavors això no funciona o no va bé, què poden fer? A la millor deixar-ho abandonat, fan una deixona de creadors, abandonen la planta i llavors mos ho han de menjar nosaltres.
0: I tot això, justament, era el que deia en Josep Marquet, de Tots el Pic, que va venir, i deia, bàsicament, el que tu deies, que s'aprofiten un poc de la gent, els ofereixen una d'embarada, no?, per un terreny que és per llaurar, i al final és difícil dir que no.
2: Un terreny que no val res. Ara, avui mateix he xerrat amb un senyor de prop d'allà. Aquest senyor va demanar un projecte per construir, i li van dir que allò era una zona rústica, que no se podia fer res, que tal i qual. Què va passar? Que aquest home va construir un xalet, aquest home s'ha gastat el millor en comprar finca i fer un xalet, el millor s'ha gastat 3 milions d'euros. I t'apareix que ara, a de vora aquesta finca, han de poder construir una planta d'aquestes. Igual que jo tinc dues cases allà, hi ha 7 o 8 veïnats que estan a 100 metres. O sigui que... I aquests 7 o 8 estan a 100 metres. Després n'hi ha, a lo millor, 10 més que estan a 150 metres. I tot això són cares, moltes hi viuen, moltes s'arrenden. Això entra una economia en un poble bona. Ara, si la matam, no sé què quedarà. Per nosaltres i per els fills.
0: I, José Manuel, no sé si mos pot recordar un poc els riscos de tot això, no? Perquè se varen fent estudi en que si se crema els gasos, no, encara que no se pugui trobar fons, no són contaminants, però per tema d'aquífers, de torrents propers, bé, sí que és
1: sí,
0: més perillós,
1: sí.
0: No?
1: Ho hem dit moltes vegades i ho tornarem a repetir totes les vegades que faci falta. Aquestes bateries són 16 contenedors de 35 tonelades de liti, cada contenedor. És a dir, quan s'enxalenteixen, pues pot tenir una fulla tèrmica que pot ocasionar pues, una explosió que pot fer un foc, i si se fa un foc d'un contenedor només o dos o tres, és igual, poden venir els bomberos que només poden tirar aigua a de vora, no poden tirar aigua de dins aquest contenedor perquè no atura, l'aigua no atura aquest foc i no poden fer res. És a dir, si s'ha de llevar de cremar i pot estar tirant fum pues, 3-4 dies. I si això passa en un mes de juliol o agost, que tenim aquí un 100% d'ocupació, que és un municipi turístic, i comença a sortir fum, tu mira quina imatge dona Pollença i Mallorca a tota Europa. És a dir, és una cosa que jo en el Parlament, davant tot el grup parlamentari, els hi vaig dir. No pot ser que avui voltos i nau a Fitur o nau a la Fira de Berlín a veure Mallorca com un puesto natural, una economia verda, i després l'endemà vulguis posar aquest tipus d'indústries dins rústic. És a dir, no és normal. No és normal.
0: I també poden recordar que vosaltres vareu fer un estudi independent.
1: Sí, sí.
0: No? Ara l'Ajuntament presentarà al·legacions, però per altres parts us heu trobat ara amb aquestes, planta i aquesta segona, desprotegits per part de les administracions autonòmiques, no?
1: No exactament, però desprotegits no, perquè...
0: Escoltat, no escoltat, a lo millor...
1: Sí, no, l'Ajuntament mos ha escoltat 100% i mos ajuda i mos fa... i ve nosaltres...
0: Però al final no és competència
1: de l'Ajuntament. No és competència de l'Ajuntament. Us equip de governs, per mi és que no hi ha una llei que digui que aquestes empreses no puguin entrar aquests projectes. És a dir, si la llei te permet entrar un projecte, les empreses ho entren. El que s'hauria de canviar la llei, que en rústic no poden entrar aquest tipus de projectes. Això és que hi ha vacíos legals d'aquestes noves indústries que no estan regulades.
0: I ara...

0: Allò se tapa tot de terra, i, però no és ploure i ja està, ja se'n va. L'aigua allà de dins té barra d'estar una setmana, perquè tota l'aigua que ve de la part de dalt, tota ve a parar dins aquestes finques, que són aquesta, les tres o quatre que ha veïnat, i se'n va per avall cap a la bufereta.
1: I dius que això és una cosa habitual que passa cada any.
0: Cada any passa. Jo l'altre dia, i me n'hem penedit més que, no sé què te tenc a dir, quasi cada any faig fotos. Aquesta foto la vaig cercar per l'àlbum que tenc i vaig treure aquesta foto. Però com aquesta i la millor pitjor, en tenia la tira, ja estic cansat de guardar fotos, vaig eliminar fotos i m'he normal que m'havia guardat aquesta. Aquesta i algunes més de les finxes de devora. I cada any que plou i plou un poc fort, sempre passa el mateix.
1: I vosaltres creus que això a l'empresa o les competències autonòmiques poden arribar a pensar que no té molt de sentit fer-lo aquí, si cada any... Pues, i és demostrable que
0: sí. Sí, és demostrable. O sigui, que és demostrable que cada any passa el mateix. Però aquestes empreses, la primera que te poden dir, bueno, farem aquí, pujarem la finca 50 centímetres i ja està, no tindran cap problema. Però això és l'administració que no hauria de deixar fer aquestes coses.
1: I en el final, a vosaltres... heu tingut qualque contacte amb aquestes empreses, amb el primer projecte, ara amb aquest,
0: no,
1: han contactat amb vosaltres de qualque manera?
0: No, jo l'únic que sé és que aquest que envien per comprar la finca la va demanar a un altre propietari i li va dir que no. Però jo havia sabut aquesta setmana això. Però després se van anar a aquest i aquest li van dir si li anava bé i aquest, quan ja tenia la finca allà, que no feia res, pues va acceptar la renda. I ara tenim un mort enmig.
1: I José Manuel, tu has contactat de qualque manera amb aquestes empreses?
2: Sí, aquesta empresa va venir l'any passat, un dia després que varen fer la manifestació a plaça, varen venir, se varen reunir en els veïnats i en l'Ajuntament, a Nuple, allà, bueno, a Nuple no, en el lloc on fa Nuple, i van començar a dir que això era molt bo, que no feia res, que no feia res nou, que era, vamos, superbo. I tothom li va dir que no era bo, que no tenien, bé, de tot. I li van dir que sí. En un moment donat li diu, tu viuries de vora d'una d'aquestes plantacions de bateries a 3 metres, i van dir sí, jo sí, i li van dir no, perdona, no és viable això, perquè hi ha riscos. Després gent de l'Ajuntament li va demanar que si havien fet proves, si sabien coses, i no sabien. Van arribar a dir, imagina't tu, que un secador de cabells era menys perillós que les bateries. Quan ja em van dir això, dic, apaga i vámonos. Un secador de cabells menys perillós que tot el contenedor de bateries de liti. Això no s'ho creu ningú.
1: Però que era en un final una reunió per intentar convèncer...
2: Per dir que això era bo, però tot el contrari.
0: I el renou que fa, bueno, nosaltres tenim un vídeo d'una planta i no te pots imaginar el renou que fa. No sé si vos han passat per qualque puesto, bateries així en marxa, clar, això funciona en refrigeració, i cada contenedor té les seves turbines que fan un fred i a més fan renover.
1: I hi ha una pregunta que no sé si vosaltres la sabreu respondre, però quan aquest cada vol, com deus tu, Josep, Jordi, va informar, xerrar amb els propietaris, els informen de lo que volen fer allà, o no tenen...
0: Jo no ho sé, m'imagino que sí, però jo amb aquest tema no...
1: José Manuel, tu saps si els informen o...?
2: No t'ho puc assegurar. Però... si els informen bé o no, no t'ho puc assegurar.
1: En el final només ells van firmar un contracte i per disposar de l'explotació d'aquesta finca. Molt bé, ara si vols pareix anem a xerrar un poc, perquè avui deien que hi ha ple, vosaltres hi assistireu, i heu fet una moció entre l'Ajuntament, ara ho tinc aquí, l'Ajuntament, la vostra plataforma, i representant d'entitats com la Confraria de Pescador, l'Associació Hotelera de Pollença i l'Associació de Veïns d'Humoll. I què plantejau dins d'aquesta moció?
0: Bueno, la moció aquesta jo no l'he llegida, perquè la va passant en Jaume, l'abollat, i

0: No sé com ho té tramat, però jo no l'he llegida.
1: Bueno, más o menos lo que diu és que li agradaria que tots els grups de l'Ajuntament i l'oposició pues, estiguessin d'acord en contra de les bateries de liti en rústic.
2: I una vegada si hi hagi consens, bueno, quina és la següent passa perquè no se pugui fer crear una llei, una regulació? Com ho veus vosaltres això? Quina seria la següent passa?
1: Bueno, la nostra passa, la que nosaltres hem de fer i la que farà l'Ajuntament pues, serà posar les al·legacions, fer qualque manifestació que està previst, fer qualque manifestació, però bueno, hem de demanar permís i qualque pues, per mi, no sé si varen dir de recollir firmes a les festes de Sant Pere i fer qualque acte repulsiu d'aquest
2: tema. Perquè vosaltres en un final les eines que teniu és estar en contacte amb l'Ajuntament i donar-vos veu a través de la premsa, de manifestacions, perquè no teniu cap seguro de que això s'arribi a fer o no. És a dir, ni per una part de que no se farà ni per una de que se farà, no?
0: Això és el problema, que mos gestarem un dos ves i no sabrem ni si mos anirà avant o si n'hi ha enrere. Entonces, ells ja varen gestar un munt de duros i nosaltres estem a les mateixes. I haver de gestar una cosa que no saps, si... però qualque cosa hem de fer, perquè si no feien res, et segur que les posaran. I la gent, jo ja que som aquí, el que podríem fer és dir a propietaris de finques rústiques que si van a fer-los qualque cosa d'aquestes, que pensin en el mal que se pot fer a tot el contorn de la zona rústica. Perquè si jo tinc aquesta finca aquí, no. Les coses els han de pensar un poc i han de pensar que no és aquella finca tota sola, n'hi ha 50 al rededor. Entonces, si els propietaris estan un poc alerta, a lo millor tindrem un poc més de sort i ja no insistirem més. Perquè en aquesta zona, damunt un planos que tenim, un croquis, n'hi ha 5 de marcades.
2: 5 opcions, no?
0: 5 opcions. I una de les quals està dins la meva. O sigui, a la part, de la part dalt de la finca, on està marcada aquí dins, dues estan un poc més a prop de la seva i una altra cap a dins l'aire. O sigui, si un diu que no i llavors se'n van
2: provaran un altre.
0: Si aquesta no se posa, entonces a lo millor ja si han de estar més que han de fer unes lleis noves perquè se puguin posar un puesto a l'altre, que se posin un puesto industrial, que això és una indústria, no és un cementer de foar, és una indústria. Entonces que ho facin dins un polígono o facin a una zona que no faci mal a ningú.
2: I això és un altre, no molt de pics, però és que la culpa és nostra, dels ciutadans, que també tenim una part de culpa, però realment creus que és el que diu que sí a la finca, que al final és una oferta molt difícil de rebutjar quan te donen aquesta suma de dobbers per un terreny que no s'utilitza, o és culpa de realment les administracions autonòmiques o nacionals?
0: Per això la culpa la tenen l'administració, perquè si l'administració no donassin permís, pues no, ja no insistirien. Però que les administracions, el primer que els haurien de dir això, se pot muntar a una zona industrial. Dins un agrícol no se pot muntar. Galícia, les normatives que hi havia pres, jo havia llegit per internet, les han d'estar a menys de 500 metres, a més de 500 metres de les cases.
2: Això ho vas comentar tu, crec, de repica. I Astúries també hi havia, vols sí, posar en contacte amb ells, no?
1: Sí.
0: Entonces, aquí per què? No, antes de donar permisos d'aquesta manera, no fan unes lleis i mirar com ho han de fer. No, de qualsevol manera.
2: I encara estàveu en contacte amb aquestes, no sé si són associacions o plataformes d'un nord d'Espanya on s'han implantat o s'han volgut implantar aquestes?
1: Sí, el primer vaig xerrar perquè nosaltres no sabíem res de tot això, me'l va topar de cop, no sabíem ni el que era un controlador de bateries de liti, i ells me'l van anar informat i sé que aquest hivern pues, allà, com que hi ha, però allà hi ha molt de puestos que antes havia indústria i ara l'han llevada, moltes genederies que també les comencen a llevar i les volen posar allà, i hi ha molt de puesto i volen fitxar aquest tipus d'indústries allà, però bueno, és una altra història.
2: Que al final és un problema sí. que ara està se vol fer per tot, a Sevilla també.
1: Això és perquè...
2: Per totes bandes, no?
1: Sí, perquè donen subvencions del govern espanyol a part del govern europeu, que donen moltes ajudes amb això...
2: A les empreses.
1: A les empreses, i claro, i ara pues, tothom vol aprofitar que no hi ha una llei que digui aquest tipus d'indústria ha d'anar a un polígon industrial amb unes certes mesures de seguretat, que puguin arribar bombers, que hi hagi canalització d'aigua per si han de tirar aigua, que si han de tenir un contenedor gros per tirar damunt el contenedor, és a dir, unes mesures de seguretat que en Rústic no n'hi ha, i menys apoyant-se.
2: Que se podria dir que l'Estat afavoreix.
1: Sí, perquè no hi ha, sí,
2: no?
1: Sí, perquè no hi ha una llei que digui que no se pot fer ni està regulat.
2: I si els donen ajudes encara més barat, no?
1: L'únic que és viable que poden fer és quan arriba pues, aquestes al·legacions, pues, supos que hi ha els informes d'impacte ambiental o de territori de govern o coses d'aquestes que diguin que no és viable aquest projecte i pues no se fa.
2: I avui heu demanat torn de paraula en un plenari de l'Ajuntament, vos manifestareu també allà, no? Manifestareu, me refereix que...
1: Sí, sé que qualsevol companyero de la plataforma anirà i té un escrit i llegirà un escrit i
2: assistiràs tu en aquest cas, no, Jordi?
0: Sí, jo sí, aniré.
2: I heu demanat tot de paraula per...
0: Bueno, només suposo que només xerrarà en Jaume perquè, bueno, això ho vàrem haver de demanar ahir per xerrar avui, ho vàrem haver de presentar ahir i bueno, suposo que ho vàrem acceptar i avui en Jaume es posarà tots els temes que tenim.
2: I en Jaume és l'advocat.
0: L'advocat, sí.
2: I aquest advocat l'heu...
0: Aquest advocat és un afectat també com nosaltres.
2: És a dir, ho fa de manera...
0: Bueno, supos que qualsevol cosa li haurem de donar.
2: Sí, però en el final és un dels afectats.
0: És que... un dels afectats, sí. Son pare té ja també té dues cases i s'hi ha implicat molt, gràcies a ell encara, perquè si no fos per ell no sé què faríem, però vamos, supos que farà tot el possible per poder-ho arreglar.
2: I al final vosaltres també heu de costejar advocats, estudis
0: tot.
2: Com deia José Manuel, vosaltres com ha sortit tot aquest projecte vareu de gastar-vos doblers de la vostra butxaca, no?
1: Bastant, sí, perquè varen contratar pues, eren de vegades 5 veïnats que varen pagar un informe que és molt clar i després un abollat.
2: De quines xifres parlar més o menys, si se pot dir?
1: L'informe complet de més de 10.000 euros
2: que vareu haver de pagar entre veïnats.
1: Sí, més de 10.000 euros, més una bollada especialista en tipus d'aquests. No? És a dir, però bueno, crec que val la pena perquè fa força, és a dir, és un informe mediambiental amb unes al·legacions...
2: Que no és que aneu a la vostra paraula de poble, sinó que
1: no.
2: És un informe.
1: És un informe molt fort, és d'una empresa que es diu Podarcis, que és una empresa de medi ambient, amb biòlegs, tot tipus de professionals.
0: Enginyers.
1: I després té, m'ho van recomanar, una bollada especialista en aquests temes de territori i d'indústries d'aquestes. I, bueno, varen fer unes eleccions impressionants.
2: I al final, aquest dos bes, vosaltres teniu la seguretat de que se vos tornaran per qualque indemnització, de qualque manera?
1: No.
2: No teniu ni pensat a veure-los?
1: No, jo no, ni pensava això. Va ser... Nosaltres tenim una inversió, pues, per lo menos hem fet tot el que nosaltres podíem fer i ja amb això ja...
0: Per nosaltres, la nostra satisfacció que podria ser, la més grossa seria per a poder aconseguir que no se facin. Ho dic bé, està mateix, són per gestar quan els han de gestar. Però si no se fa res, pues segur que les bateries estiran muntades allà.
2: Que òbviament no és una cosa que haguéssiu de costejar vosaltres de la vostra butxaca.
0: No, nosaltres,
2: però no teniu opció, al final.
0: No, nosaltres també tenim. Nosaltres ens passa el mateix. Nosaltres també ens gestarem de 10.000 euros.
2: Haureu de fer un informe per un estudi,
0: sí,
2: no?
0: Sí.
2: I bé, veurem com se desenvolupa tot això. No sé si voleu afegir qualque cosa més, però avui també vos escoltarem en un ple de l'Ajuntament. Serà a la part final de Precs i Preguntes o a la part de la moció? Què parlareu? Ho saps?
0: Crec que és a la part de la moció.
2: Que parlareu?
0: Primer intervendrà en Jaume i després hi haurà la moció, crec.
2: Molt bé. Voleu afegir res més o ja vull... Què veureu en un plenari?
0: Què veurem en un plenari. Ja veurem
2: I a més amb una veu d'un professional que és un advocat, no?
0: Sí.
2: Que no és un...
0: Sí, no, més o menys sap de què va.
2: Sí, és algo sèrio, no?
0: Sí,
2: algo
0: sí,
2: que
0: sí,
2: té
0: sí.
2: Un reforç darrere. I de bé, José Manuel i Jordi, espero que això arribi a qualque banda, que tingueu una resposta en un final i no tingueu aquesta incertesa, que en un final... Si tinguéssim una resposta, almenys, segur per on anar, no? Però si no segur ni si no. Ni si...
0: Jo el que dic és una cosa, que això només afecta en un propers d'aquestes coses. I això és una cosa que hauria d'afectar a tot el poble. Tot el poble hauria de col·laborar. Si hi ha una manifestació, si hi ha una crida per fer renou, per això, tot això haurien de participar, perquè si només poden anar a participar els que són els propers de les finques, si només són 15 veïnats i 15 veïnats aporten 30 persones més, això no fa renou. Hi hauria d'haver molta de gent que s'impliqués en poc.
2: Clar, al final, fins que no te toca la teva porta, però és una cosa que ens pot afectar a tots, si s'incendia...
0: Efectivament.
2: Això és el que parlava en José Manuel, el tema d'aquífers, tema de fum, que tampoc és una cosa que a temporada quedi molt bé, un incendi així.
0: Que avui s'ha posat allà i la setmana que ve poden posar un altre lloc i els passaran el mateix que en altres.
2: Això és una cosa que ens pot afectar a tots, i més rústic, que tampoc estem tots molta de vora.
0: No és un lloc adequat.
2: I va bé, moltes gràcies per venir. Segur que vos tornarem a parlar amb vosaltres quan, a lo millor 2027, no? Quan que se resoldran aquestes al·legacions. Però bé, vos escoltarem avui en un plenari, que començarà avui a les 6 i veurem també com va tot això. José Manuel, Jordi, moltes gràcies per venir i fins la propera.
0: Gràcies a tu.
1: Adéu.
3: Ràdio Pollença, 107.9 de la FM, la ràdio que escoltes.
4: Hola, sóc Ernesto de Baru Gayet. Jo no sé molt català, però vos ho dic clar. Cada divendres, música en viu i bon ambient.
5: El divendres, a partir de les 9, Ugallet t'espera música en directe al carrer, begudes, còctels i l'ambient de sempre. Un bon pla per començar el cap de setmana.
4: Vos esperam a tots.

0: soldado Tapán.
1: Esas son espías que porten el sign. Esperando tin de fresa. Esperando tin de fam. Esas son las chances que están fez callar. Recorren el teu carrer. Recorren el teu pasar. Esas son las bales que han bombardejat. Avión de la libertad. En la nit els oblidat. Estes són els dies que avui hem celebrat, sense espelmes ni fanals, amb la lluna de regals.

0: TV3 Ràdio. Les notícies de les 6.
1: Bon dia. Preocupació i angoixa entre la comunitat veneçolana a les Balears. Les hores posteriors, els dos terratrèmols que han deixat, segons el balanç oficial, 164 morts i gairebé 1.000 ferits aquesta mitjanit hora espanyola. Tot i que s'espera que la xifra, malauradament, ascendeixi les pròximes hores. Ara l'esforç es concentra en el rescat de supervivents sota les runes. La presidenta del país, Delcy Rodríguez, ha declarat l'estat d'emergència.
2: Els veneçolans residents a les illes expliquen que és difícil establir comunicació amb familiars i amics i que molta informació els arriba a través de les xarxes socials. Àngel Rodríguez diu que, tot i que no ha de lamentar pèrdues, alguns familiars ja no podran tornar a casa seva. Diu que pràcticament no han tingut temps d'assumir les conseqüències de la tragèdia perquè ara fan tasques de rescat.
3: La gente pide a gritos ayuda porque hay mucha gente bajo los escombros que pueden estar con vida o sin vida y pues los familiares desde afuera estamos bastante preocupados por saber el estado de esas personas.
2: Per cert, que l'aerolínia Air Europa ha anunciat la cancel·lació de les seves connexions entre Madrid i Caracas, programades per al dia d'avui, a més de la flexibilització de les condicions de viatge per als propers dies, a conseqüència dels terratrèmols.
1: Això a Venezuela, mentre a Japó almenys 5 persones han resultat ferides en un altre terratrèmol de magnitud 6.9. Que ha sacsejat avui al nord del país i s'ha deixat notar amb intensitat a Tòquio, però sense que s'hagi produït una alerta de tsunami. I aquí a les illes han de lamentar un accident mortal a la carretera de Muro a Sa Pobla.
2: El vehicle sinistrat, un totterreny, ha sortit de la carretera i ha fet diverses voltes de campana fins a trabucar. Un home de 57 anys ha quedat atrapat a l'interior i ha mort el conductor del cotxe, de 24 anys, està ingressat en estat greu a l'Hospital Comarcal d'Inca.
1: I també continua en estat greu a l'UCI de Zones Passes, la nina ofegada en una piscina privada de Pollença.
2: Les primeres investigacions apunten que va ser la padrina de la nina de nacionalitat britànica que va donar l'avís d'alarma en trobar-se-la assurant. Els serveis d'emergència varen realitzar maniobres de reanimació i la varen traslladar al centre hospitalari.
1: I el grup mallorquí Fades ha denunciat haver patit diverses agressions en 3 dels 10 concerts de la seva darrera gira, amb amenaces i odi generalitzat per xarxes. El darrer cas ha estat a la Revetlla de Sant Joan de Vilassar de Mar, a Barcelona.
2: El grup va decidir cancel·lar l'actuació després que els llançassin glaçons fins a 3 vegades sobre l'escenari, un fet que ha lamentat d'aquesta manera l'organització de l'acte.
4: Denunciem públicament les agressions que s'han donat durant el concert i volem reiterar que aquestes persones mai seran benvingudes al nostre espai.
2: El president del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, ha condemnat l'agressió.
1: I detingudes 9 persones a Catalunya que presumptament formen part d'una xarxa criminal que delinquia operant amb empreses pantalla en domicili fiscal a Mallorca, entre d'altres.
2: El grup de blanqueig de capital de la Prefectura de la Policia Nacional de Palma els investigava des de fa prop de 2 anys. Se'ls acusa d'estafar prop de 9 milions d'euros. Hi ha més de 3.500 víctimes.
1: I un darrer apunt, perquè les Pitiuses i Mallorca, excepte la Serra de Tramuntana i part del Llevant i el Migjorn, estan en avís groc fins a les 8 per altes temperatures, que poden arribar als 37 graus, segons informa l'Agència Estatal de Meteorologia. I amb aquest apunt arribam a les 6 i 4 minuts. Recordeu que torna l'actualitat a l'informatiu vespre de les 7.
0: Més informació a ib3notícies.com.

0: Dijous de cada mes hi ha sessió ordinària de l'Ajuntament en ple. Podeu assistir-hi de públic o seguir-ho en directe a través del 107.9 de l'FM o de la nostra pàgina web a radiopollença.net.
1: En breus instants comença l'emissió en directe del ple de l'Ajuntament de Pollença.

0: tardes i benvinguts i benvingudes en aquest ple del mes de juny de l'any 26, el darrer ple de cada mes que fem, ple ordinari. I com sempre, abans de res vull justificar l'absència del senyor Sureda i del senyor Estefi Pozo, que per raons diverses no són aquí. El senyor Miquel Àngel Torres també m'ha dit que arribarà un poc més tard. I és aquí. Bé, quan entri ja li diré que és aquí, de qualque manera. I per tant, si vos pareix, anem a començar aquest ple. El primer punt de l'ordre del dia és aprovació, si procedeix, de l'acte de la sessió anterior. No hi ha...
1: Inaugura la mostra, Paisa.
0: ...calca suggerència. Val, aleshores, si vos pareix, queda aprovada per assentiment. Expedient 600, número 2, expedient 633-24, dictamen per a l'aprovació inicial, si procedeix, del reglament de funcionament de la Mesa General de Negociació del Funcionari de l'Ajuntament de Pollença.
2: En relació a l'expedient tramitat a l'efecte per l'aprovació del reglament de funcionament de la Mesa de Negociació de Funcionaris, en data, bé, d'acord amb els antecedents i de fets i fonaments que formen part de l'expedient tramitat a dit efecte, una vegada realitzada tota la tramitació i negociar les diverses versions del text de la disposició, en data, bé, d'acord amb els antecedents i de fets i fonaments que formen part de l'expedient tramitat a dit efecte, una vegada realitzada tota la tramitació i negociar les diverses versions del text de la disposició normativa que s'aprova, es proposa al ple l'adopció del següent acord. Primer, aprovar inicialment el text del reglament de funcionament de la Mesa General de Negociació de l'Ajuntament, que s'adjunta com a annex en aquest acord. Segon, sotmetre l'acord que s'adopti informació pública per termini de 30 dies hàbils mitjançant anunci en el butlletí oficial de les Illes Balears, el tauler d'anuncis, en el lloc web perquè els interessats puguin formular reclamacions, objeccions o observacions. En cas de no presentar-se reclamacions o objeccions, l'acord inicial s'entendrà elevat automàticament a definitiu, per la qual cosa la Valdia ordenarà els tràmits necessaris per la conclusió del procediment i la seva publicació. Tercer, que l'acord d'aprovació definitiva, en el seu cas l'acord d'aprovació inicial elevat automàticament a aquella categoria, juntament amb el text íntegre del reglament, es publiquin el butlletí oficial, no poden entrar en vigor fins que transcorri el termini de 15 dies previst a l'article 65 en relació a l'article 70 de la llei de bases de règim local.
0: Moltíssimes gràcies. Bé, com vosaltres sabeu, fa uns mesos varen dur a aprovació el reglament de la Mesa d'Empleats Públics, que evidentment, tal com marca la normativa, se va negociar dins la mesa concreta que existia, que existeix i que existia, i se tracta de tenir un instrument per dur a terme la negociació col·lectiva tal com marca la normativa al respecte. És evident que se tracta d'un reglament instrumental purament per possibilitar la canalització d'aquest tipus de reunió, les ordres del dia, el tipus de votacions, etc. I se tracta purament de donar resposta a les propostes que han fet també els sindicats en aquest sentit, tenint en compte que aquesta proposta va sortir dels sindicats per tal d'intentar tenir una normativa que possibiliti que les negociacions de les condicions laborals siguin el més adequat possible. Per tant, aquí se tracta de passar per tot el procediment, l'informe és pertinent i se tracta simplement, de com deia abans, d'una normativa molt instrumental al respecte. Senyora Bianca Aguilar, quan vulgui. Moltes gràcies. Senyor David Alonso.
3: Sí, buenas tardes. Esto hasta ahora se venía regulando por el propio Estatuto Básico del Empleado Público y el ROLF, pero bueno, también es interesante a veces remarcar obligaciones y derechos de la Mesa General. Como como digo, ya se podía, ya se venía haciendo las funciones de este reglamento sin estar escrito. Estando escrito, pues mejora, quizás. Gracias.
0: Muy bien. Muchas gracias.
3: Y elimina la posibilidad de malas interpretaciones, etcétera. Pero bueno, como digo, ya se venía haciendo las funciones de este reglamento sin estar escrito. Estando escrito, pues mejora, quizás. Gracias.
0: Muy bien. Muchas gracias. Señor Tomeu Cifra.
4: Com bé ha dit, és un reforç dels instruments que ja venien regulats per altres normatives bàsiques. Al cap i a la fi no definir res d'acords que se puguin prendre, sinó que sempre s'han de prendre aquests acords en base a la capacitat negociadora i a l'actitud que hi pugui haver, sobretot, de les dues parts, no? Que sempre són les que queden marcades, i a partir d'aquí és allà on surten els acords o els desacords. Per tant, hi ha un reglament que ja va bé que clarifiqui alguns temes que a vegades puguin quedar més ambigus. No mos oposarem a la seva aprovació.
0: Moltes gràcies, senyor Campomà.
1: Bé, jo crec que és cert que és una cosa que ja hi ha molta normativa precedent i que el que fa també és un recull, però també és que fa aclariments, i jo vull destacar la bona predisposició de totes les parts, tant de l'Ajuntament com també de la representació sindical de treballadors, perquè també els consideraven necessari que hi hagués aquest reglament aprovat per donar més transparència i més seguretat, no?, a tots els acords que s'aprenien. Per tant, jo crec que avui hem d'estar contents que duguem a aprovació aquest reglament, que era una demanda que ja se feia estona que se demanava.
0: És evident que aquest reglament no millora en si mateix cap tipus de relació, cap tipus de condició, però vol tenir unes regles del joc que possibilita que tothom se senti igual, que hi hagi unes regles clares i que quan s'hagin de prendre tipus d'acord se faci amb unes regles en què tothom està d'acord. Per tant, crec que podríem passar, si vos pareix, a votació en respecte a aquesta proposta de reglament. Vots a favor? Se vota per unanimitat de tots els grups municipals. Moltes gràcies. Passem al punt número 3. Expedient 5407, dictamen per a l'aprovació inicial, si procedeix, del reglament de teletreball de l'Ajuntament de Pollença.
2: En relació a l'expedient tramitat a l'efecte per l'aprovació del reglament de teletreball de l'Ajuntament de Pollença, i d'acord amb els antecedents, els fets i els fonaments, així com els informes jurídics i l'informe preceptiu de secretaria emès a l'efecte, una vegada redactat en el text les modificacions o altres versions incorporades sobre el mateix i negociat en seu de la mesa de negociació, es proposa a l'Ajuntament ple l'adopció del següent acord. Primer, aprovar inicialment el reglament regulador del teletreball de l'Ajuntament de Pollença, que figura com annex. Segon, sotmetre l'acord que s'adopti a exposició pública per termini de 30 dies hàbil mitjançant anuncis en el Butlletí Oficial de les Illes, en el Tauler de Ninxes i en el lloc web, perquè els interessats puguin formular reclamacions, objeccions o observacions. Encara de no presentar-se, l'acord inicial s'entendrà elevat automàticament a definitiu, per la qual cosa per la valia s'ordenaran els tràmits oportuns i necessaris. Tercer, que l'acord d'aprovació definitiva, en el seu cas l'acord d'aprovació inicial elevat automàticament a aquella categoria, juntament amb el text íntegre del reglament, es publiqui en el Butlletí Oficial, no podent entrar en vigor fins que s'hagi transcorregut el termini de 15 dies hàbils previst a la llei de bàsquet de règim local.
0: Bé, moltíssimes gràcies. Aquest és un tema que també ha passat per tot el procediment i totes les meses que havia de passar, com no pot ser d'altra manera. És evident que se tracta d'un reglament, crec, totalment necessari, tenint en compte les administracions i com s'organitza el treball, i que tot, és evident que no tots els treballadors i empleats públics poden tenir possibilitat de fer un reglament d'aquest teletreball. Sí que hi ha determinat tipus de treballadors en distintes situacions que poden dur a terme aquesta modalitat de feina sempre que hi hagi unes condicions, sempre que hi hagi uns objectius, sempre que hi hagi una supervisió, sempre que hi hagi un procediment clar al respecte. No? Crec que fins ara, evidentment, a Pollença l'Ajuntament no ha tingut aquest tipus de reglament. És veritat que s'han donat permisos al respecte, però jo crec que ha faltat un reglament que donés seguretat, igualtat d'oportunitats a tots els treballadors que tinguin dret a poder gaudir del teletreball, i crec que amb aquest instrument crec que s'ha donat resposta a aquesta necessitat. Fins i tot, a vegades, tenint en compte les dificultats que tenim els ajuntaments, i sobretot a Pollença, que per molta de gent està al final del túnel, que realment hi ha gent que no ve a Pollença perquè si no hi ha aquest... tenir un teletreball, aquest reglament de teletreball, és un incentiu que pot tenir algun treballador per poder venir a fer feina a Pollença, i crec que això també és un element important, tenint en compte les dificultats que tenim en aquest moment per tenir una estructura de personal adequada en aquest sentit. Per tant, si heu analitzat aquest reglament, jo diria, per una part, que s'aparteix, i jo ho vaig dir, diguem, vàrem partir d'un reglament de teletreball de l'Ajuntament d'Alcudi. Evidentment, ha passat per tot un mecanisme de participació necessari. Tenen l'informe que s'han de tenir en aquest sentit, i crec que, com diu això, crec que donen resposta en aquesta possibilitat de dur a terme aquest treball, aquest teletreball. És evident que se planteja que pot haver dos dies màxim per fer aquest teletreball o per fer aquesta possibilitat. És evident que és per un any renovable. És evident que també hi pot haver excepcions que s'han de portar i han de passar per la mesa pertinent, i aquesta és una mica la qüestió. Intentem que els treballadors puguin fer feina amb aquesta modalitat, amb unes condicions concretes, amb el suport, evidentment, tècnic necessari, amb l'informe que hi hagi d'haver, tant polític com tècnic, amb aquesta qüestió, i per tant se tracta sempre i també de fer una valoració sobre quins són o han de ser els resultats d'aquest tipus de treball online. No? Per tant, crec que és un bon instrument que pot ser positiu per l'Ajuntament en funció de com s'aplica i com realment se va valorant el resultat de tothom. Senyora Bianca Aguilar. No, és que m'han dit de la ràdio que no l'havien sentit.
5: Plan B. Vale. Bé, com deia, sí que és vera que Espanya està bastant enrere en relació a teletreball, enfrontar aquí països europeus, però bueno, això crec que és una bona notícia. Això pot donar, com he dit antes, una conciliació laboral als treballadors, i també pot atreure a possibles treballadors, atreure i retenir aquests treballadors que vulguin venir a fer feina a l'Ajuntament. I també crec que redueix l'impremta de carboni, que a fi de comptes crec que és un objectiu que hauríem de tenir tots a llarg plaç i també a curt plaç, i dota de seguretat jurídica en els treballadors, igual que el punt anterior. Per tant, és una bona iniciativa i nosaltres votarem a favor.
0: Molt bé, moltes gràcies. Senyor David Alonso.
3: Sí, gràcies. Sí, efectivamente, la señora Aguilar ha tocado la tecla más importante. Nos encontramos en el COVID, no tenemos nada relacionado con el teletrabajo, tampoco haya hecho falta hasta ese momento, y tuvimos que ir dando permisos de teletrabajo de manera puntual, persona por persona, sin tener un reglamento o un documento que de alguna manera lo amparara todas esas decisiones que tuvimos que tomar de una manera obligada por cuestión de COVID. Evidentemente, sí, el teletrabajo no es factible en según qué puestos de trabajo, como por ejemplo un policía que tiene que patrullar la calle, no, evidentemente no puede acogerse a un teletrabajo, pero sí a lo mejor un policía en segunda actividad. Eso es ya cuestión del departamento de personal, que lo podrá estudiar en el caso que se solicitaran, etcétera. Y luego trabajos que son más necesarios presencialmente, pues evidentemente no se podrán acoger a este reglamento de teletrabajo. Luego hay otros trabajos que sí que se dan a ello y luego las circunstancias de cada persona se tiene que tener en cuenta. Sí, se le tiene que dar ese día, dos días, o incluso de manera excepcional, como ha dicho el señor alcalde, de más tiempo. Pero bueno, de todas formas, como es un tema que creo que es muy importante para luego el funcionamiento del ayuntamiento, me preocupa que quede algún puesto que cuelgue el trabajo por no estar presencial, o incluso al revés. Hay veces... Yo, por conocimiento de causa, como trabajador del sector de banca, a veces para preparar expedientes hipotecarios me va mucho mejor estar sin ningún ruido, ninguna persona que te interrumpe cuando estás planteando cosas. Yo creo que hay determinados trabajos muy concretos que a lo mejor casi mejor y casi será más óptimo el trabajo de teletrabajo que no presencial. Por eso estudiaremos y si queremos presentar alguna alegación para mejorar este reglamento, pero bueno, estamos totalmente de acuerdo que se lleve adelante. Gracias.
0: Moltes gràcies. Senyor Teu Cifra.
4: Sí, bé, això és una progressió inicial. El que passa és que jo crec que aquí s'han de fer moltes consideracions. És a dir, el teletreball no deixa ser un problema a totes les administracions i una necessitat, no? Jo crec que queda clar el fonament de drets, en les conciliacions de vida laboral, en les circumstàncies excepcionals, però en un cap i a la fi, no només és aquí, és un tema generalitzat. Hi ha dues qüestions. Una que aquí mos afecta és que, com bé han dit i bé com diu el propi reglament, quin pot tenir i quin no pot tenir, clar, això en un cap i a la fi és un agravi comparatiu, no? Perquè aquesta conciliació no la pot tenir tothom, perquè hi ha tota una sèrie d'empleats públics que lògicament és impossible que entenguin, no existiria aquest servei, no podem pensar en una recollida de fens, ni un servei d'aigües, ni una policia, ni unes oficines de turisme, ni res, moltíssims desplaces de les que tenim que s'adaptin a un teletreball. Clar, això jo crec que en un cap i a la fi també ha de tenir una compensació amb altres aspectes. Això estaria clar si tinguéssim, com sempre hem dit reiteradament, jo i el meu company que m'ha precedit, una relació de lloc de feina. Això, la mateixa relació a cada lloc de feina és la que diria si és susceptible de ser teletreballable o no. Això per un costat. I després, per l'altre costat, això és un dels grans problemes a l'administració, que és l'eficiència, no? Perquè, a part de que hi ha d'haver la pròpia voluntat del treballador, que d'entrada no se posa en dubte, hi ha d'haver un mecanisme, no només un mecanisme que s'empleïn per fer teletreball, sinó que també un mecanisme de control. I això ve amb una productivitat. I com que nosaltres aquí també hem debatit la productivitat, inclús hem pres un acord per llevar-la, per deixar-la sense efecte dels convenis laborals i del conveni de funcionaris, una de les qüestions de teletreball és la que se puguin valorar. Se la puguin valorar i s'han de poder valorar en X qüestions tangibles que també les persones que fan teletreball haurien de ser susceptibles de ser valorades. A part de que impliqui una formació. Això no és un tema només d'aquí, sinó és un tema comú a totes les administracions i és un tema que moltes vegades genera un problema i crec que antes de posar-se en marxa, ara estem en una provisió inicial i aquí se poden fer al·legacions, suggeriments i se pot anar modificant, però el que després tingui la responsabilitat de posar-ho en marxa haurà de tenir tots aquests aspectes, perquè si el propi equip de govern, que sempre se queixa de l'eficiència de la pròpia administració,

0: un reglament per tenir-lo i que després no sigui més eficient i eficaç, la pròpia administració és aquí allà on fallam. Per tant, jo crec que dins aquest període de transició és allà on podrem fer feina dins aquest aspecte.
1: Senyora Campolà.
2: Bé, jo crec que és un tema que el teletreball és un tema que està a l'ordre del dia, no només a l'administració, sinó també a l'empresa privada. Vull dir que l'empresa privada hi ha molt de casos, per tant, mos hem d'adaptar, hem de posar mesures per saber en quines condicions, en la major transparència. Jo crec que el que fem avui aquí és un exercici de transparència com a administració local, com a Ajuntament de Pollença, de que l'exercici de teletreball en el nostre ajuntament sigui el més transparent i més igualitari per tots els treballadors a la mesura possible. Ja s'ha dit, evidentment, que hi ha tasques que no es poden fer per teletreball, que hi ha llocs de treball que és impossible i que, evidentment, sempre jo crec que això ha d'anar evolucionant i a veure de quina manera s'ajusten totes aquestes qüestions. Però bé, aquí vull repetir un poc també el que ja he dit a l'altre reglament de SIC, que ha estat un treball col·lectiu entre els representants sindicals de treballadors, l'Ajuntament, els representants polítics també de l'Ajuntament i les àrees que els corresponen, i que per tant jo crec que és una passa endavant que era necessària perquè la majoria d'administracions tenen regulat aquest tipus de teletreball. Per tant, jo crec que és una bona notícia.
1: Bé, jo crec que realment si un llegeix un reglament de teletreball, crec que hi ha totes aquestes qüestions que s'han plantejat, jo crec que se tenen en compte. Hi ha d'haver un pla concret, uns objectius determinats. És evident que realment un element que l'administració ha de treballar més és el tema de l'eficàcia. Ja segurament tenim un recorregut per fer, i però aquesta modalitat de teletreball jo crec que determina una mica com s'ha de fer, en quines condicions, el tipus de formació, el mitjà tecnològic, la duració, l'informe que s'ha de fer per autoritzar, passar per la mesa, etc. Per tant, són tota una sèrie de condicions que jo crec que després necessitam sempre, però aquesta modalitat de teletreball jo crec que determina una mica com s'ha de fer, en quines condicions, el tipus de formació, el mitjà tecnològic, la duració, l'informe que s'ha de fer per autoritzar, passar per la mesa, etc. Per tant, són tota una sèrie de condicions que jo crec que després necessitam sempre fer una valoració de quan s'ha donat aquesta modalitat de feina de teletreball per veure si ha estat eficaç, si ha estat eficient, si ha millorat l'Ajuntament o el seu funcionament. I aquesta és una mica la idea sobre la qual treballem. Per tant, si vols parell bé, passaríem a votació a aquest punt sobre aquest reglament de teletreball. Vots a favor? Vots a favor de PSOE-MES i de Unió Mallera Pollencina. Abstencions? Abstencions del Partit Popular i de tots el PI. Molt bé, moltes gràcies. Passem aleshores en el punt següent. Bueno, jo diria que són tres punts diferents, lògicament, però són tres punts que tenen relació un a l'altre. Un és el punt número 4, expedient 2864-2026, dictamen preceptiu si procedeix pel qual es sol·licita el Consell Consultiu de les Illes Balears i es suspèn el termini per resoldre el procediment de revisió d'ofici del decret número 2025-635 de 4 de juny del 2025.
3: Per mitjà de decret de Balí es va resoldre a favor d'una empleada pública el dret a la percepció d'una gratificació per import de 4.248,20 € en concepte de premi d'antiguitat que es correspon a la retribució íntegra de dues mensualitats contemplada en l'acord regulador test articulat sobre les condicions generals de treball de funcionaris. El dret a percebre aquesta gratificació en concepte de premi d'antiguitat fou exterioritzat formalment mitjançant decret de 23 de juny de 2025. El 16 de març de 2025 la Valia va ordenar l'inici d'actuacions per mitjà de provisió dictada dit efecte en què, a la vista del criteri jurisprudencial manifestat en reiterades sentències del Tribunal Suprem sobre el premi de jubilació i d'antiguitat, es considera l'existència d'indicis de que dita resolució podria haver incorregut en vici de nulitat de ple dret. Aquest és el procediment tramitat.

0: mostreix l'acord de ple en què es va iniciar el procediment, el tràmit de concessió del tràmit d'audiència a l'empresa afectada, l'expedient i consta l'escrit d'al·legacions formulat en el tràmit d'audiència concedit, l'informe en què es resolgui i les al·legacions presentades i es formula la proposta de resolució, la proposta de resolució del procediment de revisió d'ofici formulada el 29 de maig de 2026, atès que de conformitat a la normativa d'aplicació procedeix la sol·licitud de dictamen preceptiu al Consell Consultiu de les Illes Balears, es proposa a l'Ajuntament ple l'adopció del següent acord. Primer, sol·licitar el dictamen preceptiu al Consell Consultiu de les Illes Balears es presenta en claredat la consulta adjuntant-se l'expedient íntegre i la documentació necessari encatxalades per un índex numerat. Així mateix s'adjuntarà la proposta de resolució del procediment de revisió d'ofici emès el 29 de maig de 2026 sobre la qual es demana el present dictamen. Segon, suspendre el termini màxim legal per adoptar la resolució de revisió de l'acte que ens ocupa pel temps que transcorre entre la petició del dictamen i la recepció d'aquest. Comunicar a l'interessada la suspensió del termini per resoldre el procediment pel temps que transcorri i així mateix també se li comunicarà la recepció del dictamen.
1: Bé, moltes gràcies. Com ho pugui llegir, se tracta d'un punt que ja ve d'un ple que vàrem fent, que s'ha suspendre l'aplicació d'aquest premi de 25 anys, que realment hi havia sentència al respecte, més tot el que va plantejar el Tribunal de Comptes, i per tant se va anul·lar aquesta qüestió. Però bé, tal com ha explicat la secretària, se tracta de seguir un procediment el més garantista possible, d'acord una mica amb els drets que tenen els treballadors en respecte d'aquesta qüestió. Jo en tot cas, no sé, en tot cas que cadascú faci la seva intervenció respecte a aquest tema. Però bueno, vull dir que és una qüestió que ve de lluny, que ve ja d'un tema que vam aprovar en aquest ple, i se tracta de seguir el procediment per donar tota la societat jurídica d'aquesta qüestió. Senyora Bianca Aguilar.
2: Bueno, com bé ha dit Humala, això és un tràmit perceptiu, però l'Ajuntament està obligat per llei a demanar-lo. I bueno, en el final és una resolució que podria ser nula del ple, per tant, la llei no permet anul·lar-la directament pel seu propi compte i aquest procés és obligatori. Nosaltres no ens podem demanar que s'acceptarà i complir el que ha estat la llei.
1: Moltes gràcies. Senyor David Alonso.
3: Sí, gràcies. He entendido que hacemos una intervención para bueno, los tres puntos, ¿no?
1: En tot cas, senyora secretària, és evident que hi ha, entre els tres punts hi ha una petita diferència, no?
0: Bàsicament és el decret que se revisa d'ofici, que claro. Són diferents decrets que afecten a diferents funcionaris o empleats públics.
1: No, però m'apareix que un...
0: El fons és el mateix.
1: Sí, el fons és el mateix.
0: El que
1: passa que el punt s'han de dur un per un, però és evident que tot, la filosofia jurídica i tot, està dins un mateix procediment. El que passa
3: jo he dit per fer una intervenció
1: no
3: reiterar...
1: No, crec que una intervenció és suficient i després se vota per separadament, lògicament.
3: Exacte.
1: No?
3: Como bien ha dicho la secretaria, se remite al Consejo Consultivo para ser más garantista y tener más claros que se tiene que anular siguiendo el criterio del Tribunal de Cuentas. Y yo voy a hacer una reivindicación que ya el señor Cifre lo ha apuntado antes. Cuando se negoció la RPT, siento ser pesado con el tema, estos conceptos habían desaparecido, pero bueno, solo recordarlo y si el señor alcalde tiene iniciativa de al menos iniciarlo, porque ya no en un año a lo mejor no da tiempo, pero a lo mejor lo podrá acabar en la siguiente legislatura o el alcalde que surja, pero sí que es necesario que se ponga en marcha, porque nos evitaríamos muchos de las páginas y páginas que tenemos en la dación de cuentas, se eliminarían teniendo una RPT, que es muy sencillo. Bueno, sencillo no lo es porque hay que negociarlo. Pero bueno, volviendo al punto,
1: termine.
3: Hay que acatar y es buena decisión elevarlo al Consejo Consultivo y que ellos también dictaminen su punto de vista. Gracias.
1: Señor Domeu Cifra.
4: Sí, bueno, mem, aquí, en el final, la discrepància, jo entenc que el que... No crec que entri en el tema de la retroactivitat i la no, en base a les al·legacions que han presentat us interessants, sinó una qüestió jurídica que jo a vegades, en tots aquests anys, amb els tècnics jurídics de l'Ajuntament sempre n'he parlat molt de lo que són la revisió d'ofici, que són uns actes totalment reglats i queden totalment definits. Per tant, bàsicament les al·legacions que han presentat, que són escuetes amb aquest aspecte, crec que la indefensió en un moment que hi ha un tràmit d'audiència desapareix, però bueno, jo no som jurista, ara que sí que la revisió d'ofici que volen donar aquesta potestat en un consultiu que m'ho digui si és vàlida per els preceptes que marca la llei o no. Bueno, a partir d'aquí tindrem més seguretat. Entenc jo que els acords estan presos en base a uns informes realment crec que bastant clars, i aquest tràmit d'audiència que se'ls ha fet permeten fer aquest procediment. Per tant, no són nosaltres que hi hem de fer cap valoració jurídica, que a més a la revisió d'ofici crec que hi ha moltíssima jurisprudència al respecte, tant amb aquesta, en la darrera llei de procediment administratiu, com la del 92 també ja n'hi ha moltíssima. Per tant, supos que el consultiu ja decidirà el que ell cregui més convenient, i nosaltres després ja tornarem a debatre aquest tema en un moment que caiguin amb els informes.
1: Bé, moltes gràcies. Simplement una qüestió, senyor David Alonso. Aquesta qüestió no té que veure amb la RLT, té que veure amb una altra cosa. Sí, absolutament. Si no, mira les sentències que hi ha al respecte. Jo no soc jurista, però li vull dir que les sentències real en aquest sentit són claríssimes. Diu, si no, el Tribunal de Comptes no actuaria si realment fos un problema de RLT. Jo crec que el problema de RLT és una altra cosa. Bueno, jo, claro, el tenim més que no pots contestar, però me deixi acabar i vostè deixa. Però una cosa de l'RLT, que tots estan d'acord que s'hauria de fer, però pensi vostè que aquest pacte que hi ha funcionaris o aquest conveni col·lectiu són moltes coses que s'han de llevar. I algunes coses, aquesta cosa concreta, són qüestió, hi havia sentències des de fa anys que deia que no s'havien d'aplicar, però no té res que veure amb l'RLT, això. L'RLT té altres qüestions, sí, però això no. Però bé, si vostè considera que això és una qüestió de RLT, vostè té tota la raó per dir-ho, lògicament, faltaria més.
4: Procedimental, tots els tres que hi ha han presentat al·legacions, no. Perquè veig que no n'hi ha,
1: no.
4: Un no n'hi ha.
1: Un no.
4: N'he vist el primer que en tenia, però... No. El 28-81 no n'ha presentat.
1: No, n'hi ha un que no n'ha presentat, eh? N'hi ha un que no n'ha presentat.
4: Vale. Això és que no, dic jo que sé, que no hi hagués hagut cos que traspapeleo de la...
1: Tu ja, David Alonso, té la paraula.
3: Gràcies. Quan comentava això de la RPT, me referia que quan se va negociar, se negociava en la massa salarial i desapareixerien, haguessin desaparegut tots aquests conceptes que no eren correctes. En això me referia, no que la RPT ho reguli.
1: És evident que és l'únic que se pot modificar si realment se canvia el pacte de funcionaris i el conveni col·lectiu amb aquells punts que està o fora de la llei o a sentència del respecte o tot això. I la RLT també ajuda, però ajuda per altres coses, no això. Però bé, és igual. Si vols parir bé, passam a votació d'aquest punt, després posarem votació l'altre punt i l'altre, però sense que, des del meu punt de vista, que hi hagi debat. Si vols parir bé, tenint en compte, ja s'ha dit lo suficient aquesta qüestió. Doncs per ahir bé. Passem aleshores en el punt 4, expedient 2864. Vots a favor? Vots en contra? Abstencions? Dues abstencions i l'altra. Tots els grups, tots el PI, PSOE més i Unió Mallorca Pollença. Passem a votar aleshores el punt número 5, expedient 2881-2026. Vots a favor? Igualment que l'altra votació, PSOE Més, Tots el Pi i Unió Mallera Pollencina i Extensió del Partit Popular. I ara anem a votar el darrer punt d'aquesta mateixa temàtica, que l'expedient 2880-2026, dictamen, que és aquest dictamen que s'ha dit, que ja hem discutit abans. Vots a favor? Votes, abstencions? Per tant, igualment que les altres dues votacions, PSOE Més i Tots el Pi a favor, i Unió Mallera Pollencina també, i s'estén el Partit Popular. Passem aleshores en el punt número 7, expedient 4796-2024, dictamen per la declaració de les obres d'adequació i regularització de l'activitat d'hostatgeria del Puig de Maria, si procedeix com obres d'especial interès o utilitat municipals, els efectes de tramitar la persona jurídica promotora la bonificació de la quota de l'ICIO i tassa en els termes que regula l'ordenança fiscal reguladora.
5: Vi l'expedient d'obra tramitat en motiu de la sol·licitud formulada per part del legal representant de la persona jurídica promotora en relació a la sol·licitud de llicència per regularitzar l'activitat d'hostatgeria que de manera pública i notòria desenvolupa des d'antany en alguna de les seves dependències, havent presentat per dita finalitat el corresponent projecte tècnic elaborat a l'efecte per personal tècnic habilitat, objecte després dels tràmits oportuns de llicència concedida en mèrits de decret de valia número 494 de data 15 de maig de 2026, en subjecció a les prescripcions de general aplicació i a les particularitats reproduïdes en els informes preceptius vinculants emesos per les administracions sectorials, atesa la liquidació de taxa ICIO practicades a l'efecte, d'acord amb les ordenances reguladores, d'acord al pressupost d'execució de l'obra deguda en validat per serveis tècnics municipals i considerant que en aquest sentit la prèvia sol·licitud presentada per part de l'interessat mitjançant registre general d'entrada de 20 d'abril 2026, demanant expressament poder gaudir la bonificació de la quota de l'impost de construcció, instal·lació i obra i la taxa en els temes previs a l'article 4.2 i article 4.3 de l'ordenança fiscal regulada de l'impost sobre construcció, instal·lacions i obres de l'Ajuntament, publicat en el BOE número 203 de 3 de desembre de 2020, que indica en l'article 4 una bonificació del 25% de la quota de l'impost a favor de les construccions, instal·lacions i obres d'especial interès o utilitat municipal i que per gaudir d'aquesta bonificació serà indispensable, prèvia sol·licitud de l'interessat, que el ple municipal per vot favorable de la majoria simple declari expressament que la construcció, instal·lació o obres d'especial interès o utilitat municipal. I l'apartat 3 de l'article 4 de l'ordenança reguladora també estableix una bonificació de conformitat també prevista a l'article 103.3 del text refós de la llei de regulació dels locals, en el que estableix que la quota interior de l'impost es reduirà per l'import equivalent a resultat d'aplicar la fórmula a la taxa, sobre la taxa de llicència urbanística pel percentatge de bonificació que hem indicat anteriorment del 25%. Vi l'informe jurídic a més en data 24 de juny de 2026 per part del tècnic de l'àrea d'urbanisme, llicències i activitats, que indica que sí que existeix aquest interès social i comunitari de reforçar per les administracions públiques efectuades per entitats associatives els propis representants municipals i nombrosos preferents favorables a la reobertura i manteniment de les instal·lacions, cal també igualment valorar l'interès patrimonial derivat de la condició de declaració de bé d'interès cultural que ostenta el conjunt del santuari de Puig de Maria, declarat BIC l'any 1949, i per tot això es proposa el ple de la corporació del seu següent acord. Primer, declarar expressament que les obres promogudes per l'interessat en el si de l'expedient d'obres de 4796-2024 en relació a l'adequació i regularització de l'activitat d'hostatgeria amb servei complementari i cafeteria, que de manera pública i notòria es desenvolupa des d'antany en alguna de les seves dependències i que disposa de recent llicència municipal d'obra otorgada en mèrit de decret de valia número 494 de 15 de maig de 2026, revesteixen la condició d'obra d'especial interès o utilitat municipal, als efectes que estableix l'article 4.2, primer paràgraf, i l'article 4.3 de l'ordenança fiscal regulada de l'impost de construcció, instal·lació i obres, atès l'aprovada concurrència i circumstàncies socials, culturals e històrico-artístiques que això justifiquen. I segon, notificar l'acord adoptat a la persona jurídica promotora als efectes del seu cabal coneixement i els que legalment pertoquin. No obstant això, l'Ajuntament acordarà.
1: Moltes gràcies. Se tracta, com vosaltres sabeu, és un, jo diria que és un element que té un element molt de simbolisme, evidentment, atès la importància que té per a Pollencins i Pollencines el tema del Puig de Pollença. Evident, se tracta d'una llicència que ha estat complexa, difícil, que ha passat per moltes vicissituds, que va haver d'intervenir, lògicament, per el tema de les places, el Consell Insular de Mallorca, a través del Departament de Turisme, i jo vull posar de manifest un parell de qüestions. Per una part, que se tracta d'un reconeixement de la importància que té, evidentment, l'obreria del Puig, des del punt de vista de la funció que realitza la conservació del Puig de Pollença, que des de fa bastant d'anys està tancat per unes circumstàncies molt determinades, i que era totalment necessari que realment que hi hagués aquesta llicència per reiniciar les obres que se van aturar per altres raons que en aquest moment no cal analitzar, però sí que era totalment necessari. Per tant, nosaltres el que hem fet és aplicar d'acord una mica en la nostra voluntat política i el fet de que és un instrument que tenim en el nostre abast, aquest interès municipal per donar aquesta rebaixa de l'ICIO i de la taxa d'urbanisme a fi efecte de reconèixer que l'Ajuntament de Pollença, al marge d'altres actuacions que se puguin fer, altres ajudes que se puguin posar de manifest, consideraven que era una fet simbòlica i no sé si és la primera vegada que se dona aquest tipus de reconeixement d'interès municipal i que sigui l'obreria del Puig, crec que també és un element que simbòlic té una transcendència per allò important i significativa. Per tant, crec que és important aquest tipus d'iniciativa, crec que s'ha fet perquè pensàvem que era un primer element d'ajuda que havia de fer l'Ajuntament de Pollença al marge de la llicència que s'ha donat fa unes setmanes i que va costar, en fi, va passar per moltes vicissituds, però crec que amb això fem un element simbòlic i crec que en definitiva hem de seguir pensant si com podem seguir ajudant en un Puig perquè se pugui reconstruir d'una forma adequada. Senyora Bianca Aguilar.
2: Gràcies. Bé, per suposat, i són unes obres necessàries i si l'Ajuntament pot donar aquest tipus de bonificació en relació a la liquidació d'impost, doncs això hauríem de fer per poder ajudar en això. Per lo que tinc entès, seria una bonificació del 25% sobre la quota de l'impost i una reducció de la taxa de la llicència. Per tant, nosaltres votarem a favor.
1: Molt bé, moltes gràcies. Senyor David Alonso.
3: Sí, gràcies. Bueno, primer de todo, es una gran noticia que tengamos este punto para hablar aquí en el Pleno. Eso quiere decir que ya estamos cerca de tener al fin el Puig de María, así como tiene que estar, que es en buenas condiciones y abierto y en perfecto uso. Agradecer y aprovecho para darle las gracias a la obrería del Puig por el gran trabajo y la insistencia en llevar adelante todos estos problemas, como bien ha dicho el señor alcalde, problemas con licencias, con las plazas, con turismo, etcétera, pero bueno, que se han ido solventando una a una y Joan Ferriol es de recibo agradecer. La ordenanza fiscal evidentemente sí que recoge esta posibilidad de bonificación de un 25%, en este caso queda muy claro que es un BIC desde el año 49, como bien ha dicho el señor interventor, además considerado monumento, o sea, es una joya, los pollensines lo sentimos como algo, cuando llegamos a Pollença y vemos el Puig, pues ya nos sentimos en casa y bueno, todo lo de ayuda que podamos dar para que se mantenga este Puig lo mejor posible, en este caso es una pequeña cucharada que le podemos dar, pero se tiene que dar y nosotros estamos totalmente de acuerdo. Gracias.
1: Moltes gràcies. Senyor Tomeu Cifra.
4: Sí, això és un expedient que des de que van començar el pla director han passat moltíssim d'anys i moltíssima de feina de molta de gent, tècnics sobretot, perquè des de que se va tancar el Puig, perquè per circumstàncies històriques mai s'havia legalitzat la situació sent un sol rústic de lo que era la pròpia activitat tant d'hospatgeria com de bar, tot i que s'havien fet moltíssimes actuacions arrel d'unes denúncies que hi va haver, se va haver de tancar i d'això ja han passat molt d'anys. Jo crec que és una qüestió també sentimental de tot el poble, independentment de les creences religioses. Jo crec que aquí és una qüestió que va molt més amunt, no? I hi ha moltíssima de gent que ha fet feina i ara falta aquest inici d'aquestes obres. Fins ara ha estat tot un papeleo i després ara faltarà tota aquesta feina, no? Per tant, jo crec que almenys jo crec que aquí és de rebut que nosaltres tinguem aquesta deferència. No estem xerrant d'una gran quantitat de dobbers, però sí que és una ajuda més. I aquí han intervengut molts estaments i tothom crec que s'ha abocat que això tirés endavant, l'Ajuntament, de l'àrea d'urbanisme i ara l'àrea d'intervenció, ho consell, que ho diu clarament la llicència, si llegiu el decret de llicència, sabeu clarament que un moment determinat exonera d'aquesta possibilitat de les places turístiques, cosa que hagués estat impossible compliment a dia d'avui, tenint en compte la normativa turística que hi ha actualment, no? I després també hi ha hagut unes aportacions econòmiques d'altres administracions que ajudaran també a que això sigui una realitat. Jo crec que és important que aquesta passa i totes les passes més que puguem fer fins que ho pugui ser ja una realitat, que torni a estar obert, que estigui dinamitzat, que sigui actiu, que s'avegi que la gent hi pugui anar i pugui disfrutar de tot aquell espai de pau, de tranquil·litat i també d'esbarjo, ho vegem el més aviat possible. Per tant, això és una passa més i jo des de CRI crec que a tothom que ho ha fet possible en aquesta legislatura i en totes les que han passat, deixen molts de persones i deixen molts de partits, en aquest cas ho Puig no deixa de ser un espai que és de tots els pollencins i així jo crec que tots el que som aquí ho apreciem. Per tant, ara crec que aquest acord no deixa de ser una suma de voluntats de el que representem nosaltres, que són tota la gent de Pollença.
1: Senyora Campamà.
6: No, sumar-nos en aquesta, jo crec que avui significa que donem un ús en aquestes obres, jo crec que és important després de tant de temps d'esperar, i jo crec que al final moltes hores per l'obreria, moltes hores per ho han fet possible, moltes paelles, no, per sumar recursos i sumar dobbers per poder fer aquestes obres, que encara estic segura que encara en quedaran, perquè ara vendrà encara a tenir tots els recursos per acabar completant, no, aquest pla director i en totes les obres que això suposa. Però bueno, la petita contribució que fem des de l'Ajuntament amb aquesta bonificació i a la qual molt sumant tots els grups municipals, jo crec que és important i per tant és una ocasió a celebrar.
1: Jo simplement abans de posar votació, jo vull recordar la feina feta pel Departament de Turisme del Consell de Mallorca, el seu conseller, en Guinart, que han tingut una relació bona i positiva, i tot el seu departament. També, evidentment, cal reconèixer la feina immensa que s'ha fet des del rector de la parròquia de Pollença, el senyor Francisco Vicenç, que a més és el cap de patrimoni de l'Iglesi i, per tant, té una visió d'un tema important. A més, l'arquitecte que ha fet, perquè lo interessant és veure que hi ha un projecte global, integral, no és només una cosa d'obrir un bar i la cuina i tota aquesta cosa, sinó que és un projecte integral que costarà molt de dobbers i molt de temps, però com deia que l'utopia mos ajuda a caminar, a dir, posant la primera passa, no? I també, evidentment, jo vull agrair, com no pot ser d'altra manera, a l'Obreria del Puig, a tota la gent que ho ha duit, que està a la Junta Directiva i que realment fan una feina a vegades invisible, a vegades injusta les crítiques, però això és la realitat, que han fet una feina perquè realment per mantenir la flama del Puig viva, no? I això jo crec que és important. I després, finalment, jo vull destacar la feina que s'ha fet des del Departament d'Urbanisme, el tema de la llicència, la negociació que s'han fet a tots els nivells, perquè això fos una realitat. El fet de que hi hagi avui una unanimitat a tots els portaveus del grup municipal demostra que hi ha una coherència, que hi ha una conjunció entre tots els membres d'aquests ajuntaments per tirar endavant un projecte que ha d'acabar, però que acabarà durant, que estarà molt de temps, però és que és necessari començar. En la primera passa per seguir caminant cap a un Puig que jo crec que necessita de molta ajuda per mantenir-se tenint en compte les dificultats. Si vos pareix, passam aleshores a votació. Vots a favor? Se vota, per tant, per unanimitat de tots els grups municipals. Moltíssimes gràcies. Passem aleshores a un punt número 6-8, expedient 3151-2027, dictamen per a l'aprovació, si procedeix, de l'expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit número 6-2026.
5: Vist que l'exercici 2026 costa la intervenció municipal factura relativa a serveis i subministraments corresponents a exercicis anteriors, es sent impossible la seva imputació pressupostària i exercici d'origen com a conseqüència de rebre conforme la factura en aquest exercici, en reconèixer les obligacions econòmiques i efectuar el seu pagament al major breu possible, al tratar-se de serveis i subministraments efectivament prestats a l'Ajuntament, l'article 60 de l'art d'aquest 600-1990 que s'envolupa la llei d'Hisendes Locals en matèria pressupostària estableix que és competència del pla el reconeixement extrajudicial d'aquest deute per la seva aplicació i aplicació del pressupost corrent. El pagament del mateix es realitzarà d'acord amb la disponibilitat de tresoreria, tenint en tot cas preferència el tratar-se de serveis i subministraments prestats en els exercicis anteriors a l'any en curs. Les factures han estat conformades pel membre de la corporació, vista la provisió de valia data 15 de juny, vist que existeix crèdit adequat i suficient per fer front a aquesta despesa al nivell de borsa de vinculació corresponent al pressupost del 6 de 2025 prorrogat al 6 de 2026, vist l'informe de direcció efectuat per part d'intervenció dia 15 de juny de 2026, es formula per a la corporació l'adopció del següent acord. Primer, resol les discrepàncies formulades per part d'intervenció el dia 15 de juny, per qual es formula una nota de direcció per un import total de 8.789 euros. Segon, aprovar la despesa de la relació de factures que estan adjuntes a la proposta, reconeguent extrajudicialment el deute, que la mateixa derivi per un import total de 9.378 a càrrec de les implicacions de l'estat de despeses del pressupost del 6 de 2025 prorrogat a les 6 de 2026. No obstant això, el ple acordarà.
1: Moltes gràcies, senyora Cati Carbonell.
7: Hola, bones tardes. Jo, si m'ho permeteu, tornaré arrere en el punt anterior i m'assumiré a l'agraïment de l'obreria del Puig. Crec que és molt important la perseverància que han tingut amb aquest tema i que vulguin mantenir viu i en condicions aquest element patrimonial tan estimat per tots els pollencins. L'enhorabona. Tant de bo l'Ajuntament tingués per ells una bonificació de la llicència del 100%, com tenim altres ordenances i per altres coses probablement menys importants i menys sentimental per als pollencins. Dit això, jo me toca presentar un punt bastant més menys sentimental, que és l'aprovació de factures que venen d'exercicis anteriors i que sumen un total, com ha dit bé l'interventor, de 9.378 en 74 euros. Aquestes factures són servei prestat dins l'exercici 2025, però que s'han presentat en un registre dins enguany. Quasi totes són de 2026. Per tant, jo demanaria l'aprovació, com sempre faig, per no incórrer en un enriquiment injust de l'Ajuntament i que aquests proveïdors puguin tenir la seva indemnització ràpidament. Moltes gràcies.
1: Moltes gràcies. Senyora Bianca Aguilar, té la paraula.
8: Gràcies. Bé, són serveis que s'han prestat, són serveis que té l'Ajuntament l'obligació de pagar, però bueno, com sempre dic, estaria bé que quan més serveis se puguin fer contractes, molt millor per poder tenir una previsió exacta de les despeses que tindrà l'Ajuntament. Nosaltres ens estendrem per facilitar l'aprovació d'aquestes despeses.
1: Moltes gràcies. Senyor David Alonso.
3: Sí, muchas gracias. En la comisión informativa pedí información sobre una factura, pero que no teníamos claro si realmente podía facturar en este sentido sobre un alquiler de equipos y DJs y tal. Pero bueno, creo que no sé si lo miraron, si me lo pueden contestar. Y bueno, y lo demás pues son facturas que son del año anterior. Entiendo que tenían presupuesto suficiente en las partidas económicas vinculadas, pero bueno, esta factura solo simplemente por ser una persona particular, o bueno, imaginamos que es autónomo, pero no sabemos si este objeto social o este objeto, esta actividad, la recoge su seguro. Gracias.
1: Muchas gracias. Señor Tomeu Cifra.
4: No.
1: Ara no pensava que volies contestar.
8: No, de contestar.
1: Ah, pensava, perdona.
8: No passa res.
9: Sí, vàrem comprovar i efectivament té la IAE d'artística i a més des de l'Ajuntament se li va fer tot el requeriment de la documentació.
4: No, cap intervenció.
1: Perdoni, perdoni. Ja està.
3: Només demanar gràcies. Sí, ja està.
1: No, li demanava si volia seguir. No. Senyor Tomeu Cifra.
4: No, com sempre ja s'ho saps reconeixement i clar, estem ja a mitjan any, és veritat que encara no heu pressupost aprovat definitivament, entenc jo que aquestes tenen crèdit dins el pressupost prorrogat, però a vegades és molt particular, queda molt l'atenció que segons quines factures de segons quines quanties arribin 5 o 6 mesos tard a l'Ajuntament. Això és molt de serveis socials, que són gent que facturen de manera sistemàtica, no són una factura suelta, per tant és la més grossa de totes, però és un poquet estrany, com a mínim. I jo crec que se'ls hauria de pegar un toque que facturin el dia, sobretot aquestes empreses que fan feina de manera periòdica a l'Ajuntament.
1: Senyora Cati Carbonell.
7: És vera, molt sorprèn a nosaltres mateixos que una factura de 2.000 i pico d'euros, de quasi 3.000, estigui expedida de dia 31 de desembre però no entri en un registre fins a l'abril d'enguany. Però clar, això, 14 d'abril, no? Això, clar, vull dir, és una iniciativa del propi proveïdor i me consta, perquè jo dono bastanta creu amb això en el departament, que des de benestar social se fa un seguiment i se demana la presentació ràpida de la factura corresponent. Però ja vos dic cada vegada, i m'ha repetit bastant, que tenen 4 anys per presentar les factures i en conseqüència estan dins el termini i s'han d'acceptar i per que l'Ajuntament no tingui aquest enriquiment injust intentant pagar-lo el més aviat possible. De fet, si han entrat a l'abril, ja estan aquí, ara els apagarem dins entre aquesta setmana i la que ve, perquè ja és dijous i estem amb aquest tema perquè no provoquin tampoc un detriment en els crèdits del pressupost d'enguany, la qual cosa de moment és inevitable perquè depenen d'ells. Gràcies.
1: Moltes gràcies. Hi ha qualsevol intervenció més? Molt bé. Passem a la seva votació. Vots a favor? Vots a favor de PSOE més? Vots en contra? Abstencions? Votacions de Partit Popular, Unió Moller, Pogensin i tots al PI. Moltes gràcies. David, si l'ha vist, eh? Bueno, anem a passar amb el número següent, el número 9, expedient 2963, dictamen de resolució de discrepància produïda en relació a gratificació de diversos funcionaris.
0: En relació a l'expedient tramitat dels efectes d'aprovació de les variacions de nòmina de diversos funcionaris i d'acord amb els següents fets i fonaments, en data 3 de juny s'ha més informe proposta del Departament de Personal pel que fa a les variacions que s'han d'introduir les nòmines de diferents treballadors, entre d'altres en concepte de gratificació per serveis extraordinaris. En data 4 de juny de 2026 s'ha més informe de fiscalització de l'interventor, la qual es formula nota d'objecció en relació a les hores extraordinaris per import de 2.680,96 euros, atès que no existeix crèdit suficient a l'aplicació pressupostària. Examinats els elements justificatius de les despeses, queda suficientment acreditat que la prestació s'ha realitzat o bé el dret del creditor existeix, pel qual l'Ajuntament està obligat al seu pagament o, del contrari, es tiria endavant un enriquiment injust, a més d'anar en contra dels legítims drets dels creditors. Per tot això, es proposa al ple de l'Ajuntament, com a òrgan competent, primer, resoldre la discrepància formulada per part d'intervenció per l'intervenció de dia 4 de juny de 2026, pel qual es formula nota d'objecció suspensiva en relació a la gratificació de diversos funcionaris i per un import total de 2.680,95. euros. Segon, continuant la tramitació de l'expedient per part de l'òrgan gestor, els efectes de que per part de l'òrgan competent es resolgui si procedeix l'aprovació de les despeses detallades a l'expedient i pel període comptabilitzat de febrer a maig per l'import assenyalat.
1: Moltes gràcies. Es tracta, com vostès han escoltat, d'hores extraordinàries realitzades per treballadors d'aquest Ajuntament, que s'han realitzat, evidentment, en aquesta partida no hi ha el crèdit suficient i se du aquí, d'acord amb l'informe que ha fet l'interventor de l'Ajuntament, que és aquesta suspensió, no? Aquesta objecció suspensiva. Se tracta, com ha dit la secretària, d'una quantitat de 2.680,95 euros que responen a treball de gratificació per hores extraordinàries realitzada per distint funcionari de l'Ajuntament de Pollença. Senyora Bianca Aguilar.
2: Bé, com en quasi cada plenari som el duque punt, és evident que no hi ha hagut crèdit suficient. Jo vull pensar que és una mala planificació, perquè si no hi hauria crèdit suficient, però bueno, al final aquestes hores s'han realitzat, aquests treballadors han fet la feina pertinent, per això hi ha uns informes fets i s'ha de poder pagar, però reiter que a cada plenari s'ha de dur això, evidencia una mala planificació.
1: Senyor David Alonso.
3: Sí, bueno, en este caso son 2.680 euros. Entiendo que la partida del presupuesto 2026 tendrá crédito suficiente. No he podido calcularlo porque no sabíamos exactamente los importes que iban aún pendientes. Pero bueno, evidentemente si han hecho este trabajo es lógico y normal que se pague. Y bueno, esperemos que ya sea el último. Ahora ya aprobaremos el presupuesto siguiente, en breve, espero. Y bueno, y ya este punto, vendrán otros, pero este punto ya estará resuelto. Gracias.
1: Molt bé, moltes gràcies. Senyor Tomeu Cifra.
4: Jo no sé si seré tan optimista com el senyor David Alonso, ja m'ho contestarà la regidora, però entenc jo que si d'ofici, com li van demanar en el seu moment, perquè en l'aprovació inicial del pressupost i d'ofici no han fet una modificació de les quanties en funció de la vinculació que tenen, si tornen a hores extraordinaris, tornen a estar exactament en el mateix. La qual el que no entenc, a part de que tenim clar que potser això és una d'aquestes parts, entre altres, que l'RPT també podria solucionar, però no és un debat d'ara, sinó és que si les partides són insuficients i no han modificat les partides a dins l'aprovació inicial del pressupost, tornaran a tenir la vinculació menjada, i quan hi torni hores extraordinaris, si aquestes hores se converteixen en hores estructurals, tornarem a estar igual. Per tant, en el final, jo crec que és molt més fàcil que s'augmentin les partides o que se modifiquin les bases d'execució per poder tenir aquestes bosses cobertes, perquè si no, cada vegada que hi hagi unes gratificacions va de fer un expedient de plenari en el qual s'ha de notificar, s'ha de fer els acords, etcètera, etcètera, en tot el que du, crec que és més fàcil sortir amb una vellada i modificar els pressupost al respecte o modificar les bases d'execució. Espero jo que ho prenguin en consideració i en el pròxim plenari, quan s'aduguin el pressupost, aquesta situació estigui subsanada.
1: Senyora Cátedra Carbonell.
7: Intentarem subsanar-ho. De totes maneres, aquestes hores en concret varen néixer com una necessitat puntual de desembossar unes sol·licituds que han entrat en tromba dins aquest negociat o dins aquest servei, i en principi havíem de veure un poc com se podien servir i si la gent que hi havia, es veu que hi ha una mobilitat tan gran a dins aquest servei, igual que en el de contratació, igual que altres, que no te permeten fer aquesta planificació, perquè potser tens la plaça, la tens dotada, però ho estàs cobrint amb unes hores extres. per això aquesta planificació que no acaba de rodar bé. De totes maneres, mirarem a veure si això se manté o no se manté i en qualsevol cas intentarem fer la modificació de crèdit corresponent. Gràcies.
1: Molt bé. Qualque intervenció més? Passant aleshores a votació. Vots a favor? Vots a favor del PSOE més? Vots en contra? Abstencions? Sent de tots el PI, Partit Popular i Mallera Pollensina. Moltes gràcies. Passem aleshores en el punt número 10, expedient 29-24-2026, dictamen d'aprovació si procedeix de les bases reguladores per aconseguir subvenció per felicitar l'accés a l'esport de competició i realització d'activitats esportives.
5: Vista la necessitat de promoure i facilitar l'accés a l'esport de competició i la seva pràctica individual i col·lectiva, així com fomentar la realització d'activitats per part de les entitats ubicades en el terme municipal de Pollença que sent de la competència municipal redundin en benefici dels ciutadans, vist que les bases que pretenen aprovar ajudarà a fomentar l'esport dins el sector de població d'aquest municipi, atès que el procediment que ordinàriament s'ha de seguir per otorgar subvencions en règim de concurrència competitiva, atès la necessitat d'aprovació plenària en caràcter previ a l'atorgament de la subvenció de les bases reguladores de la concessió de conformitat amb els articles 9 i 17 de la Llei General de Subvencions, atès que les regles que han d'enregir la convocatòria s'han de contenir unes bases específiques, vistes les bases reguladores per aconseguir subvencions, es proposa el ple de corporació a l'adopció del següent acord. Primer, aprovar les bases reguladores per aconseguir subvencions per facilitar l'accés a l'esport de competició. I segon, ordenar la publicació de les bases específiques en el Boletí Oficial d'Illes Balears a la base de dades nacional de subvencions, al taula d'anuncis i al web de l'Ajuntament. No obstant això, el ple acordarà.
1: Moltes gràcies. Senyor Tugores, té la paraula.
10: Bones tardes. Bé, duim com en cada any les bases reguladores per les subvencions i ajudes econòmiques en els clubs esportius i en els esportistes. Els beneficiaris són aquests, entitats, clubs i associacions esportives domiciliades en el municipi i les persones físiques amb llicència federativa vigent també en residència en el nostre municipi. Les activitats que són subvencionables en aquesta convocatòria, i aquí hi ha una petita variació respecte a l'any passat, són tots els esports i activitats i programes esportius organitzats dins el període de l'1 de gener del 24 al 31 de desembre del 25. A Junta de Govern ja vàrem aclarir perquè eren dos anys, que anàvem un any enrere, i la idea és que tots els clubs puguin posar-se al dia a l'hora de rebre aquestes subvencions. També hi ha activitats, iniciatives i programes esportius extraordinaris i esportistes residents al nostre municipi que pertanyen a clubs locals i que surten a competir fora de l'illa, també dins d'aquest període de dos anys. La presentació se farà per dia telemàtica a la seu electrònica o a l'OAC de l'Ajuntament de forma presencial i el termini de presentació de les sol·licituds serà de 10 dies hàbils una vegada s'hagi publicat la convocatòria en el Boletí Oficial de la Comunitat Autònoma. Després, per acabar, hi ha tota la documentació anexa que han de presentar, jo crec que això m'ho salt, i les ajudes que es concediran segons el pressupost de 2026 serà de 30.000 euros per a clubs. Tenim una dotació prevista de 30.000 euros per a clubs o entitats esportives i de 13.000 euros per a esportistes individuals. I bé, bàsicament aquesta és la convocatòria.
1: Molt bé, moltes gràcies. Senyora Bianca Aguilar.
11: Bé, aquestes subvencions, com ja ha dit el regidor, fa bastantes legislatures que se fan. És una ajuda molt important als esportistes del nostre municipi. Ja sempre he dit que tenim una gran sort de tenir un talent esportiu de molts esportistes que crec que molts municipis de Mallorca ens tenen bastant enveja i des de les administracions sempre s'han d'ajudar en aquest accés a l'esport. I aprofit per dir que perquè, bueno, està molt bé dotada de recursos econòmics en aquests esportistes, però les instal·lacions han d'estar en un mateix nivell i malauradament les instal·lacions en aquest municipi a dia d'avui no estan en el mateix nivell perquè tenen una manca de manteniment bastant evident. Crec que és una bona notícia que se vulgui posar al dia les subvencions. Això ve de bastant enrere. Malauradament és molt difícil tramitar tots els expedients perquè hi ha moltes factures, moltes sol·licituds i per això normalment hi ha aquest tipus de retras. I bé, esperem que se pugui adherir el màxim d'esportistes possibles. I sí, una petició que voldria fer. L'any passat se va publicar a les xarxes socials durant el període de la patrona. Suposo que va coincidir així, però jo se me va dir que bastant d'esportistes no havien vist aquesta publicació, perquè clar, és una època en què se publiquen moltes fotos, actes, de programes. Demanaria que se publicàs el més pres possible perquè no coincidés amb aquest tipus de setmanes quan les xarxes socials de l'Ajuntament tenen moltíssima informació i de vegades se pot perdre. Fem millor dir això.
1: Senyor David Alonso, vol contestar?
10: No,
1: Mateu. Ja, ah, no, després, no sabia. Després, vale. David Alonso.
3: Sí, gràcies. Sí, efectivamente, es unas bases que prácticamente son iguales durante bastantes años. Nosotros llegamos a poner al día, por decirlo de alguna manera, que pagábamos al año anterior, pero no sé si fue por el COVID que volvimos a perder un poco el hilo y se sumaron, y ahora por eso se está regulando 2 años, que me parece lo correcto y lo óptimo. Coincido también con la señora Aguilar el tema de que se tiene que dar mucha publicidad porque hay deportes minoritarios que ni siquiera saben que podrían solicitar estas ayudas, y también pido que hay mucha gente que no sabe tramitar documentación, no todo el mundo está familiarizado con todo el tema informático y el acceso a información, y estaría bien que pusieran algunas fechas o algunos días para que les ayudaran para separar lo que son las facturas que sí se pueden presentar y las que no, que muchas veces es la gran duda. Y bueno, también coincido, por desgracia, con la señora Aguilar, que el estado de las instalaciones podría ser bastante, bastante mejor. Pero bueno, en todo caso nos quedamos con estas bases que arreglarán estos 2 años y esperemos que toda la partida, que yo creo recordar que pusimos que cuando, si no se consumía, se repartía sobre los que ya lo tenían. Esto es un avance que es interesante porque dotar de partidas grandes y luego que no se consuman luego da un poco de pena. Pero bueno, totalmente de acuerdo con estas bases.
1: Moltes gràcies. Senyor Josep Marquet.
12: Bé, la veritat és que aquestes bases són unes bases bastant continuistes, molt semblants a les bases que s'han aprovat aquests darrers anys. Sí que hi ha aquesta novetat de per posar-se el dia d'englobar 2 anys, vull dir 2024 i 2025, cosa que mos pareix bastant bé, perquè així pues, també facilita, crec jo, una que els esportistes puguin tenir atents o més aviat aquestes subvencions o més al dia, i també a l'hora de preparar tota la paperassa, pues, no és el mateix si vas molt atreçat a cercar papers de fa 2 anys que tenir coses que tens més recents i que ho tens molt més bo de fer. És veritat, com també ha dit en David, que està bé que, això, que si se supera el 100%, se dona el 100% el que han demanat, i la resta pues, se'n va en aquesta bossa per anar repartint fins que de manera que tothom pugui tenir el màxim. El que sí que a la convocatòria o les bases de les subvencions en 1.8 crec que queda un poc embuat, perquè diu les ajudes es concediran d'acord amb la normativa pressupostària de l'exercici 2026, la pressió pressupostària 340/48905 prevista 30.000 euros destinats a clubs i entitats esportives per l'exercici 2025. Igual li diu el mateix per l'aplicació pressupostària, és una altra, de 13.000 euros als esportistes individuals per l'exercici 2025. I jo tenia entès, o sí que quan vam fer aquesta pregunta, crec que a comissió informativa, se'm va dir que aquestes entitats eren per 2 anys. Sí. Llavors, sí, no sé sí. Si aquesta redacció a lo millor s'hauria de modificar, perquè no és una redacció el més adient possible, perquè clar, si tu dius que és per l'exercici, però és que aquest 30.000 o aquest 13.000 són per l'exercici 2025 i queda el 2024 un poc a l'aire. Era una puntualització que sí que volíem fer referent a això, que crec que s'hauria d'aclarir. Per lo de més, pues, mos pareix bé i, com s'ha dit, és bo incentivar l'esport. Tenim uns esportistes d'èlit, també gràcies a Núcleo Nàutic, per exemple, tot el tema d'això, i tots els clubs, els altres clubs també en bàsquet, bàsquet i futbol tenen això, però sí que hi ha esportistes individuals amb això, el latisme i tot aquest que estan... que estan seguint una enveja, que estan sortint fora de Pollença i duen el nom de Pollença per tot, recollint èxits, i llavors és bo per ajudar aquesta gent.
1: Moltes gràcies. Senyor Mateu Tagores.
10: Recordes que aquesta, si hi pot haver un dubte, no, si se pot solucionar de qualque manera a l'hora de publicar-ho, però és per 2024-2025. És veure que a Pollença tenim un teixit esportiu molt important, en clubs molt importants i amb molts esportistes individuals. I bé, jo discrepo una mica del que s'ha dit del manteniment. Jo m'agradaria recordar que quan vam arribar no hi havia cap pla de manteniment, i ara al Manco tenim un pla de manteniment per al camp de futbol, per les pistes de pàdel i per les pistes de tennis. Abans no n'hi havia cap. Ens vàrem trobar amb una piscina que els seus fonaments queien, bàsicament queien, i vàrem haver d'actuar, fer una actuació d'urgència, i tots aquests recursos que varen anar en aquesta actuació d'urgència s'haguessin pogut fer a la legislatura anterior, i pareix que ningú va veure que allò que era, que estaven, les instal·lacions estaven, però fatal, estava amb un deteriorament de la que era forjat, que inclús estava en perill de haver-la de tancar perquè no se podia utilitzar. Varen haver d'actuar d'urgència, i aquests recursos que varen anar aquí, per que s'han pogut anar per un altre manteniment. Avui en dia la piscina la tenim, jo crec que amb un manteniment, segurament hi ha coses a millorar la piscina, però crec que ara tenim una piscina coberta en un moll amb unes condicions més que acceptables. I la de Pollença també funciona perfectament, en les seves instal·lacions correctament, l'aigua està perfecta per utilitzar. El camp de futbol d'un moll l'any passat vàrem fer una actuació que també hi vàrem invertir bastant de dobbers, i el que és el camp ha estat tot l'any en condicions perfectes. Tenim una instal·lació d'il·luminació nova que també jo crec que està bé. Hem de fer una actuació en un vestuari ara, la farem aquest estiu millorant un servei d'aigua calenta i arreglant tot el que podem, perquè també els recursos són el que tenim, el que són els vestuaris. Hem fet la coberta que tenia goteres. El pavelló funciona bastant bé, estan molt bé les seves instal·lacions, i també tenim un servei de manteniment que vendrà a veure com se troben les instal·lacions. Ara, aquest estiu, esperava un ventilador que pentura mos pugi refrigerar o ajudar que la climatització sigui millor. Ho recordo. És veritat que necessita una actuació, però és que ve d'una actuació de fa només 4 anys que l'utilitzen no els hi agrada gens, i hem d'actuar damunt d'aquesta instal·lació, i ja hem xerrat amb ells per fer una actuació aquest estiu. És veritat que podríem millorar, però també crec que hem fet feina, i crec que estan fent feina en previsió, no estan improvisant un dia per l'altre. I per això discret de tot això que m'ha dit. De totes formes, ara estan xerrant d'això, m'agradaria, Ventura, un moment, fer un debat de com estan les instal·lacions, què és el que falla, i a partir d'aquí, Ventura, podem anar xerrant. Però discret molt de que tot estigui tan malament com vostè diuen. I les grades d'allà que hem fet la coberta. Per tant, jo discret de tota aquesta visió tan catastrofista de com estan les instal·lacions. I entenc que hem tingut un temporal de vent que també m'haurà tombat pistes de pàdel i valles de tennis. En aquest moment només queda una pista de pàdel per arreglar. I anem arreglades en aquests mesos dues pistes de pàdel i tot un tancament de tennis. Estan fent feina que se'n podria fer més, segur. Però crec que hi estan dedicant temps i recursos.
1: Bé, jo ja sé que tothom té ganes de xerrar, no sé si vostè vol xerrar, però me centraria en el debat, és veritat que s'ha dit, però bueno, si vol contestar, senyora Bianca, pues té la paraula.
2: Bueno, perquè se m'ha mencionat.
1: Vostè ha començat i li ha respost. No, vostè és lliure de dir el que trobi, com vostè sap.
2: He dit una realitat. Bé, jo no sé si me preocupa més que el regidor es pot dir que hi ha un pla, però encara així estigui com està, en molt males condicions les instal·lacions, o que me digui que tot està beníssim, perquè és bastant evident que no està bé. S'han fet feina, hombre, no me faltaria que en 3 anys no s'ha fet res. S'ha fet la piscina, totalment d'acord, s'havia de fer, igual que a l'anterior legislatura i totes les altres se fan feina i no se va fer absolutament tot, igual que és una necessitat la pista d'atletisme, però no se pot fer, a lo millor perquè costa moltíssim, s'ha de

0: I se poden posar, se pot anar un moment determinat a fer una foto quan hi ha hagut un temporal i fer aquestes fotos i perfecte.
1: Bé, no entrem en aquest debat. Si hem de fer un debat un dia sobre el tema manteniment d'això, jo crec que s'ha de fer en totes les condicions. Ara la convocatòria és el tema de les subvencions. Per tant, si no hi ha res més que dir, passam a votació. Vots a favor? Se vota per unanimitat de tots els grups municipals. Moltes gràcies. Passam a en el punt número 11. Expedient 2001-2023, dictamen de ratificació si procedeix de la sol·licitud de concessió d'ocupació d'aprovació del projecte bàsic d'adequació del passeig Borma de Mort de Pollença.
2: Vist que l'Ajuntament va sol·licitar l'any 2023 davant la demarcació de costes de les Illes Balears una concessió administrativa d'ocupació de béns d'uns 4.462 metres quadrats de domini públic marítim terrestre en destinació a l'adequació i millora del passeig marítim per al vianants de vora mà, acompanyant dita sol·licitud al pertinent projecte. Vist que en data 14 d'abril de 2025 la Conselleria de la Mà i del Cicle de l'Aigua va traslladar a l'Ajuntament el requeriment d'esmena de deficiències sol·licitant la documentació següent. Acord del ple de l'Ajuntament sol·licitant la concessió administrativa i aprovació del projecte va ser i segon, aportació del catàleg municipal de protecció del Mollet de l'abadia de Pollença. Vist que el ple en sessió celebrada el 26 de febrer de 2026 va acordar reiniciar la tramitació, la formulació del catàleg de patrimoni històric local i consegüent aprovar inicialment la documentació elaborada dita efecte, termini que després d'exposició pública va ser prorrogat, l'11 de març de 2026 es va remetre a la demarcació de costes de les Illes Balears tota la documentació relativa a l'expedient de l'instrument corresponent en el catàleg. Vic que per continuar la tramitació de la subvenció d'esmenes de la Direcció General de Costes, la sol·licitud ha de ser ratificada pel ple de la concessió administrativa, així com l'aprovació del projecte base, que en aquest moment ja es va redactar. De conformitat amb el que estableix l'article 64 i següent de la Llei de Costes i el Real Decret per el qual s'aprova el reglament de costes, l'ocupació del domini públic marítim terrestre amb instal·lacions o usos no desmuntables estarà subjecte a concessió prèvia otorgada per l'administració competent en costes i previ l'acord del ple que ho sol·liciti. Per tot l'exposat, es proposa a l'Ajuntament ple l'adopció del següent acord. Aprovar el document tècnic que servirà de projecte bàsic per la tramitació administrativa de la present sol·licitud de concessió. Aquesta aprovació de la documentació tècnica realitza els efectes de ratificar la sol·licitud de concessió administrativa d'ocupació de béns efectuada ja en el seu moment de 30 de maig de 2023. Segon, reiterar donar trasllat a l'òrgan competent, la Direcció de Costes i Litoral de la Conselleria de la Mà, de la sol·licitud d'otorgament de la concessió administrativa per l'ocupació del domini públic marítim terrestre, realitzada en data 30 de maig de 2023. Aquesta concessió es sol·licita per un termini de 10 anys, prorrogable fins a un màxim de 20 anys, si persisteixen les condicions d'interès públic que motivessin el seu otorgament. Facultat Nervala per la signatura de tots els documents que siguin necessaris per la tramitació del present acord i transmetre una certificació a l'òrgan competent juntament amb el projecte tècnic i la documentació relativa al Mollet. No obstant això, el ple acordarà.
1: Molt bé, senyora Campomà, té la paraula.
3: Bé, aquest punt que duim és la subsanació d'una errada que se va fer quan s'ha demanat la sol·licitud d'aquesta concessió, que no se va passar per ple l'aprovació d'aquest projecte, no se va passar per ple la sol·licitud d'aquesta concessió d'ho passeig Veremà, i el que feim en aquest ple ara és ratificar aquesta aquesta mancança i l'enviarem a Costes per reiterar que la sol·licitud de concessió amb aquest projecte que se va redactar i que

0: una concessió que se demana per 10 anys, prorrogable a 20 anys, i que bé, després quan ja posem a disposició de costes de qualsevol requeriment o qualsevol altra subsanació que puguin requerir referent en aquest expedient.
1: Molt bé. Senyora Bianca Aguilar.
2: Gràcies. Bé, també ha dit la senyora Campomà, a l'anterior legislatura se va sol·licitar la concessió del passeig Vora del Mar per poder realitzar una sèrie d'obres i millores que eren necessaris, i com ja vaig dir a la comissió informativa, és lamentable que Costes no actuï en la seva pròpia denominació. Cobren bastant de papers, de terrasses i de llicències de tothom, però no fa les inversions que toquen. Llavors, després de l'Ajuntament, que és una competència impròpia, ens toca demanar permís per poder fer les obres. Com bé ha dit la senyora Campomà, se va fer aquesta petició a Costes en el 2023, han contestat en el 2025 i fins ara no s'ha pogut dur en aquest plenari. Per tant, nosaltres, com ja vam fer en un seu moment, estem a favor d'aquest projecte, tal qual se va sol·licitar, no s'ha canviat res, per tant nosaltres votarem a favor.
1: Moltes gràcies. Senyor David Alonso.
3: Sí, muchas gracias. Efectivamente esto lo llevamos ya prácticamente al final de la anterior legislatura, y luego ha habido un proceso de cambio de competencias en cuanto a la Consellería del Mar. Actual Consellería del Mar asume las competencias en cuanto a la parte marítimo-terrestre, lo que anteriormente era Costas del Gobierno, pues posiblemente esto ha hecho que este expediente haya quedado sobre la mesa, pero sí, es muy acertado asumir a veces competencias que no son nuestras, pero si no se están haciendo, lo podríamos incluso aplicar a las rotondas, que a veces vemos que no están en unas condiciones que nos gustarían a todos, pero bueno, sí, es un proyecto necesario y bueno, lo votaremos a favor, ya que es un proyecto que mejora sustancialmente Puerto Boyensa.
1: Moltes gràcies. Senyor Tomeu Cifra.
4: Bueno, jo veig que aquí simplifiquem una qüestió que és bastant més transcendental de dur un acord d'una subsanació. Jo crec que ens hem de situar un poc de quina és la situació administrativa d'aquests dos expedients. Costes, sempre sabem que hi ha hagut una gran intensitat administrativa, per dir-ho d'una manera suau, entre els ajuntaments de Pollença i Costes, demarcació de Costes de l'Estat. No d'ara, bé, sine die, hi ha hagut inclús, i ho puc dir aquí clarament, intervencions que han extralimitat per part d'alguns funcionaris el que és la seva competència purament administrativa. No? Han anat a situacions que han sobrepassat la part personal i ideològica. Però la qüestió és que el passeig Vora Mar, que tothom sap a on és, en el port de Pollença, juntament amb el passeig Anglesa, hi ha una part del passeig que no tot és un ús lucratiu. Costes, han de recordar que va intentar tirar tots els mollets, menys mal que el Consell va tenir un poquet de seny en els informes que se varen fer, tirar tots els mollets en terra del port de Pollença, i algun beneplàcit d'algun partit polític que també són aquí a dia d'avui, no? I que potser no se'n recorden. Després, quan nosaltres volíem fer qualsevol actuació, mostraven que Costes mos aturava i venia, i expedients, i actes, etc etc. Per això, a un moment determinat, se va prendre la decisió a l'anterior legislatura de demanar una concessió administrativa d'un passeig. Per què? Perquè si tu tens aquest títol habilitant de la concessió, tanmateix, com bé han dit, Costes no inverteix res a primera línia, no fa ni una punyetera obra, i a més, si nosaltres volem fer una obra, li hem de demanar autorització. Per la qual cosa, lo fàcil era demanar una concessió d'aquesta part de domini públic de tot aquest espai perquè se poguessin fer totes les feines sense haver de demanar una autorització cada vegada. I aquí, quan se va fer la sol·licitud, lògicament el projecte és immens, però ho diu clarament: concessió administrativa per acumulació de domini públic, les siguientes característiques: Pollença, paseo marítimo peatonal de vora mar en Puerto Pollença, i tot 190.238, 4.400 metres quadrats, adequar el paseo para su uso generalizado y sostenible a todo tipo de peatones y aumentar la eficiencia energética y ambiental. Això vol dir que la gent no treballi, que poguéssim llevar lloses, que poguéssim arreglar tot aquell empredat que aquí hi ha i que aquí m'aixec, i que poguéssim posar llums i passar cables sense haver de tenir o de costes o salador de turno que venia a fer l'acte cada segon quan enviàvem una de la brigada d'obres a arreglar dues pedres. Bueno, això se va fer i se va remetre a demarcació de costes quan ho va l'era Andrés Nevado només de maig del 2023. Només de maig del 2023 ja hi havia hagut unes eleccions i l'Ajuntament estava en funcions, con la qual l'obligació, quan tu estàs en funcions, i si no ja m'ho corregeixi el secretari, segons quins acords ja no se poden dur aprovacions plenaris, con la qual hi havia una sol·licitud firmada per l'Andrés Nevado que s'havia de ratificar. Després, en els canvis de competències, el que autoritza les concessions és el govern autonòmic. El govern autonòmic el que fa és enviar un requeriment fa un any i tres mesos. O sigui, fa un any i tres mesos que tenien vostès un requeriment damunt la taula per subsanar amb un acord de ple que la redacció no és excessivament complexa. De fet, jo és un tema que vaig intercanviar bastantes opinions i ho agraeix que en Estefi, inclús me va demanar la meva opinió el que eren les intencions que teníem i com veiem aquest expedient, i jo li vaig explicar tota la situació. El que passa que aquí l'Ajuntament ara té un marrón també damunt la taula, i és que ha sortit a totes les xarxes que en base a les denúncies que hi havia s'ha retirat la terrassa de l'hotel Illa d'Or perquè no té títol habilitant, perquè l'Ajuntament quan va fer l'autorització de domini públic ho va fer malament i li va donar per 4 anys quan només ho podria donar un, i en aquest moment hi ha una situació d'un possible expedient de responsabilitat patrimonial cap a l'Ajuntament. Si això no hagués estat així, aquesta instància hagués estat dormint en el sueño de los justos, no haguéssim fet res, perquè aquest requeriment està més que caducat en un any i pico. Menor mal que la conselleria el que no ha fet ha estat resoldre aquest expedient, perquè està latente en aquests moments aquí, i ens demanaven un tema que ja teníem fa estona, que era la incorporació en un catàleg en tots els informes que ja venien fets des de feia molt de temps amb aquest aspecte, amb una aprovació inicial i una definitiva que tenim, i a més aquest acord de ple. Però a més tot això ve perquè per sort tenim aquesta sol·licitud, i si miren un requeriment que varen fer costes que actua demarcació de costes de l'Estat a les seves competències quan no hi ha títol habilitant. Si hagués hagut títol habilitant no podrien actuar. Per tant, vostès varen donar un títol habilitant incorrecte, perquè no varen fer bé la licitació de l'autorització de domini públic de les terrasses del passeig Voramà i del passeig Anglada, perquè hi havia uns informes que deien que només se podria donar per un any, quan vostès el donaren per 4. I ara aquest establiment, que és el que ha sortit per les xarxes, perquè han sortit les notícies, ja ha sortit a IB3 i altres que n'hi pugui haver, estan en la mateixa situació, i ara se desperten a dur això. Si no, no ho haguessin duit. O sigui, això no és que ningú se n'hagin recordat que hi hagués aquest expedient. Aquesta instància basta entrar aquí a dins l'expedient administratiu i demana dos punts: acord de ple de l'Ajuntament, sol·licitant la concessió i aportació del catàleg municipal. Les dues coses fa un any estaven fetes, estava redactat tot, i això s'assigna dia només d'abril de l'any passat, no només d'abril d'enguany. Jo crec que aquí vos hauríem d'haver donat moltes més explicacions a la comissió informativa, què passa amb aquests expedients, com estan aquests expedients que s'han donat aquests títols habilitants, si s'ha demanat una autorització temporal extraordinària, perquè clar, si tu els has donat una autorització i ara diuen que no la tenen, aquests senyors tenen un acord de la Junta de Govern que els autoritza aquests usos. I a dia d'avui, aquests usos, la Direcció General de Costes no li costen, i Demarcació de Costes actua perquè no en tenen. Jo crec que haurien d'haver estat molt més diligent. De fet, això fa dos mesos que ho saben, que han retirat la Terrassa, i això és un punt que s'hagués pogut d'un pla extraordinari sense aquest tipus de problema, xerrant les coses, i a més, jo crec que, i no ho he vist aquest registre de sortida, a lo millor m'equivoc, però no he vist aquest sol·licitud d'autorització temporal encara de tots aquests espais que estan amb aquest limbo, bueno, amb aquest limbo no, els han fet retirar les terrasses, però que sí que poden derivar en un expedient de responsabilitat patrimonial. Jo crec que en el que li corresponen, que jo crec que tot això anava a urbanisme, a l'àrea d'urbanisme, haurien de ser més diligents quan arriba una distribució d'aquestes que ve de govern quan hi ha un requeriment de manera de sol·licitud. I si no ho veus de l'àrea d'urbanisme, l'àrea que li pugui correspondre. Però crec que aquí l'Ajuntament ha fet una deixadesa de funcions. No. Tot això ha sobrevengut per aquesta qüestió administrativa d'un mal títol habilitant, però un registre, un requeriment d'aquestes característiques, quan l'Ajuntament va pagar, si no record malament, crec que eren damunt uns 40.000 euros, a la carta de pagament de l'expedient, per aquesta concessió, no pot passar que després d'aquesta concessió no se li faci un seguiment. Crec que aquestes són expedients que no són per una legislatura, quan se pren una decisió d'aquestes, això era un expedient per 10 anys. I per 10 anys eren 3 legislatures, la que hi havia, aquesta, la que hi ve i un trosset de la pròxima. I segurament cap de nosaltres d'aquí 3 legislatures hi serà, quan ho hagin de tornar a renovar amb una pròrroga de 5 anys més, que és el que permet la legislació, en aquest cas, de costes. Jo li agrairia a Valle que quan dona els expedients, si ho informa de tot, a dins una comissió que informa tota la casuística, és molt més fàcil fer-ho entendre i no ens farà fer aquesta feina de recercar quan veiem que hi ha un requeriment d'aquestes característiques en tant de temps i quan va relacionat tots aquests hitos que tenim aquí quan hi ha hagut unes autoritzacions temporals que han estat incorrectes. Que poden ser d'un fallo humà, no ho posen en dubte. No dic que hi hagi una qüestió de mala fe. No vull que ningú se malinterpreti antes de que qualcú faci les malinterpretacions, però ha estat clar que en aquests moments hi ha hagut un fallo administratiu i l'Ajuntament no ha otorgat l'autorització temporal tal com li marcava l'autorització que li va donar en el seu moment demarcació de costes, i això era una responsabilitat seva. Per tant, crec que hem de fer més via quan hem de subsanar una qüestió d'aquestes característiques.
0: Bé, jo crec que el tema d'avui és paral·lel a el que vostè ha mencionat. Jo me fa gràcia quan vostè diu que hem de ser més diligents i, no ho sé, la lectura passada diuen, no se podria, o sigui, no se podria, estaven en funcions i no podien duplar la sol·licitud ni l'aprovació d'un projecte bàsic ni la sol·licitud d'una concessió. Però la varen enviar, la varen registrar, això no té cap sentit. Tampoc eren competents per fer-ho, estaven en funcions i no ho podien fer. És a dir, jo crec que també nosaltres no hem entrat en aquesta discussió perquè hem volgut ser molt respectuosos amb aquesta qüestió. Jo crec que aquí s'ha volgut mesclar moltes coses i és vera que hi ha unes qüestions que s'han de ratificar uns errors amb les autoritzacions temporals de les terrasses, però en cap moment imagino que vostès, quan varen fer aquesta petició, que no varen complir el que deia la normativa perquè no ho varen passar per ple, també d'hagués una raó humà, imagina, no va ser imagina, intencionat, vull pensar. Nosaltres aquí el que fem és ratificar un error que se va fer en aquell moment. I això és el que duim a pla. Senyor Cifra, i vostè no ho vulgui desviar amb altres qüestions.
1: Bé, jo no vull entrar en debat perquè crec que realment tothom aprofita les coses per dir lo guapo que són nosaltres, quan un ho fa o no ho fa, no? Quan hi va haver el període de transició se varen fer signatures significatives d'aquest Ajuntament. Però no vull entrar en aquest debat, no entrar en aquest debat. I tot i que jo com a val assumeix sempre tota la responsabilitat, lo bo, lo regular, lo dolent, vull dir, cadascú en aquest Ajuntament té les seves competències. I jo sempre dono suport a tots els regidors d'aquesta casa. Per tant, assumeix tota la responsabilitat que s'hagin de fer, que evidentment hi va haver un error, és evident que hi va haver un error, i aquest error s'intent de subsanar. Si vostè, a partir d'aquí, fa un altre discurs, està en el seu dret, faltaria més, però crec que les coses no s'han de treure de votador com ho està fet en aquest moment. Però bueno. Sí, sí, vostè té la paraula sempre que ho vulgui.
4: No, a veure, jo me refereixo a el que tenim aquí. La informació que tenim són els registres d'entrada, els registres de sortida i els decrets que hi pugui haver de valia. Això és la informació que tenim. I després tenim l'accés a informació pública quan demanem un expedient i se m'ho respon. I aquí jo veig clarament els registres, el que vàrem fer nosaltres, que senyora Campomà, que vostè en sap molt més que jo, que té una formació excel·lent, que ha estat a les meses del Parlament, ha estat a les ajuntaments, ha estat per tot, sap perfectament quan són les funcions. Quan una persona està en funcions, sap el que vostè, i vostè ha estat en funcions i sabia on podria arribar, on no podria arribar. Si nosaltres en funcions no haguéssim pogut registrar aquest registre de sortida d'aquestes autoritzacions de concessió, no haguéssim passat un filtre jurídic de l'Ajuntament. Li puc assegurar. Si després no ho volen fer, que no ho volien fer, vostès haguessin contestat que no estaven interessats quan els va arribar això i nunca van ser supo. Vostè ha estat un any i tres mesos a contestar un requeriment. I li puc assegurar que aquest requeriment no l'haguessin contestat si no hi hagués hagut aquest procediment sancionador damunt d'aquesta terrassa i la possibilitat d'un expedient de responsabilitat patrimonial damunt l'Ajuntament per haver donat un títol habilitant fora temps. No n'hi ha més aquí. I jo crec que aquí les coses són les que són i quan són les que són és quan són les que veiem. I aquí, per sort, hi ha uns expedients administratius, hi ha unes signatures i no hi ha cap informe jurídic negatiu que no se poguessin demanar aquestes concessions. De fet, és el que se venia reclamant sempre. Sempre. I va ser una feina extraordinària que varen fer des del Departament de Medi Ambient de poder fer un projecte perquè l'Ajuntament tingués la potestat d'un espai que està dins el poble que la legislació no mos dona. Per tant, la llei de costes és estatal, és una llei bàsica, el reglament de costes és claríssim i mos dona les competències que tenim, que l'Ajuntament són pràcticament nules. Tenir autoritzacions temporals o tenir concessions. I això és el que se va fer. Per poder, jo ho he explicat ben clarament, per poder arreglar un passeig que la gent que és d'Humoll o la gent que no és d'Humoll i va passejar per allà sap que està malament i que pugui estar il·luminat. I ho he dit clarament. Eliminació de barreres arquitectòniques, manteniment i eficiència energètica. No se demanava per fer una ampliació de port, ni un club nàutic més, ni res de tot això. Per tenir un manteniment. I se van empallar aquest dobles. Per tant, les funcions, senyora Gembomà, són les que són. I vostè les sap i les mos podia recitar a les ulls d'enllà. I aquesta era una cosa que se va fer ben feta. Si no se va fer ben feta, no s'hagués sortit d'aquest Ajuntament. I era una cosa demandada per tota la ciutadania del Port de Pollença. De fet, el senyor Andrés Nevada, que no era aquí, que és el que ho va signar, era d'un tema que mos insistia cada dia de que, com a regidor de Cerveisquera, el problema és que tenia el manteniment de tot el passeig. I una de les solucions era demanar aquesta concessió. Ara esperem que no se mos caduqui, perquè ho enviam un any i pico tard, i que en diligència arreglin aquestes altres situacions perquè hi hagi per tothom una igualtat de condicions amb aquestes autoritzacions que vostès tenen.
0: Jo aquí estic d'acord amb el que ha dit la senyora Aguilar, que aquí, en el final, costes d'estatal, cobra un cànon, mos cobra un cànon a tots, i després no inverteix res en els nostres passeig, que al final són apollencins i apollencines sense havent pagant el cànon que mitjançant l'Ajuntament, mitjançant l'Aire Serveis, que ara la dut jo, han d'arreglar aquest passeig. Estic totalment d'acord que és ben necessari, que aquests passeigos tenen deficiències estructurals que són que s'han de millorar, amb això estem d'acord. Però avui ratificam un error seu, del seu consistori interior. Això és l'únic que he volgut remarcar. Per tant, res més, és l'altre. Estem d'acord, que és ben necessari. Estem i coincidim, i jo crec que en tot aquí hi ha unanimitat de tot el consistori en la necessitat de millorar, conservar els nostres passeigos, perquè és una part molt important. I li vull dir més, aquí el que feim també és enviar aquest catàleg de patrimoni, perquè aquest catàleg de patrimoni, que inclou tots els mollets de Port de Pollença, la majoria que s'han dit que s'havien de protegir, ho ha fet aquest consistori. I ara, en acabat el període, vostres, tenien majoria absoluta, l'haguessin pogut aprovar en aquest catàleg. Durant 4 anys varen tenir aquesta oportunitat. Tenien uns regidors necessaris per fer-ho, però no ho varen voler fer. Vostè era el regidor d'urbanisme, no ho va impulsar. Aquest consistori ho ha impulsat. La regidora d'urbanisme ho ha impulsat. Tot el consistori ha donat, tot l'equip de govern ha donat suport. I això és l'important, que també s'envia en aquesta contestació d'aquest requeriment precisament per protegir tot això que m'està parlant i a la qual tots estem d'acord. Per tant, jo crec que a vegades també s'ha de ser més empàtic, perquè no de més s'ha de veure el que un ha fet i vol dir que els altres no han fet res i tot ho han fet malament. Jo quan he fet la meva primera intervenció volia ser molt neutra, perquè crec que en el fons, tot pensant el mateix, que és que nosaltres no hauríem de pagar aquest cànon, que amb aquest cànon costes hauria donat el més per millorar aquest passeig, que en el final reverteixen els pollencins i pollencins a haver de fer aquestes inversions i aquest manteniment, i això és una injustícia. Que això amb aquestes concessions ho podem millorar? No ho sé, però ho provarem. Que podran tenir el manco a la posta d'estat de fer-ho com us informes tècnics m'ho diguin? Sí. I això, de qualque manera, crec que estem tots d'acord.
1: Bé, és evident que hi ha hagut un error, l'error l'intent de solventar, i que és una mica l'objectiu d'aquest punt de l'ordre del dia. Per tant, passam a votació. Punts de vots a favor? Vots a favor per unanimitat. Anem al punt número 12, expedient 4964-2022, proposta de ratificació de la sol·licitud de concessió d'ocupació d'aprovació del projecte bàsic d'adequació del polígon Inglà de Camarasa previ a ratificació de la seva inclusió a l'ordre del dia. Aquest punt no se va posar dins la comissió informativa i van de debatre aquest punt, han de votar la ratificació a la seva inclusió dins l'ordre del dia d'aquest pla, perquè no s'havia inclòs i és necessari. Vots a favor de la seva inclusió? 8. Vosaltres heu votat a favor, no l'he vist. Vale.
5: No,
1: Bianca sí. Vosaltres heu votat a favor, no? Vos heu estat? No, he dit, però no sabia si havíeu votat a favor. Vale. Abstencions? Vale, molt bé. Passem aleshores a un punt de l'ordre del dia, que, com he dit, ja l'expedient 4964-2022.
6: Vist que l'Ajuntament de Pollença envia la llista de sortida de 9.397 i 9.398 de l'any 2022, de 23 de desembre, va sol·licitar davant la demarcació de costes la concessió administrativa d'ocupació de béns d'uns 4.946,21 metres quadrats de domini públic marítim terrestre en destinació a l'utilització, explotació i conservació i manteniment del passeig prevenents, acompanyant a dita sol·licitud el pertinent projecte amb les fites 174-189. Vist que en data 14 d'abril de 2025 la Conselleria del Maire de Sigla i l'Aigo va traslladar a l'Ajuntament requeriment d'esmena d'eficiències en número de registre d'entrada 2.510 de l'any 2025, que s'han d'esmenar amb l'aportació de la documentació següent: un acord del ple de l'Ajuntament sol·licitant la concessió administrativa i l'aprovació del projecte base, aportació del catàleg municipal de protecció dels mollets de la Badia de Pollença. Vist que el ple de l'Ajuntament, en sessió celebrada dia 26 de febrer de 2026, va acordar reiniciar la tramitació de la formulació d'instrument del catàleg de patrimoni històric local, instaurada en la seu municipal en l'aprovació inicial del mateix adoptada en virtut de l'acord del ple de 24 de juliol 2020, i a consegüentment aprovar inicialment el document elaborat als efectes d'esmenar les deficiències del produïdes en l'informe de favorable del Consell de Mallorca en el tràmit de l'article 55.6 de la llei 12-2017 i vist que l'Ajuntament Pla en sessió ordinària celebrada el dia 30 d'abril 2026 ratifica el decret de valia número 2026-393 de 18 d'abril d'aprovació d'ampliació del termini de 15 dies més d'informació pública de l'expedient relatiu a la reiniciació de la tramitació i nova aprovació del catàleg d'elements i espais protegits del terme municipal confeccionat per el tècnic arquitecte competent i l'11 de març de 2026 mitjançant el registre de sortida 673 del 2026 va remetre la demarcació de costes tota la documentació relativa a l'expedient d'aprovació inicial de la formulació d'instrument català d'elements i espais protegits del terme municipal de Provença i a sol·licitar l'informe en relació amb els elements que poguessin afectar la zona de marit públic marítim terrestre. Vist que per a continuar la tramitació de la subsanació d'esmenes de la Direcció General de Costes resulta preceptiu l'acord del ple de l'Ajuntament sol·licitant la concessió administrativa i l'aprovació del projecte base, atès el punt primer de requeriment de la Direcció General de Costes, de conformitat amb el que estableixen els articles 64 i següent de la Llei de Costes i el Real Decret 876-2014, mentre que s'aprova el Reglament General de Costes, l'ocupació de demarcament de demarcació territorial amb instal·lacions o usos no desmuntables estarà subjecta a una concessió prèvia otorgada per l'administració competent en costes, atès que la sol·licitud de la concessió és per un termini de 10 anys, correspon al ple de la corporació acordant en la sol·licitud per majoria absoluta, de conformitat amb el que disposa l'article 47.2 de la Llei de Base de Règim Local. De conformitat amb els antecessos exposats, es proposa el ple de corporació l'adopció del següent acord. Aprovar el document tècnic denominat projecte per a la sol·licitud de concessió d'ocupació de bienes de demarcació terrestre con destino a utilització, explotació, conservació i manteniment del passeig peatonal del Port de Pollença entre els suïtos 174 i 189, redactat per l'enginyer de Camins, signat dia 21 de desembre de 2022, el que servirà de projecte bàsic per a la tramitació administrativa. Aquesta aprovació es efecte de ratificar la sol·licitud de concessió administrativa. Segon, reiterar a l'òrgan competent, la Direcció General de Costes i Litoral de la Conselleria del Mar i Cicle de l'Aigua, la sol·licitud d'atorgament de la concessió administrativa per l'ocupació del domini públic marítim terrestre realitzada pel Valle de la Corporació, el senyor Andrés Nevado Rodríguez, en data 23 de desembre de 2022, per un termini de 10 anys. Probables fins a un màxim de 20 anys si persisteixen les condicions d'interès públic que motiven l'atorgament. I tercer, per facultar el Valda per la signatura de tots els documents, instàncies i al·legacions que siguin necessaris per a la tramitació i resolució d'aquest expedient de concessió, així com per l'esmena de possibles deficiències documentals. I quart, transmetre una certificació d'aquest acord a l'òrgan competent juntament amb l'expedient administratiu complet i el projecte bàsic aprovat. No obstant això, el ple acordarà.
1: Molt bé, senyora Campomà.
0: Bé, aquest expedient és molt similar al que hem debatut abans, per tant, reiterar que el que fem és aprovar aquest projecte bàsic, però ara de tros de lo que és el passeig Anglada Camarasa, i reiterar la sol·licitud de concessió d'aquest espai del passeig d'Anglada Camarasa.
1: Molt bé. Senyora Bianca Aguilar.
2: Bé, exactament el que he dit al punt anterior, en aquest punt se tracta del passeig Anglada de Camarasa, és un altre tros del passeig que necessita malament urgent i com bé s'ha dit, ja se va sol·licitar el 2023 i ara doncs, estarem fent les passes necessàries perquè se pugui dur terme aquesta petició a costes.
1: Molt bé. Senyor David Alonso.
3: Sí, reiterar lo dicho anterior y bueno, en este tramo incluye la mayoría de los mollets que ya habrá que mirar los que quedan en pie porque por falta de mantenimiento algunos ya están en un uso bastante deficitario, pero bueno, evidentemente esto será una mejora el poder mantener nosotros en este caso yo creo que la partida era unos 500.000 euros, me parece, que había del proyecto. Pero bueno, al final es una mejora para el municipio y creemos que nuestro paseo marítimo es una de nuestras joyas y si no las mantenemos nosotros, ya que vemos que los que tienen que mantenerlo no lo han hecho, pues habrá que hacerlo.
1: Muy bien. Señor Domingo Cifra.
4: És un expedient igual que també se va sol·licitar en un seu moment i aquí és el passeig vora mà. Jo crec que realment jo no sé quina és la intenció de fer d'aquest Ajuntament amb tota aquesta part que se té demanada, si continuar aquest expedient, tornar a parlar a l'administració competent donant una celeritat, perquè les concessions són elevades, i aquí tornant a plantejar el mateix, aquí se plantegen a tot aquest espai per a fer conservació i manteniment, que és la nostra obligació. Usuros d'Omollets, jo, senyora Campomà, no me digui que no van fer res, perquè basta se'n vagi a la meroteca. Mollets, que és aquí on hi ha la majoria de mollets, l'any 23, a principis de la temporada turística, que és quan vàrem començar a voler demolir mollets, nosaltres els vàrem paralitzar. I vàrem fer tot el possible perquè se paralitzassin. I vàrem fer un estudi de mollets que vàrem enviar al Departament de Patrimoni, que, amb bon criteri, el se va fer seu i va dir, bueno, esperarem un poc. A partir d'aquí, aquest catàleg de mollets, vostès l'incorporaren en el catàleg de patrimoni. Però, si nosaltres no haguéssim fet aquesta feina, hagués vengut costes o venia costes, i basta, li puc enviar totes les notícies i li recordaré. I no record que hi hagués una oposició vehement del seu grup a que se mantenissin els mollets. Després han canviat de criteri, però perquè estaven en compte dels usos d'aquests propis mollets, que se mantenien si tenien un ús lucratiu, si no, era molt difícil que se poguessin mantenir, perquè tenen un cost elevat. Jo sí que, a part de que hi pugui haver més expedients que s'hagin de revisar perquè s'hagin donat les autoritzacions temporals malament i afecten en aquests espais, el que sí que agrairia és que, ja que hem perdut tot aquest temps, poguessin estar en un departament, en aquest cas de la Direcció General de Costes, del govern, a que fessin la màxima via en poder tenir aquestes concessions, a fi efecte que la pròxima temporada turística puguin estar ja autoritzades i tots aquests manteniments que tanta falta fan els haurien de fer sense cap altre tràmit administratiu. S'han pagat les concessions, s'han fet els expedients, s'han tramitat, s'han de subsanar i han de fer la màxima via possible perquè tinguem aquesta competència que ens fa falta.
1: Bé, una votació, però una cosa, també li vull recordar una cosa, que l'aprovació inicial del catàleg sí que hi ha un mollets i aquesta és una acció política que vàrem fer entre tots i que vull posar de manifest. Ja fa 20 anys que s'està esperant aquesta aprovació de catàleg i ara, com a mínim, tenim una aprovació inicial que és la punta de partida per aprovar, per mantenir el catàleg, el patrimoni que tenim en el nostre municipi. Passem aleshores a votar aquest punt. Punts a favor, vot a favor? Molt bé. Si ara vos pareix, atès que vos hem enredat una mica, o no, enxerrat, passaria l'expedient, punt número 14, expedient 3423, a tractar-lo ara mateix. En lloc de l'expedient número 13, i passant posaríem el 14 a bando 13. Això se tracta, com vosaltres sabeu, de la moció en relació al projecte de tècnic de planta d'emmagatzemament de bateries de liti. Se tracta d'una moció que han presentat PSOE Més i Unió Mollera Pollensina i se tracta de dues coses. Per una part, de ratificar la inclusió d'aquest punt a l'ordre del dia, atès que no va passar per la comissió informativa, i després se llegirà la moció per part d'altres grups. I abans d'entrar en el debat de la moció, per part del grup municipals, hi ha un representant de la plataforma, que realment en Jaume Torrondel Luefer, que d'acord amb la normativa vigent ha presentat una sol·licitud per poder intervenir en aquest ple abans, torno a repetir, una vegada que s'ha llegit la moció i abans de que realment se faci un debat entre el grup municipal i abans de la votació. Per tant, per anar una mica per parts, el primer punt seria, primera part era votar la inclusió d'aquesta moció dins l'ordre del dia d'aquest ple. Per tant, vots a favor?
4: Sí. Què passa? No s'entenc.
5: Una qüestió d'ordre. Nosaltres volem fer una moció in voce. Una moció, perdona, una esmena. La moció ja està feta. Una esmena in voce per afegir un punt i no sé en quin moment procedimental hauríem d'intervenir.
1: Micro, això no te sap greu.
7: S'ha ratificat ara l'inclusió a l'ordre del dia. Realment les esmenes s'haurien de plantejar abans de la lectura de la moció que tots ja coneixeu perquè s'havia posat a l'ordre del dia tot i que faltés el dictamen. Sí, el que després s'haurà de fer també la votació de les esmenes.
5: Bé, nosaltres des del grup Tots al Pi sí que on he vist una vegada revisada la moció i revisat punts d'acord, clar, veiem que tenia un que troben que fa falta, perquè és vera que la moció rebutja aquesta instal·lació, però clar, fa un parell de mesos ja van de rebutjar una, ara en ve una altra, i crec que fa falta un punt on se pugui canviar la normativa o demanar que se canviï la normativa perquè no se puguin instal·lar en rústic aquest tipus d'instal·lacions. Hi ha dos reals decrets estatals també, que el 23-2020 i el 5-2023, que faciliten la implantació del sistema d'emmagatzement energètic i reconeixen el seu interès públic. Clar, aquí no xerra, en cap moment xerra de que s'hagin de posar en rústic o no, però tampoc diuen que no. Llavors, esclar, també hi ha tot el que és la part de normativa autonòmica que no diu en cap moment si això pues, se podria posar en rústic o no s'hi podria posar. Llavors, nosaltres m'agradaria afegir un punt on... Espera que... Un segon... instar a totes les administracions competents a fer el canvi legislatiu perquè aquest tipus d'instal·lacions no se puguin instal·lar en sòl rústic. D'aquesta manera, si les administracions competents des del govern central, les autonòmiques i a la local, se fa aquest canvi de normatiu legislatiu, doncs a la meva ja no ens tornarem a trobar amb una petició de que se puguin posar a instal·lar en rústic. He d'afegir només aquest punt a la part resolutiva.
8: Hem de debatre aquest punt ara, senyora secretària, o el debatim quan... Ara l'hem debatre.
7: Com han comentat altres vegades, quan se formulen esmenes, aquestes s'han de primer debatre i votar, i si queden incloses, bé, òbviament sempre si els regidors o grup proponents hi venen a bé, com ha passat en altres ocasions, però primer seria votar les esmenes, bé, debatre i votar les esmenes que se plantegen, sempre que els grups que han presentat la moció hi venguin a bé, i una vegada passat la votació de les esmenes, la moció ja s'entra en el fons de la mateixa en la moció esmenada, a conseqüència de la inclusió o no de les esmenes que han estat plantejades per un altre grup.
8: Bé, a mi, a més avui hem parlat amb el senyor Marquet, he parlat amb la senyora Campomà, i jo crec que aquesta esmena, in voce, no moció, aquesta esmena in voce, se trataria de dir, nosaltres estem d'acord, de que instar a les administracions competents a que realment se prohibeixi realment l'instal·lació d'aquest tipus d'instal·lacions en rústic, crec que és correcte, però vull dir que aquí hi ha dues qüestions, dos debats, és a dir, en aquest moment la discussió sobre si realment hi ha d'haver aquest tipus d'instal·lacions és una normativa europea, espanyola, que hi ha en aquest sentit, i crec que és un tema de transició energètica, que no sé si tenim capacitat en aquest moment com a Ajuntament de discutir-lo, però sí que, evidentment, tant un govern de les Illes Balears com un Consell Insular, com el propi Ajuntament de Pollença, té capacitat per com a mínim fer una proposta en aquest sentit. És a dir, a lo millor
1: tot i que tots sabem que canviar el pla general d'ordenació d'un municipi és complicat, evidentment, sí que a lo millor hi podria haver un principi d'acord, si estan d'acord en aquest sentit, de que en el cas d'un acord entre grup municipal perquè dins una possible modificació del pla general d'ordenació urbana de Pollença se possibilita que no se puguin fer aquest tipus d'instal·lacions en zona rústica. Ho dic a efectes d'apoiar una mica el que ha dit el senyor Marquet, és a dir, està a les administracions competents i com que hi ha distintes administracions competents, cada una té les seves funcions determinades, que això sigui se pugui regular en aquest sentit. Senyor David Alonso.
3: Sí, muy brevemente, efectivamente, nosotros íbamos a presentar una petición de modificar el texto, pero básicamente va en esta línea porque no se ha tenido en cuenta un decreto ley que este no lo ha mencionado el señor Marquet, que es el decreto ley 7/2026 de escasas semanas, donde las baterías pasarán a tener un interés público superior. ¿Qué quiere decir eso? Por encima de todo, de informes, de personas, y esto es lo que no se tiene en cuenta en esta moción. Por eso nosotros pedíamos que también se inste a las personas pertinentes, en este caso el Ministerio de Energía, me imagino, o el mismo presidente, porque el presidente salió el lunes mismo diciendo las bondades de este Real Decreto, pues nosotros nos sumaríamos a esta modificación. Gracias.
1: ¿Que están de acuerdo? Porque vos te entengui, ¿eh? Es evident que hay una normativa europea, una normativa española, però també cal dir que aquesta normativa que regula el tema d'energia, després és cada comunitat autònoma, cada consell insular i cada ajuntament que defineix la planificació territorial. Nosaltres tenim un PTM, tenim un Pla General d'Ordenació, i el govern de les Balears també fa normatives respecte al tema territorial. Per tant, jo, aquesta proposta que ha fet el senyor Marquet, a mi em va parell pertinent, és a dir, que totes les missions competents puguin, evidentment, fàcil la feina per impedir que realment se pugui fer aquest tipus d'emmagatzemament de bateries dins un sol rústic. A mi, personalment, hi estic d'acord. I políticament, hi estic d'acord. Senyora Lompoma. Ah, Bianca, perdona.
2: Sí,
1: Bianca.
2: Com a un dels partits que duim aquesta moció a plenari, estic d'acord amb la proposta que ha fet el senyor Marquet, també el que diu el senyor David Alonso, s'han d'enviar a totes les administracions pertinents, no només autonòmiques, sinó també nacionals, i jo demanaria des d'aquí, amb tots els partits que tinguin representació tant a nivell de les Illes Balears, com el Consell de Govern, i també a nivell estatal, que facin força, perquè crec que és molt important deixar de banda el color, deixar de banda el corporativisme polític i lluitar perquè això no se pugui, no hi hagi més sol·licituds ni que se facin cap emmagatzemament de bateries de liti en el sol rústic.
1: Jo estic d'acord, crec que s'ha d'enviar en el Consell Insular, en el Parlament de les Illes Balears, que són el que legisla també, i evidentment un govern espanyol, en el Parlament espanyol i un govern d'Espanya. Evidentment, crec que tots un nivell tenen la seva competència al respecte. I per tant, el que ha plantejat el senyor Marquet, jo crec que integra tot aquest plantejament que hem fet fins ara. Senyora Campomà.
0: Bé, només dir, nosaltres, evidentment, molt sembla bé la inclusió d'aquesta esmena, però jo vull recordar que la moció d'avui és per són projectes ja presentats que se regeixen per una normativa ja aprovada. El que ara proposam és una cosa de futur que afectarà altres projectes futurs. Per tant, nosaltres el que ens hem centrat quan hem fet aquesta moció, quan proposam aquesta moció, és rebutjar aquests projectes que ja tenim damunt la taula i que al final són aquests que en aquest moment tenen un perill de ser autoritzats i en el qual nosaltres reclamam a les institucions competents, en aquest cas el govern balear, que no s'autoritzin. Però bé, no tenim cap problema en vista en que la normativa en el final les prohibeix que evidentment.
1: Per tant, senyora secretària.
7: Vale, jo entenc que els grups municipals que han presentat la moció
1: estan
7: accepten que se
1: accepten la redacció que ha fet el senyor Marquet.
7: Per tant, les passareu a votació.
1: Sí, sí. Per tant, dins la moció hi hauria aquest punt.
7: Sí, que ara s'ha de... Si regidor Pep Marquet pot repetir o enviar a secretaria exactament la redacció que s'incorporarà. Oh, Home, ho passa, si vols, per correu.
5: Instar a totes les administracions competents a fer el canvi legislatiu perquè aquest tipus d'instal·lacions no se puguin instal·lar en sol rústic.
1: Queda clar. Vale. I doncs passam a votació. L'acceptam, però posam a votació aquesta esmena que ha fet el senyor Mercat. Vots a favor? 7 per unanimitat. Bé, ara, una vegada que s'ha inclòs aquest tema, que s'ha acceptat l'esmena, anem ara a llegir la moció que llegiran un representant del PSOE, la representant d'Unió Mollera Pollencina i la representant de Més. Perdoni, una qüestió. Aquest punt, on s'ubica exactament? Dins la part d'acords, que hi ha una sèrie de punts, i per tant seria o el primer, o el segon, o el darrer punt, en fi. En darrer punt s'afegeix i tot això, perfecte. Per tant, quan se llegeixi la moció, quan se passi de la proposta d'acords... Sí, però en els acords serà el darrer punt que se planteja. Vale, senyora Maria José Jiménez, comença.
9: Moció presentada per part dels grups municipals del PSC i PSOE de Pollença, de Més per Pollença i d'Unió Mollera Pollencina de l'Ajuntament de Pollença en relació amb el projecte tècnic de la planta d'emmagatzematge de bateries de liti a la zona del Madrava. Exposició de motius. En data 2 d'octubre de 2025, el boí número 131 es va publicar l'anunci de la Conselleria d'Empresa, Autònoms i Energia d'obertura del tràmit d'informació pública per a la sol·licitud de projecte d'interès industrial estratègic. Autorització administrativa prèvia, autorització administrativa de construcció, infraestructura d'evacuació i declaració d'impacte ambiental del projecte Jilguero ST1, situat al polígon 3, parcel·la 184 del terme municipal de Pollença. En relació amb aquest projecte es varen presentar al·legacions per part de l'Ajuntament de Pollença, de nombrosos veïns de Pollença i de les diverses entitats del municipi. Aquestes al·legacions l'Ajuntament de Pollença va adjuntar un informe tècnic. Malgrat el temps transcorregut, la Conselleria d'Empresa, Autònoms i Energia del Govern de les Illes Balears encara no ha donat resposta a les al·legacions presentades. A principi d'aquest mes de juny, el BOIP va donar compte d'un altre projecte de característiques semblants al Jilguero ST1, denominat Best Servet, a la zona del Madrava. Davant d'aquest projecte de planta d'emmagatzematge de bateries de liti, consideram que l'utilització del sòl rústic per a la construcció de l'esmentada planta suposa una perversió d'aquest tipus de sòl. Des d'aquesta perspectiva, resulta evident que la implantació d'aquesta infraestructura altera de forma significativa l'entorn i té un impacte territorial molt important. El sòl rústic no pot ser un espai on s'ubiquin serveis, indústries i plantes d'energia diverses, sense una visió global i racional del que es pretén. D'altra banda, volen posar de manifest, en consonància amb el punt anterior, que l'ubicació d'aquest tipus de plantes requeriria l'existència d'una planificació territorial que definís les condicions d'ubicació, no només d'aquestes instal·lacions, sinó d'altres que tinguin a veure amb l'energia o amb qualsevol altre tipus d'activitat industrial. La manca d'aquesta planificació té com a conseqüència que l'ubicació d'aquestes plantes provoqui una desorganització territorial negativa en tots els aspectes.
10: Així mateix, volem manifestar la nostra preocupació real per risc que planteja aquest tipus de planta d'emmagatzemament de bateries de liti, tant des de la perspectiva ambiental com des de la de salut. Efectivament, de l'anàlisi d'aquest tipus de bateries de liti se'n deriven importants perills i riscs pel que fa a la contaminació hídrica, acústica i lumínica, a les possibilitats d'incendis i de les seves conseqüències, el perill per a la flora i la fauna de la zona i el risc per a la salut humana. A més, volen manifestar la nostra preocupació per les conseqüències que una planta d'aquestes característiques pot tenir per l'economia de la zona i del municipi en el cas d'incendis, de contaminació o d'altres sinistres. En aquest supòsit, els impactes serien molt negatius per a l'economia del municipi, des dels veïns, pel turisme, per l'agricultura, la ramaderia o per la pesca. Es tracta d'unes possibles conseqüències que cal tenir molt en compte en el moment de plantejar-se la posada en marxa d'aquest tipus d'indústria. I finalment, volem posar de manifest el nostre suport als ciutadans del municipi i a totes les entitats que s'han mobilitzat, no només per defensar els seus interessos i les seves idees, sinó també el bé comú del nostre poble, en la perspectiva d'un desenvolupament econòmic equitatiu, sostenible i en futur. Per això, els grups municipals de PSI, PSOE i de Pollença, Més per Pollença i d'una Moller Pollencina de l'Ajuntament de Pollença, presentam la següent moció.
0: El ple de l'Ajuntament de Pollença adopta els següents acords. Primer, rebutjar la instal·lació de centrals d'emmagatzematge d'energia en sòl rústic al nostre municipi. Segon, sumar-se a l'oposició dels veïnats als projectes industrials en sòl rústic Hilguero STU i ara Best Servet per l'elevat impacte paisatgístic, l'especulació i els greus risc mediambientals i de seguretat que afecten dues zones específiques del nostre municipi, Llanaire i la Madrava. Tercer, sol·licitar al Govern de les Illes Balears que denegui l'autorització dels esmentats projectes pel seu impacte negatiu mediambiental i econòmic a la zona. Quart, traslladar aquesta moció a la Conselleria d'Empresa, Autònoms i Energia del Govern de les Illes Balears. Cinquè, sol·licitar una reunió sobre aquesta qüestió a l'esmentada conselleria per part de l'Ajuntament, els veïnats i les entitats econòmiques i socials del municipi.
1: I ara, senyor Marquet, ho seu.
5: I sisè, instar a totes les administracions competents a fer els canvis legislatius perquè aquest tipus d'instal·lacions no se puguin instal·lar en sòl rústic.
1: Val. Ara, una vegada que s'ha llegit la moció i atès la sol·licitud que s'ha fet en temps i forma d'acord amb un reglament de participació ciutadana d'aquest Ajuntament, el senyor Jaume Torrendel Lefer, en representació de veïnats i de la plataforma, llegirà la seva al·legació, la seva posicionament en respecte a aquesta proposta, projecte d'emmagatzemament de bateries de liti.
11: Bones tardes, senyor Batlle, regidors i regidores, veïnats i veïnades de Pollença. En primer lloc, vull donar les gràcies per permetre avui a la plataforma Stop Bateries de Liti prendre la paraula en aquest plenari. Com ja sabeu, aquesta plataforma va sorgir arrel de la mobilització veïnal en contra d'un projecte d'implantació d'una central d'emmagatzematge d'energia amb bateries de liti en sòl rústic. Concretament, del primer projecte anomenat Hilguero STU, que es va fer públic a final de l'any passat, agafant el veïnat totalment desprevingut. Avui, aquesta plataforma ha guanyat molta més força. Més encara, a la recent publicació d'un nou projecte de similars característiques per la zona de l'Almadrava, anomenat Best Servet. No hem vingut aquí a defensar una postura individual. Venim a donar veu a una postura col·lectiva. Una preocupació que s'ha convertit en una posició compartida per tots els veïns, empreses, associacions, plataformes i, com ara demostra avui aquesta moció, també per les forces polítiques municipals. La moció que avui es presenta recull una realitat incontestable. El rebuig d'aquestes instal·lacions d'un sòl rústic és un ànima pollança. Primer ho vam veure amb el projecte de Hilguero STU, a la zona de Llanaire. Ara tornem a veure amb el projecte Best Servet, a la zona de la Madrada. Dos projectes diferents, però amb un mateix problema de fons. L'implantació d'infraestructures industrials amb aquest emmagatzematge energètic en sòl rústic, a través de contenidors de bateries de liti de grans dimensions, en zones sensibles pel nostre municipi, sense un retorn real per Pollença i amb uns impactes que no podem acceptar. Volem deixar una cosa molt clara. No estem en contra de la transició energètica. No estem en contra de les energies renovables, ni de l'autoconsum, ni de la necessitat d'avançar cap a un model més sostenible. Al contrari, precisament perquè creiem en una transició energètica ben feta, ordenada, segura i respectuosa amb el territori, ens oposam a projectes com aquests. Perquè una transició energètica mal planificada no és una bona transició. Una transició energètica que ignora el territori no sostenible. I una transició energètica que s'imposa sobre el sòl rústic, sobre zones inundables, sobre entorns agrícoles, ramaders, residencials i ambientalment sensibles, no pot presentar-se com un avanç sense més. El problema no és què es vol instal·lar, el problema és a on es vol instal·lar. En el cas del projecte Best Servet, Ens trobem davant d'una ubicació especialment preocupant. Es projecten sobre sol rústic, en una finca situada en una zona inundable, molt propera a l'espai natural protegit del Bufareta, pròxima a diversos torrents i a pocs quilòmetres de la mar. A més, es troba a prop de vivendes residencials, de vivendes explotades legalment com a habitatges turístics, de finques i explotacions agrícoles i ramaderes, activitats econòmiques que ja existeixen i que formen part del nostre model de municipi. Resulta evident que l'única motivació per plantejar aquest tipus de projecte sobre sòl rústic és una motivació econòmica, treure la major rendibilitat possible sense tenir en compte totes les implicacions que això comporta. Més encara, quan hi ha espais vacants a la zona del polígon industrial de Pollença, on entenem que es tindria que situar el debat sobre la implantació d'aquestes instal·lacions abans de ni tan sols plantejar la possibilitat d'implantar-les en sòl rústic. Aquesta realitat no es pot minimitzar. No es pot mirar un plànol des de Palma o des d'un despatx i decidir que aquesta ubicació és adequada sense escoltar

riscos d'episodis meteorològics extrems i de la necessitat de disposar de mitjans adequats de prevenció, extinció i d'emergència. Si tot això hi afegim una zona inundable, la proximitat de torrents, la proximitat d'un espai natural protegit i la presència d'habitatges i explotacions al voltant, la conclusió és evident. Aquesta no és una ubicació adequada. Ens resulta especialment preocupant pel que hem pogut averiguar a través d'informació registral que per ara només és una nota informativa i que hem de corroborar amb una certificació, que la societat que es presenta com a promotora i responsable, en cas que finalment s'autoritzi, d'aquest projecte es tracta d'una societat de responsabilitat limitada constituïda l'any 2022 amb 3.000 euros de capital social, que és un mínim legal, i que, segons no es consta, no ha depositat mai comptes anuals. Se tracta de la societat BSBTA1-SL, com a promotora, peticionària i futura titular i explotadora, en cas que se li autoritzi, serà la responsable front a les administracions i front a tercers de la correcta explotació, manteniment, seguretat i danys que es puguin derivar de l'instal·lació. I que, de tota la documentació aportada del projecte i de la documentació que tenim ara mateix disponible dels registres públics, sobre aquesta societat no queda acreditat mínimament com, en quins mitjans i en quines garanties reals ho fa. És més, en les dades que tenim avui en dia, que vull aclarir que aquesta societat està en una situació registral irregular per no presentar comptes dels darrers 3 anys, res impedeix aquesta societat declarar-se un concurs de creditors, ja que no coneixem la seva situació de solvència. En cas que es produeixi un accident, la instal·lació deixi de ser rentable econòmicament o simplement quan s'acabi la vida útil d'aquestes bateries de liti i abandonar les instal·lacions. La pregunta és ben clara. En cas que es produeixi aquest escenari, que no és gens descabellat, qui es farà responsable? Qui assumirà les conseqüències? Per tots aquests motius, no podem acceptar que aquests projectes es presentin com si fossin d'interès general. El text de la moció ho diu clarament. Aquests projectes no són veritables projectes industrials estratègics pel municipi. No estan vinculats a una activitat industrial local. No generen una ocupació significativa de Pollença. No aporten valor econòmic al nostre poble. No reforcen el nostre teixit productiu. En canvi, sí que poden generar un impacte paisatgístic, un impacte ambiental, preocupació social i afectació sobre activitats existents i una alteració del nostre sòl rústic. Per això, des de la plataforma, volem dir que Pollença no pot assumir els impactes mentre altres decideixen sobre els beneficis. No pot ser que el nostre territori sigui tractat com un espai disponible per a projectes que no neixen de les necessitats del municipi, que no compten amb el suport del municipi i que, a més, són rebutjats de manera clara pels veïns i per les institucions locals. També volem posar en valor la mobilització ciutadana. Amb el projecte de Genaire, els veïns ja van sortir del carrer, van recollir signatures, van presentar al·legacions i van demostrar que Pollença no es queda de braços plegats quan es veu amenaçat el seu territori. Ara, amb el projecte del Madrava, aquesta mobilització torna a activar-se. I ho fa amb la mateixa idea, defensar el nostre poble, defensar el nostre paisatge i defensar el dret dels veïns a ser escoltats. Avui, aquesta moció té un valor polític i institucional molt important, perquè envia un missatge clar al govern balear. Pollença rebutja la instal·lació de centrals d'emmagatzematge d'energia en sòl rústic al seu municipi. I no ho fa des de la improvisació, sinó des de l'experiència, des de la preocupació fonamentada i des de la defensa legítima del seu territori. Sabem que la tramitació d'aquest projecte depèn del govern balear, sabem que l'Ajuntament no té la darrera paraula, però precisament per això és tan important que avui el ple parli amb contundència. Perquè encara que la decisió final no correspongui al municipi, la veu del municipi ha de pesar, i ha de pesar molt. El govern balear ha d'entendre que autoritzar aquest projecte contra el criteri del municipi, contra el criteri dels veïns i contra una posició institucional unànime, seria un error greu. La transició energètica no pot constituir-se d'esquena als pobles, no pot imposar-se ignorant els ajuntaments, no pot desconnectar-se de la realitat territorial. Per això, avui demanem als regidors i regidores que votin a favor d'aquesta moció, que ho facin amb la força

que donen unitat, que ho fa anys sabent que darrere aquesta moció hi ha veïns, famílies, empreses, associacions i persones que estimen Pollença i que no volen veure degradat el seu sol rostre. Demanem que aquest ple rebutgi de manera clara la instal·lació de centrals d'emmagatzematge d'energia en sòl rústic a Pollença. Demanem que aquest ple s'assumi expressament a la posició veïnal dels projectes Filguera STU i Bescerver. Demanem que aquest ple sol·liciti al govern balear que no autoritzi aquest projecte pel seu impacte negatiu mediambiental, paisatgístic, social i econòmic. I demanem que aquesta moció no sigui només una declaració simbòlica, sinó el punt de partida d'una defensa ferma, coordinada i constant del nostre territori. I per acabar, vull fer nostres unes paraules que es van pronunciar ja fa quasi 500 anys i que avui representen perfectament el sentir la posició ferma de la societat pollencina front a aquests projectes d'instal·lacions de bateries de liti en sòl rústic. Mare de Déu dels Àngels, assistiu-mos, pollencins, alçau-vos, que aquests pirates ja som aquí. Moltes gràcies.

0: Moltes gràcies, Jaume, per la teva explicació clara, contundent i, en fi, sense ambigüedats. Jo crec que ara és un moment de que totes les forces municipals, cada grup municipal se defineixi, han llegit la moció, s'ha fet una esmena i ara és un moment de definició en respecte a la moció que s'han presentat per part del grup municipal diversos. En tot cas, un parell de coses. En primer lloc, és evident que des del primer moment l'Ajuntament de Pollença ja el primer projecte de bateries de liti que se va fer, ja ens vàrem manifestar en contra d'aquest projecte en base no només a donar suport a la plataforma, sinó també en base, diguem, a fer al·legacions, a fer un informe tècnic, anar a xerrar a la conselleria i al grup parlamentaris. I donar suport a les distintes manifestacions que se varen fer al respecte. Ara, evidentment, des de l'equip de govern, ens tornarem a sumar en aquesta proposta i volem que sigui per unanimitat de tots el grup municipal, perquè pensem que la unitat en aquest sentit és fonamental. Per tant, el que vàrem fer a la passada projecte, ho seguirem fent en aquest projecte, estem en la col·laboració amb aquesta plataforma, com no pot ser d'altra manera, i diré una altra cosa. Tinc indicis, però no tinc cap tipus d'evidència, de que sembla que s'està preparant un altre projecte a la zona semblant on s'havia fet el primer. Indicis, vull dir, ho dic a títol informatiu, indicis, perquè no tenc cap evidència concreta, no ha sortit cap projecte en UBOIP, però sembla que realment hi ha una insistència per part d'empreses en aquest sentit, de posar aquest magatzem de bateries de liti a distints zones de Pollença que realment avui hem de rebutjar que no se posin en zona rústica. Per tant, vull dir que això significa, evidentment, moltes coses. És a dir, significa que cal estar units, que realment Pollença no pot tenir quantitat d'aquest tipus d'emmagatzament fet sense planificació i sense criteris de rigorositat, i creiem que això és un punt de partida per treballar conjunts, tal com vostè ha dit, en el que és la defensa del territori, de la història, del territori, de la identitat, de l'economia i de la societat de Pollença. Per tant, aquí és la postura que tenim d'entrada i ara m'agradaria que cada grup municipal se definís i després passarem a votació aquesta moció. Senyora Bianca Aguilar, té la paraula.
1: Gràcies. Bé, primer de tot jo m'agradaria explicar per què mos hem adherit en aquesta moció. Com bé ha explicat en Jaume, no pot ser que se vulgui apostar per una transició ecològica sense tenir en compte tots els riscs i les conseqüències possibles que pot devenir aquesta instal·lació. Nosaltres ens hem adherit en aquesta proposta de moció perquè trobem que és lo just, que és lo coherent i lo que necessita el poble de Pollença. El poble de Pollença no necessita instal·lacions de liti en sòl rústic, no necessita possibles contaminacions de sòl, d'aigua, d'aquífers, sonors. I crec que, com he dit antes, quan hem debatut l'inclusió de l'esmena, crec que hem de deixar de banda els colors polítics. Jo, com a representant d'una mollera pollencina, m'és exactament igual quin partit m'ho proposa una moció o quin partit la presenta. Jo vot en funció de lo que jo crec que és útil per tothom. I crec que ha quedat bastant clar, perquè si mal no ho entes, crec que tots els partits estem d'acord amb aquesta moció, no només el que l'hem presentat, sinó també el que votaran. Crec que ha quedat bastant evident de que si el poble, el veïnat, les entitats, el polític lluitam per això, no hauria de ser ignorat per les administracions, sigui quines siguin, ja siguin de nivell autonòmic, de nivell estatal. Per tant, hem de deixar de banda les possibles afinitats que tinguem o corporativisme polític, com he dit anteriorment, i hem de fer força perquè això no només no se duria a terme aquesta proposta de bateria, sinó futures. Per això l'inclusió de l'esmena proposada pel senyor Marquet trob que és important i que esperem que els indicis que té el senyor Batlle no siguin certs i que no haguem de dur una altra moció per intentar aturar això. Però sí que trob que això no només ha de ser una declaració d'intencions, sinó ha de ser una postura ferma, una postura transversal i que vagi no només des de l'Ajuntament, sinó que tothom ha d'estar convençut de que això és el camí a seguir i esperem que arribi a bon port.
0: Moltes gràcies. Senyor David Alonso.
2: Sí, muchas gracias, señor alcalde. Y primero de todo, las gracias a Jaume, porque sus palabras han sido bastante representativas de lo que se siente en muchos vecinos, y yo creo que prácticamente todo el municipio. Y bueno, el por qué no nos hemos sumado en un principio a esta moción, habían varios temas que no lo veíamos claro. Incluyendo este sexto punto que nosotros también teníamos en la mesa plantearlo, pidiendo que también el Gobierno de España modifique, sobre todo este último Real Decreto que, como os he leído, le da totalmente carta blanca para poder hacer y deshacer sin ningún otro criterio que el por interés general superior. Y bueno, también en la exposición de motivos había una serie de temas que no estábamos de acuerdo, temas de incoherencias y temas de una falta de cronología real de dónde vienen estas leyes, que estos proyectos se basan en unas leyes que habían aprobadas, en este caso dos leyes, una, la de Ley de Proyectos Industrial Strategics del año 2019, que se presentó en abril del año 2019, creo que aquí hay varios que formaban parte de aquel gobierno o bueno, del gobierno y del Parlamento en su caso, y la Ley del Cambio Climático del 2019 también, que se aprobó en marzo, que también formaban parte de este gobierno y del Parlamento en aquel momento. En estas leyes se dejaba muy claro que por interés general se podía hacer en zona rústica y se podía, sin tener ningún tipo de criterio sobre el ayuntamiento, se podían hacer suelo rústico, lo que hiciera falta. Esto ha hecho que todas estas licencias que tenemos sobre la mesa se hayan llevado adelante. Y señor alcalde, no se preocupe. Una de las leyes, la Ley de Proyectos Industriales Estratégicos, que el que permite hacer en suelo rústico, se derogó. Se derogó en julio de 2025. Por lo tanto, si ese proyecto no se ha presentado ya, no se va a presentar, porque no puede, no hay una ley que lo ampare. Por lo tanto, si usted ha oído algo, debe ser una cosa anterior. Es lo que, si lo sabe, pues debe ser esto. Y volviendo a la cronología, la Ley del Cambio Climático es una energía, es un tema que va en referencia a las energías renovables. Plena Agenda 2030, es un tema ideológico que está muy bien, que nosotros también creemos que no seguir haciendo consumir lo que es la energía fósil y cambiar, sí, pero se tiene que hacer de una manera ordenada, planificada, efectivamente. Pero ¿quién tenía que planificar? Esta ley, precisamente, te decía que tenían un periodo los ayuntamientos para decidir dónde se tenían que hacer. Eso es una de las partes que la moción lo dice mal. Planificación territorial, no. Planificación municipal. Planificación municipal, lo dice la ley, que ustedes aprobaron en el Parlamento. Hay que ser coherente con lo que se hace. Es cierto que yo creo que nadie vio venir este gran problema, que se hicieran estas baterías, estas instalaciones, en suelo rústico. Nadie lo vio venir. Se votó por unanimidad. También lo digo, todos los partidos creímos que estaba bien, yo no estaba allí, pero el partido también creyó que estaba bien. Luego nos hemos dado cuenta todos que esto era un agujero, ha sido un agujero. Tenemos dos grandes agujeros en Pollensa. Yo en el primer proyecto ya me manifesté totalmente en contra, me vuelvo a manifestar totalmente en contra en este segundo, solo faltaría, pero me preocupa ya la última parte, que viene el señor Pedro Sánchez y nos anuncia este Real Decreto fabuloso a favor de las energías renovables, tal, tal, pero que te dice que las baterías tienen un interés público superior y que está por encima de todas las condiciones de las demás. O sea, que por encima de todo, que son seguras, que son necesarias y que tienen que acelerar cuanto antes mejor. Bueno, pues por eso ese punto era muy necesario. Es que esto hace que aquí todo lo que estemos hablando no sirva de nada. Aquí hay algo que es superior, de un rango superior. Los que sean juristas sabrán lo que es un rango superior de ley. no sé, yo no soy jurista, pero algo he oído. Y bueno, no ha sido fácil encontrar esta información. Este es el Real Decreto, por aquí dentro anda. O sea, sí, si esconden las cartas a veces pasan desapercibidas. El problema es que luego lo pagamos la gente de a pie. En todo caso, ya redirigiendo un poco, nosotros vamos a votar a favor de esta moción. No por la exposición de motivos de la moción, pero sí por los puntos. Creemos que los puntos son necesarios, tenemos que luchar porque no se hagan estos proyectos en suelo rústico, además en zonas inundables, como bien ha dicho Jaume, en zonas con el torrente cercano, con viviendas. Es una aberración. Pero es una aberración que cuando se hizo, pues no se pensó. Y ahora tenemos aquellos polvos, estos lodos. En fin, nosotros votaremos a favor de esta moción también. Gracias.
0: Moltes gràcies. Senyor Marquet, o senyor Cifra.
3: Sí, moltes gràcies. Jo crec que aquí estem en una qüestió de fons que, al final, és un negoci més que s'ha volgut implantar en sòl rústic en base a aquesta normativa, perquè, si no, no tindria sentit. Supos que aquí, el que saben d'electricitat, i veig que aquí ni el públic ni hi ha que en saben bastant, aquí tenim una estació transformadora de transferència que deu tenir un sobrant energètic i s'ha de... el volen aprofitar. I una de les solucions és bateries de liti, no? Clar, estem en un segon projecte que tenim aquí i nosaltres tenim un sòl rústic totalment atípic de lo que pot pensar qualsevol legislador des del punt de vista europeu o estatal. Això no és una zona de la Manxa, ni de los Monegros, ni de zones de l'Espanya vaciada, que hi ha extensions immenses de sòl rústic i tant hi posen una planta d'una indústria agroalimentària, d'una indústria cimentera o de, en aquest cas, indústries solars. Aquí tenim un sòl rústic totalment distint. A Pollença el tenim pràcticament tot urbanitzat, que no deixa de ser un ús atípic d'un sòl rústic que tenim interioritzat. Per qualque cosa, hi ha aquesta moratòria, que ja és la segona, de legalitzacions a dins sòl rústic d'habitatges unifamiliars, i som un municipi, ja en va tenir més a la primera i ja en va tenir més a la segona, perquè n'hi ha molts. I això, aquest tipus d'indústries no hi caben, no? No hi caben perquè no tenen sentit que estiguin dins aquest espai. A l'intervenció, a part que hi ha hagut molt de punts que són per reflexionar, que ha fet la plataforma, n'hi ha un que ja se va tractar en el seu moment i que a més ho deia l'informe de l'enginyer municipal, que aquestes instal·lacions s'han de fer dins sòl industrial. És veritat que també és un altre debat que hem de tenir nosaltres, perquè tenim un sòl industrial que s'haurà de debatre els usos. Era un polígon que havia de ser de serveis, però no ha cuajat com havia de cuajar com a serveis, i jo crec que a un moment determinat qualsevol que li toqui renovar les normes i tornar, en fi, adaptar el que és la normativa urbanística o fer altres modificacions, haurà d'estar amb aquest, haurà d'entrar amb aquest aspecte. Tampoc veig clar que s'hagi de posar un polígono quan els usos de polígonos tenen una tendència molt més comercial que un ús industrial, inclús amb plantejament d'oci, amb estacions de benzineres, etc., i que no, tampoc li veig aquesta compatibilitat. Crec que és un debat molt més profund i que en aquests moments no només l'han de fer nosaltres, sinó l'han de fer les administracions supramunicipals que tenen altre tipus de competències. Per això també hem demanat i acceptam i agraïm que s'hagi posat aquesta esmena damunt la taula dins aquest projecte. Però no hem d'obviar que això no és una moció, és una moció que té una intencionalitat política i social. Política, perquè aquí ho debatem, ho representem públics que ens han triat, i en aquest cas amb una unanimitat amb aquest aspecte, deixant de banda tots els matisos semàntics i de redacció que puguin tenir les mocions, que la redacta, lògicament, sempre barra un poquet més per a casa, no? Però jo crec que és l'intenció, i l'intenció també, en aquest cas, social, basta voler-ho antes i avui. Jo voldria que Ubal li fas l'envit que ha mig apuntat, i és que les competències municipals també en tenim, i són en matèria d'urbanisme. Realment, jo crec que una modificació del pla general puntual en el que pugui ser sol rústic és possible, i m'agradaria que potser en aquest temps no ho ha fet, no ho dic amb mani de crítica, perquè potser quan hi va haver Gilguero no ho pensàvem que fos fer reiteratiu, però ha passat 6 mesos i sí que en tornant a tenir un altre damunt la taula. Jo ara mirava notícies i surt que altres municipis se blinden fent les renovables canviant de les normes urbanístiques. Això és una potestat que sí que és municipal. I crec que si és possible fer una modificació puntual de lo que puguin ser els usos o fer una restricció de normativa amb aquest aspecte dins sol rústic, això crec que podria ser bo. I de fet jo crec que les moratoris són per això. Una modificació de planejament te dona les possibilitats de fer una suspensió de llicències. Per tant, aquesta suspensió de llicències seria una passa més. El govern fa 10 dies va fer una moratòria per projectes fotovoltaics en sol rústic. Ja ha entrat en vigor, està publicada. Per què? Pues perquè en aquests moments crec que pensen que s'ha d'ordenar. Nosaltres tenim un sol rústic a tot Balears amb una pressió immensa, i a Pollença ho tenim d'una manera exponencial. Per tant, com que tenim el que tenim, jo crec que ens podem omplir la boca d'energies renovables, no només en la part de seguretat, que és el que implicaria unes bateries de liti, una empresa que pot fer fallida i pot deixar una instal·lació sense fer, un sol rústic que està per altres usos, no? I els usos que permet un sol rústic són el que són, i són el que sempre s'han consensuat des que se va fer la primera llei de sol rústic a l'any 97, i en farà 30 ja d'anys, no? que se va fer aquesta llei, i està encara en vigor en la majoria d'articles que té, que hi ha a dia d'avui, no? Per tant, jo crec que aquí és important que hi hagi una sensibilitat de les altres administracions, començant per un govern central, que és el que extrapola aquestes normatives urbanístiques, aquestes normatives ambientals, que els redacten, a vegades no tenen aquest coneixement a dins zones insulars com les nostres, i s'ha de cercar aquest equilibri. I aquest equilibri, en aquesta situació, és impossible. Jo recordo quan van començar les plaques fotovoltaiques, el gran debat que teníem era la qüestió estètica, perquè hi havia aquesta obligació de posar-les damunt les teulades, i les teulades, pues, basta que aneu en un calvari i vegeu com s'han convertit les teulades dins el nostre municipi. Però, en el final, has de cercar aquest equilibri. Després s'ha anat modificant la normativa i se poden posar en terra, se poden fer d'altres maneres que són menys impactants, no? I jo crec que això hem de tenir clar que no se pugui fer en sol rústic, i crec que haurem d'obrir també un debat si un moment determinat s'ha de fer a un sol industrial, que nosaltres també el tenim limitat, perquè el polígon de Port de Pollença se va anul·lar, va desaparèixer, la fase B del polígon industrial està molt verda, i dir, bueno, serà rentable en un polígon o un solar de polígon? A lo millor estaria bé que des de les nostres competències municipals poguéssim establir aquest tipus de modificacions i de moratòria, esperant que se resolguin i hi hagi una sensibilitat que jo crec que moltes vegades també és per un desconeixement del propi legislador, que legisla d'una manera general i després n'hi ha que s'aprofiten de la manera particular. Nosaltres, lògicament, votarem a favor de la moció, agraïm aquesta esmena i esperem que aquestes al·legacions que se puguin entrar dins el període d'exposició pública, que se puguin fer I aquesta moció, que ja tindrà una repercussió més política, sorgeix qui no se l'afecta.
0: Moltes gràcies. Senyora Campoma.
4: Bé, intentaré no reiterar i tampoc no ser breu, perquè crec que tots coincidim majoritàriament. Donar les gràcies aquí a tots els veïnats que han assistit avui en el ple, també en Jaume Torrandell per haver intervingut, per fer escoltar-se la seva veu avui a la ràdio i que tothom pugui haver escoltat. Jo crec que ha estat una intervenció molt contundent, assenyada i, a més, que ha aparcat tots els temes que afecten en aquest tipus d'instal·lacions. Jo crec que ha dit una cosa molt important, que és que no s'està en contra de les energies renovables, que això jo crec que està claríssim. Per tant, sinó que se tracta de que se facin seny i que se faci d'una manera ordenada i d'una manera planificada. És cert que al final de l'any passat la posició, quan se va presentar aquest Jilguero a la zona de Llanaire, hi va haver una posició ferma de mobilització veïnal, de concentracions, de comunicats, de creació de la plataforma, que ara s'ha ampliada perquè aquest projecte, al final tenim un nou projecte, ja va ser contundent de part de l'Ajuntament en la presentació també d'al·legacions i d'aquest informe tècnic. Jo crec que tots el grup municipal també m'ho vàrem oposar, però el que hem vist ara és que encara ara tenim damunt la taula un altre projecte, no? I jo m'ha donat la sensació que sabem que hi ha, perquè a la millor Mallorca hi ha més de 40 projectes d'aquest tipus, a la millor la meitat estan projectats a polígons industrials i l'altra meitat no, però per això jo m'ha donat la sensació que són com a conillet d'indis, no? Que volen fer la prova d'això si funcionarà. Jo crec que amb això no se poden fer proves, crec que no s'ha d'anar sobre segur, perquè el que està en joc és massa important. Per tant, no se pot fer de forma aquestes instal·lacions de forma dispersa, de forma descontrolada i sense les necessàries prevencions ambientals i de salut. Jo aquí vull recordar que encara desconeixem si aquest projecte s'ha xerrat de la normativa, el senyor Alonso m'ha xerrat de la normativa. Jo estic molt satisfeta d'haver votat a favor de la llei de canvi climàtic, senyor Alonso. No tornaré, per molt que me digui, jo crec que la següent, que s'ha de millorar, sí, és una llei que se va fer ja fa bastant d'anys, hi ha hagut molta evolució i evidentment tot se pot millorar, però sí que és vera que el canvi climàtic és aquí i hem d'actuar. I per tant, jo amb això no, en part, no sé, m'ha parescut com una, no sé com t'hem de dir, que no estava massa d'acord, però jo vull reiterar aquí l'acord de que realment és molt necessari la defensa de que han d'actuar contra el canvi climàtic. Però, dit això, estem aquí davant dos projectes que estan projectats en el nostre municipi, que estan projectats en un sòl rústic, que afecten no només en els veïnats més propets, sinó que afecten a tot el municipi, a tots els veïnats i veïnades, perquè realment aquest impacte està al de vora una zona d'alt valor ecològic com és l'Albufereta, està una zona inundable, els possibles efectes futurs poden ser molt negatius tant per les nostres aigües subterrànies com per el nostre litoral, com inclús per la seguretat forestal o de la zona, perquè també hi ha riscos d'incendis, etc. No? Per tant, aquí nosaltres reiterem que demanem aquesta tramitació d'aquests projectes, que la fa directament el govern balear, malgrat totes les legislacions que en aquest moment puguin estar damunt la taula, i la seva autorització no està arreglada com una llicència, diguem que hi ha un planejament urbanístic, tu tens un sòl A, demanes per fer una casa. Si compleix el que diu planejament urbanístic, l'Ajuntament no te pot denegar aquesta llicència. La t'ha de donar, perquè és un dret. Si tu projectes una casa complint el que diu el planejament, l'has de complir. Però no estem en un cas d'aquests. Precisament aquests usos, aquest tipus de infraestructures, estan prohibits en sòl rústic. I el que estem parlant és de que excepcionalment, hi ha una normativa que podria permetre que aquests projectes s'autoritzin com a interès estratègic, industrial o no, perquè ara també se va canviar la llei, però estratègic. Però estratègic per què? Si no dona cap valor en el nostre municipi. No dona feina a ningú d'aquest poble. No dona valor econòmic en el nostre municipi. Per tant, interès estratègic només per a promotors que especulen amb aquell sòl i que fan la inversió. Per la resta, tots són efectes negatius. Per tant, jo crec que és aquí que jo crec que hi ha aquesta unanimitat per estar, que mos uneix i que estem en contra d'aquest projecte. Per tant, d'aquests dos projectes, perquè l'altre encara no saben si se pot usar. Per tant, han de ser contundents i demanar que no s'autoritzin aquests projectes en un sòl rústic de Pollença. Ara hem afegit que se l'agili perquè no se puguin fer cap sòl rústic, molt d'acord, però el que volem és que aquests que ja estan demanats no s'executin. Això és el que ara pretenim i el que pretén quan hem impulsat aquesta moció i que estic segura que és el que pretenim tots, veïnats i ajuntaments i institucions, perquè el nostre municipi, Pollença, estigui lliure d'aquest tipus d'infraestructures. Per tant, moltes gràcies. Continuem, donarem suport a totes les actes i manifestacions que dugui endavant la plataforma. Teniu tot el nostre suport i l'Ajuntament, estic segura que totes les àrees, col·laborarem en tot el que sigui necessari per fer valer aquesta veu i fer valer aquesta oposició manifesta i unànim de tot el poble. Gràcies.
0: Moltes gràcies. Jo crec que queda clar quin és el posicionament d'aquest Ajuntament, de tot el grup municipals, malgrat ho matiso. Jo no entraré en debats amb ningú, crec que l'important és el que ens uneix, no el que ens separa, però sí que vull fer una sèrie de reflexions. En primer lloc, tenim un Pla General d'Ordenació de Pollença que és de l'any 91. I des de l'any 91 aquí ha plogut molt i hi ha hagut molt de canvis dins del nostre municipi. Per tant, jo ja he dit, i abans i ho torno a reiterar, que demà mateix vull plantejar a tots els grups municipals seure'm-nos per fer una modificació del Pla General d'Ordenació Urbana de Pollença que faci possible aquesta suspensió, aquesta impedir que realment se puguin fer aquest tipus d'emmagatzament de bateries en un sòl rústic. Per tant, aquí jo l'envito al GAP, perquè des del primer moment hem estat clars que estàvem en contra d'aquest tipus d'instal·lacions. Estàvem en contra des del seu inici i, per tant, volem que les coses se facin de la forma més consensuada possible i, per tant, si hem de fer una reunió per començar a debatre la modificació en aquest punt, perquè modificar un pla és molt complex, nosaltres començarem a posar fil a l'agulla i si tots els grups municipals hi estan d'acord, farem feina en aquesta direcció. A més, jo vull recordar que si és de l'any de nou hi ha aquesta llei, que ho deia el senyor David Alonso, des de l'any de nou a l'any 23, tampoc no se va fer res en respecte a aquesta qüestió. Per tant, anem a posar damunt la taula aquelles qüestions que són beneficioses en aquest moment per un municipi de Pollença i crec que aquest tipus d'instal·lacions no només no aporten res des del punt de vista econòmic, social, etc., sinó tampoc des del punt de vista ambiental, etc. I no aporten riquesa, sinó aporten una situació de contaminació real i de perdre la imatge que té aquest municipi en tots els punts de vista. Per tant, aquest és el punt de partida sobre el qual hem d'edificar un futur. Ara ens oposam en aquests dos projectes, Guilguero, i en aquest moment estem discutint avui. I si realment aquests indicis que tinc de que realment hi ha un tercer projecte, aquest Ajuntament també ens hi oposarem d'una forma clara i radical. Creiem que així no se pot governar i creiem que en aquest sentit cada administració té les seves responsabilitats i nosaltres tenim la nostra i el Consell Insular té la seva i el govern de l'Illa Balears té també la seva i el govern d'Espanya té la seva i Europa té la seva, per tant, però nosaltres en aquest moment hem de defensar el que realment hem de defensar i hem de cridar a les administracions realment aquesta posició clara i rotunda que tenim en aquest sentit. Per això, no només hem fet aquesta moció que avui s'aprovarà per unanimitat, atès el que ha dit cada grup municipal, no només faran les al·legacions que hagin de fer al respecte, no només faran l'informe que realment se necessita tècnicament en aquest sentit, no només demanarem reunions a la conselleria pertinent d'empresa autònoma i energia, no només demanarem i podrem demanar reunions de tots els grups parlamentaris, sinó que demanarem reunions allà on calgui. creiem que realment en aquests moments està en qüestió una mica quin model de Pollença volem de cara al present i de cara al futur. I aquesta sí que és una responsabilitat que tenim com a Ajuntament. L'Ajuntament de Pollença tenim poques competències al respecte, també cal ser modest en aquest sentit, però tenim la clara intenció de tirar endavant aquesta oposició en aquest magatzem de bateries i realment de plantejar que Pollença no pot anar en aquesta direcció. Per tant, reiteram el nostre posicionament d'estar en contra, però sobretot reiter aquesta crida a tots els grups municipals per assegurar-nos i parlar de la qüestió d'aquesta modificació puntual d'aquest Pla General d'Ordenació Urbana de Pollença en respecte a aquesta qüestió. Creiem que realment les paraules han de ho fets i les paraules han d'anar conjuntes i nosaltres en aquest moment tenim clar que això és bo, aquesta posició en aquest magatzem de bateria és bo per Pollença, és per Pollença i és bo per el futur. Perquè al final el que realment ens preocupa és quin futur deixem per les generacions properes. Aquesta és una qüestió que està aquí. Tenim un canvi climàtic, tenim tota una sèrie de qüestions que comencen a ser preocupants i ens hem de preocupar per ara, però per després i el futur. Aquesta és, des del meu punt de vista, el que nosaltres volem també amb aquest posicionament en relació a aquest rebuig, en aquest magatzemament de bateries. Per tant, si no hi ha més intervencions, i crec que tothom ja ha dit, la plataforma ha dit el seu posicionament, el grup municipal ha dit el seu posicionament, i nosaltres vull dir des d'aquí que seguirem treballant perquè aquest magatzem no sigui mai una realitat. Per tant, si vols per ell, anem a votar aquesta moció. Vots a favor. Per tant, tal com ha quedat en l'exposicionament de cada tot el grup municipal, queda aprovada aquesta moció de rebuig en aquest emmagatzemament de bateries de liti que realment han considerat que no era positiu per al nostre municipi. Seguirem, evidentment, amb altres tipus d'accions, ens coordinarem amb la plataforma, perquè això comença ara i no acaba fins que realment hi hagi una victòria final i aquesta serà la nostra intenció. Per tant, agraïm a la plataforma la feina feta, però estenent la mà per seguir treballant junts, que en definitiva és el que ens pot donar una possibilitat de guanyar aquest futur. Moltes gràcies. Molt bé, però el ple continua, que ara tenim un poc de temps per davant. Bé, passam aleshores en el punt número 13, que han passat el 14 o 13, expedient 14-14-2026, dació de compte, informe, resum, control intern, exercici 25. És una dació de comptes. Res que dir amb aquesta qüestió? Bé, senyora Bianca Aguilar. Dic que no. Senyor David Alonso.
2: Sí, muchas gracias. Dación de cuenta del año 2025... 10.800.000 euros con objeciones, pero esto no es lo que me preocupa más que por desgracia lo teníamos sobre la mesa en los últimos plenos, los 588.000 que el informe del interventor lo dice muy, muy claramente, que son, estos son los peligrosos, los 588.000 que son prácticamente todo de personal. Pero bueno, también me llama la atención que desde el año 25 no se aprobó ningún plan de acción. Señor interventor, ya no nos hacen las propuestas que nos hacía nosotros, que nos hacía hacer el plan de... Pues el plan de acción nos invitaba a hacer el plan de acción. Se acordará muy bien el señor Cifre, que me lo tiraba por la cabeza cuando se lo ponía en la mesa. Pero aquí no se ha vuelto a hacer, no pasa nada. El último, de hecho, es el del 22. No sé si aún era el señor Cifre el alcalde. Pues el último fue el del señor Cifre. Me imagino que tomarán nota y, como ya creo que están haciendo el tema de personal, arreglando el tema de personal, queda mucho por arreglar, pero estos 538.000 euros son los que creo que nos pueden llevar a caminos que no queremos ir ninguno. Poco más.
0: Molt bé, mira, només li vull donar una petita resposta. No vull entrar en tot un debat profund que podríem fer, però en aquest moment l'únic equip de govern que ha entrat a modificar aquelles coses que són dubtes, que hi ha objeccions i algunes són enviades al Tribunal de Comptes ha estat aquest equip de govern. Jo no sé si s'ha modificat cap tipus de pacte de funcionaris o conveni, jo que m'acosta no hi ha res. No és res. Nosaltres en aquest moment sabem quina és la realitat, quina és la problemàtica que hi ha, sabem quines accions s'està fent i sabem quins són el perill que tenim. I som molt conscients. I aquest Ajuntament, a més, ja hem hagut d'anar dues vegades al Tribunal de Comptes, en qüestions, inclús amb una cosa que no era d'aquesta, però com tot s'hereda, no, m'esperi i després vostre respondrà. Per tant, jo som conscient de totes les coses que tenim en aquest Ajuntament. Tenim molt de contractes que estan caducats, tenim temes de personal que realment han de modificar, ara han modificat el complement de productivitat, que vostre, com saben, l'han hagut de llevar perquè realment no tenim l'instrument adequat per tenir un complement de productivitat així com cal, i això no és d'ara, això fa molt de temps, i estem en el tema de complement de policia que estan treballant, i no és d'ara, i per tant crec que amb aquesta qüestió tenim molt clar, diguem, on tenim els problemes, però és evident, un problema és que s'hereden des de fa molt d'anys, i ha passat distint governs, vull dir, no estic mirant a ningú, com se pot suposar, crec que en aquest moment estan fent un esforç en tot el que significa fer un esforç tenint en compte l'estructura d'aquest departament. No vull entrar en més debat, però són conscients, molt conscients de la realitat, i sí que estan fent accions, no un pla d'acció abstracte, sinó concret, i això és el que estan fent.
2: No, senyor Valle, jo no li culpava de que tot sigui...
0: No, però jo, com que som molt emotiu, jo m'agrada xerrar.
2: Que està... Però el que sí que em preocupa que això és una possible responsabilitat comptable. O sigui, jo no vull que ni vostre ni cap de nosaltres hagi d'anar al Tribunal de Cuentas ni que li hagin de fer un embargo ni li hagin de fer res. Per això li dic. I torna a dir, no és culpa seva tot el que hi ha aquí.
0: Responsabilitat compartida.
2: És una responsabilitat que potser si se podria haver fet alguna cosa antes. No dic que vosaltres, nosaltres o qui sigui, però el marró no el tenim aquí damunt. El que no me prohibeix és que digui que vostès són els únics que han fet coses per solventar temes...
0: Jo no dic que... Jo, de les coses que jo, que hi ha objecció, de les coses que han fet coses són nosaltres. No vull dir que no hagin fet coses vostres, he dit de les coses que hi ha objecció. I li he dit dues coses. Jo ja he patit el Tribunal de Comptes. L'he patit. I hasta aquí puedo llegar. No diré res més. Ho dic simplement... No diré res més, senyor David Alonso. Però bé, si vostès col·laboren, evidentment fantàstic. Senyor Tomeu Cifra.
3: És una dació de compte. Crida l'atenció, perquè al final són molt de dobbers que estan amb objecció i que van increixent. És vera que jo crec que aquí, quan després mires el detall, quan s'aproven les factures o quan veus les actes de la Junta de Govern, les que van amb objecció o sense objecció, també crec que hi ha una sèrie de contractes que baixarien molt aquesta quantia, que són contractes grossos que cada vegada hem anat de qualsevol manera reiteradament i sempre mos ha dit que s'estan fent feina però tornem a estar igual. Posar un exemple, els socorristes que ja han tornat a començar, ja estarem tota la temporada de socorristes sense contracte. A part de l'objecció, aquests contractes poden tenir una millor gestió en molts aspectes, en millores, en rebaixes, etc. Contracte de netatge viari, un altre que tal. la majoria de contractes que tenim de la residència. Vam veure l'inici del procediment, però no hem vist una adjudicació encara d'aquest contracte. Esclar, quan miram una sèrie de, dins aquest muntant de 10 milions d'euros, està clar que molts no són difícils d'aturar, moltes factures petites, això, però crec que també han de fer una miqueta de reflexió amb aquests contractes grossos que no han sortit i estem ja en el final de legislatura i aquestes quanties baixarien. I el Tribunal de Comptes, poden fer aquí tots els discursos que volem, jo he anat i vaig haver d'anar aquesta legislatura en coses d'aquestes exteriors i el darrer que vaig tenir va ser el suport d'aquí, perquè me vaig enterar quasi de vamos, que com que me va arribar i aquí ningú en sabia res, més normal que vaig poder preparar l'expedient, el senyor Andrés Navarro també, i bueno, i el que els van estirar les orelles van ser vostès amb aquestes resolucions, no en altres.
0: Sí,
3: no?
0: Això va ser el pitjor de tot.
3: En la veritat.
0: No me faci xerrar.
3: Que xerri tot no tinc ganes de la paraula, és que controla el ple,
0: sí,
3: no?
0: Sí,
3: no, no.
0: Sí, sí.
3: Però els van dir com ho havien fet i ja està, i davant jo, davant en Nevado i davant la instructora de l'expedient i vostè, per tant, agradable no ho és. Agradar uns jutjats li puc assegurar que no és gens agradable.
0: Gràcies.
3: Quan hem anat moltíssimes, jo he hagut de passar bastantes vegades, però aquí tenen vostès ara uns problemes amb una sèrie de qüestions que són de gratificacions de personal que s'hauran de solucionar, un s'ha posat fil a l'agulla però d'una manera una miqueta més dràstica i les altres passaran tanmateix per un tema de conveni regulat i legal. Això, les coses no són com eren fa 20 anys, fa 30 ni fa 40, i les coses s'han d'actualitzar. Jo crec que aquest informe el que haurien de com a mínim fer és tenir una sèrie de contractes que, a part de temes de personals, poguessin optimitzar la despesa pública, millorar els serveis que molta falta fan en alguns aspectes i rebaixar aquesta situació de precarietat d'aquesta part de despesa que 10 milions és una tercera part del pressupost. Són molt de dobbers. Crec que si d'aquí a final de legislatura fan un esforç amb un parell de constatacions, segurament l'any que ve aquest informe vendrà bastant més suau de lo que hi ve avui. No és un tema de debat, perquè realment és una dació de compte, i crec que com a dació de compte m'ho deixi intervenir a dins aquest aspecte.
0: De tal forma, la dació de compte no se vota, que jo sàpiga.
3: No, m'ho deixi intervenir.
0: Ah, no,
3: clar. Deixi intervenir, no.
0: Per favor.
3: Jo he dit que m'ho deixi intervenir.
0: Sí, faltaria més.
3: He dit, agraeix que m'ho deixi intervenir.
0: Jo sóc bastant demòcrata, senyor Cifres.
3: No.
0: Bueno, senyora Carbonell, si vol dir qualque cosa...
5: Clar, que sí que vull dir qualque cosa. Lo primer que vull dir és que jo també estic preocupada per aquest 10 milions d'objeccions. Aquest 10 milions d'objeccions venen de diferents accions, de diferents departaments, de diferents actuacions i s'acumulen totes a la part de fiscalització. Que podríem tenir contractes? Sí. Que estan fent feina? Sí. Que tenim precarietat de personal i no anem a la diligència que toca? Sí. Que ho arribarem a treure? També. Que preocupa la responsabilitat comptable? Sobretot. Però jo vull dir que tots aquests conceptes que estan a l'apartat de la responsabilitat comptable d'aquest informe se venen pagant no des de fa 20 anys, senyor Cifra, sinó es venen pagant fins en el 23 que entraron nosaltres. Se pagaven exactament els mateixos conceptes. Quina diferència hi ha que ara perilli la responsabilitat comptable? Que se denuncia. Fins ara no s'havia denunciat. Per tant, D'aquesta denúncia, efectivament, pot néixer una responsabilitat comptable, però el que vull dir és que els conceptes són exactament els mateixos que vostès pagaven l'any 2000 fins a l'any 2023. Premis, gratificacions, complement de la policia i tota la pesca. No són nous d'aquesta legislatura. Els estan, com ha dit Ubala, patint i els estem intentant arreglar. I som els únics, efectivament som els únics, que hem pogut posar fil a l'agulla per arreglar-ho. No a través d'un RPT, hem modificat, com ha dit el senyor Alonso, un punt que hem debatut. No fa falta un RPT, basta que enviar un pacte que tenim amb els funcionaris, però és que això tampoc ho feren fins a l'any 23. I nosaltres ens estem menjant aquest marron de la responsabilitat comptable. Gràcies.
0: Molt bé. Passam aleshores en un punt següent. Ja m'he perdut. És... Ara, amb... ah, no, perdoni. Perdoni, senyor Miquel Àngel Torres. M'havia oblidat de vostè. I és veritat que vostè és inoblidable. No? Però bé. Passam al punt número 16, expedient 2996-2026, dictamen per a la presa en coneixement si procedeix de la renúncia presentada per el senyor Miquel Àngel Torres Luque del càrrec de regidor.
6: Bill escrit de renúncia al càrrec de regidor presentat pel senyor Miquel Àngel Torres Luque l'1 de juny, mitjançant el qual manifesta i formalitza la seva renúncia voluntària al càrrec del qual va prendre possessió dia 17 de juny de 2023 per la candidatura del Partit Popular després de les eleccions locals celebrades dia 28 de maig de 2023. Atès que d'acord amb l'ordre de la candidatura presentada pel Partit Polític Partit Popular, les eleccions locals celebrades dia 28 de maig del 2023, la persona que relaciona a continuació li correspon cobrir la vacant produïda per la renúncia del regidor electe i ocupar el càrrec de regidora d'aquest Ajuntament, essent Aina Albertí Muñoz, integrant de la candidatura esmentada i que ocupa el lloc número 3 de la llista electoral corresponent. L'informe de secretaria amb el dia 12 de juny de 2026 sobre la legislació aplicable i el procediment a seguir, de conformitat amb el que disposa la llei orgànica de règim electoral, el reglament d'organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals i l'instrucció 1/2025 de 30 de gener de la Junta Electoral Central sobre substitució de càrrecs representatius locals, es posa en coneixement del ple el següent acord. Primer, prendre coneixement de la renúncia presentada pel senyor Miquel Àngel Torres Luque al càrrec de regidor de l'Ajuntament, així com de tots els drets i atribucions inherents a aquesta condició. Segon, donar trasllat d'aquest acord a la Junta Electoral Central, juntament amb l'escrit de renúncia esmentat, els efectes de que es pedeixi la credencial acreditativa de la condició d'electe a favor de la candidata següent de la llista, que és la senyora Aina Albertí Muñoz, que ocupa el lloc número 3 de la candidatura presentada a les passades eleccions locals. Els efectes de la posterior presa de possessió del càrrec.
0: Moltes gràcies. Senyor Miquel Àngel Torres, té la paraula. Bé, primer i després en tot cas. Jo crec que primer és ell i després nosaltres i després acabarà ell, si li pareix.
7: Bé... Bones tardes, moltes gràcies per donar-me la paraula, senyor Balda. Dic que, com ja sabeu tots, això ha estat una decisió per una estratègia política i dic que no dur res preparat, però ha estat un honor i un plaer haver compartit aquesta experiència amb tots vosaltres. La veritat que me l'heu posat tot bastant fàcil. Donar les gràcies a en Martí Ubalda, també públicament, perquè en moments que m'he trobat un poc tot sol, ha estat en el meu costat i m'ha guiat un poquet, sobretot a l'hora de fer una foto, que me sentia un poc desplaçat i ja m'ha fet la mà, vine cap aquí, no? Per un protocolo. Res, com he dit, ha estat un honor i un plaer haver compartit aquesta experiència amb tots vosaltres i agrair públicament a en David Alonso sense emocionar-me molt, perquè som una persona que li tinc molt apreci i dir públicament que gràcies a ell he pogut estar aquí i viure aquesta experiència en primera persona. Moltes gràcies, David. I moltes gràcies a tots els pollencins i pollencines que en el seu dia van confiar en nosaltres i espero que en un futur tornin a confiar en nosaltres un poc més. Gràcies.
0: Això t'ho posaré en difícil.

0: és més difícil, de cada vegada tenim, hem d'aprendre més, de cada vegada hem de tenir més coneixements legislatius i de les normes i ens hem d'apoyar en tots el que podem. I tu estàs en un partit que te dona molt de suport i això també és important i tens aquesta seguretat i un company com en David que també hem fet feina sempre colze en colze durant molts anys, però realment aquesta gratificació que tindràs tu te'n recordaràs tota la vida. Això jo crec que te donarà una visió d'aquesta responsabilitat i segurament jo crec que més prest o més tard hi tornaràs, perquè t'ha faltat encara aquesta part de governar, de prendre decisions, d'equivocar-te i de que te critiquin, que és una part més de la política, i quan estàvem a l'oposició pues és una altra, de controlar, de criticar i de fer aquesta altra tasca, no? Però molta sort, i ara tindràs un poc més de temps per tu i un poc més de temps també per la teva família i el teu negoci, que ja ha de prestar també la mateixa atenció com has prestat aquests anys a la ciutadania de Pollença, i molta sort.
1: Moltes gràcies, Tomeu. Senyora Campomà.
2: Bé, Miquel Àngel, jo només puc dir bones paraules de tu, perquè és vera que la millor políticament no coincidim en com arribar, crec que coincidim amb objectius de voler el millor per Pollença. Jo crec que amb això hem tingut xerrades i crec que coincidim. Moltes vegades no coincidim en la manera, però això no, com a persona he de dir que ha estat un gust, espero que quan ens trobem mantinguem aquestes petites xerrades i aquesta, perquè la veritat és que és un gust xerrar amb tu. Sempre crec que és molt important que, jo crec que en política, manteniu respecte com a persona a l'altra, malgrat l'altra persona sigui d'un partit polític diferent, i jo crec que això tu ho tens molt clar, respectes a nosaltres com a persones que són, i jo crec que això és important. També consideres que en Avianca, que no és fàcil estar aquí, a vegades molta hi ha gent que pensa que és fàcil, no és fàcil, es posa't públicament ni està disposat a dedicar-hi hores, no? Perquè són moltes hores que d'una manera o l'altra hi dedicam i robam a la nostra família i a nostra, però bueno, de totes maneres estàs per un moll, espero que m'ho vegem sovint, i reiterar això, gràcies, i sobretot així com ets, i que molta sort en aquesta nova etapa.
1: Qualcú més vol intervenir abans que jo tanqui? Bé, se sap que tothom t'estimarà molt, te donarà besos i abraços, besos i abraços. Mira, jo no estic content que te'n vagis, perquè ja m'havia acostumat a la teva cara, entens? I ja te coneixia el que, en fi, com estaves, no? Però bé, jo, una de les coses que més m'agrada d'ara, d'aquest Ajuntament, quan tu compares el Congrés Diputat i altres instàncies polítiques, és que com a mínim mos podem apreciar. I jo crec que quan la política perd l'humanitat, jo crec que hi perdem tots. Perquè si hi ha una distància cada vegada més entre la política i la ciutadania, en part de les actituds. Vos poden tenir diferències polítiques, ideològiques, però el respecte personal no s'ha de perdre mai. A vegades poden tenir qualque coseta, però això és una flor no fa estiu. El que sí crec que és important, i ara la gent que t'ho diu, i a més jo, la gent que t'ho diu d'acord. No t'hi diu perquè queda bé, no? I això és important, se diu de cor, i quan se diu una cosa de cor és perquè realment, independentment de les ideologies i aquestes coses, hi ha un apreci. Jo crec que això és el que mos queda com a ciutadà, com a persona. Me sap greu que te'n vagis, vull dir, és veritat. Però bueno, a lo millor votam en contra. A lo millor votam en contra i no te'n vas. És a dir, en fi, això. Però bé, gràcies, Miquel Àngel. D'acord? De tot el grup socialista, t'ho deim d'acord, t'apreciam, estàs aquí, podràs venir d'espectador si te vols avorrir o vols veure les coses, tot això.

0: Però bé, te convidarem a que venguis. Tot això, no? Per tant, moltes gràcies, Miquel Àngel. Tens la paraula darrere, però en definitiva és el teu moment.
1: Moltes gràcies a tots per les vostres paraules. M'ha emocionat una micona. I dic que, així com ha dit Martí Ovalle i torno a reflexar jo ara mateix, que ara ve, quasiment quedo darrer any, que és el pitjor, no? Perquè aquí és on comença pues, les distàncies de les persones i han de fer oposició, i això crec que és el que menys agrada, no? Perquè m'ha dut molt bé en tots. Toni sempre li he demanat alguna cosa, m'ha ajudat. Tomeu també, saps? I Tomeu no me fa oposició jo ni jo ell, no? Però en aquest darrer any ens hem de desmarcar una micona en tots. I crec que això, aquest darrer any crec que en Aina tindrà una feina molt dura, i en David i tots, però bueno, jo estaré darrere, però aquesta feina crec que és la que menys mos agrada, crec que unànime, però bueno, el que diu una eina, tots són persones i saben que dins cada persona hi ha aquell coret i mos duim super, super bé. Moltes gràcies a tots.

0: Bé, ara hem de votar, no? Jo votaré el que voti en David, sin que sirva de precedente. Bueno, Sam, hem de prendre en consideració, no és vera? Tu pots votar, si vols. Tu t'estens. Bé, vots, evidentment, a favor de la presa en consideració. Molt bé. Pues... Moltes gràcies, Miquel Àngel. Bé, passam aleshores en un part de control. Hi ha una informació que vull simplement una informació mínima, però bé, ho vull dir. L'altre dia hi va haver una assemblea de bales i baleses del Consell de Mallorca per enviar una moció que ja havíem presentat aquí sobre la recerca d'un finançament estable per un tema de salvament i socorrisme. Malauradament no se va votar a favor. Allò em va agradar, ho deia un poc de conya, no? Que municipis de la costa votassin en contra i que sobretot municipis de mig d'un pelat també, perquè ells no tenen platja, no? Aquí no hi ha platja. Però bé, no se va votar a favor, jo ho lament, perquè demanava un finançament estable, ITS o altres mecanismes, i crec que, en fi, crec que a vegades hagués estat bo, com a mínim, intentar trobar una solució davant d'un tema que cada vegada serà més car i més complex. Però bé, ho dic simplement a efectes d'informació. I ara ja passam en un punt número 3 de la part de control i seguiment, dació de compte de les resolucions de valia contràries a les objeccions efectuades i principals anomalies detectades en matèria d'ingressos de conformitat amb l'article 218, del Real Decret Legislatiu 2004 de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la llei reguladora de les hisendes locals. Això fa referència a l'expedient 1412 del 25. Va de setembre del 25 a desembre del 25. Que tothom té la paraula. Bé, tothom un darrere l'altre. Vale, Bianca, David...
1: Sí, es dación de cuenta de 5,2 millones. La dación de cuenta no se traía desde septiembre. Esto creo que nos trae facturas. Nos trae, bueno, justo solo tengo impreso el siguiente punto, pero bueno, nos trae, son 1.050 hojas, facturas, temas de personal, facturas sin contrato, etcétera, etcétera. Pero bueno, ya lo hemos comentado antes, no voy a reiterar lo mismo. Pero bueno, habría que empezar a hacer cosas porque voy a decir los números de los últimos años, que me he detenido a buscarlos y hemos pasado de 8 millones en el año 2022 a 9 millones en el año 2023, no, mentira, perdón, 23 eran 10 millones, 24 9 millones y medio, 25 10 millones 800. Y así, o sea, vamos incrementando. Yo sé las dificultades que hay en sacar contratación, por ejemplo, un tema del presupuesto que no viene al caso, pero el tema de las facturas de limpieza viaria, que son facturas grandes, que si se sacara el contrato, sé que no está dotado presupuestariamente, por lo tanto, imagino que no lo quieren sacar, pero quitaríamos bastantes millones de la dación de cuenta. Y bueno, y lo de personal sé que están en ello y nada, habría que adelgazar esto un poquito.
0: Gracias. Señor Tomeu Cifra.
2: Això seria un debat intent, debat de mil fulles que hi ha aquí, que està molt bé tenir-les, però en el final no és el cas, és un tema general, no? I jo crec que per general, reiterar el que hem dit abans, és un tema d'anar millorant amb alguns aspectes de contratació dins les dificultats que hi ha, però dins els contractes grossos. Crec que vosaltres hi ha moltes qüestions no superen a vegades, són factures molt petites, però n'hi ha moltes que són reiterades i que a vegades entenen que és difícil tenir, quan s'han de fer les feines, tenir la possibilitat de que se puguin fer d'una manera a vegades ràpida, però n'hi ha moltes que són qüestions que podríem anar arreglant i no ho veiem. Veurem ara aquest pressupost que, tot i que no seran un darrer de legislatura, la pràctica seran un darrers executius, no? Esperem que no siguin un darrers, però seran un darrers que se podran executar, que donaran peu per a tenir execucions reals, no? I veurem si antes de finalitzar la legislatura tenim una adhesió menor.
0: Moltes gràcies, senyora Campomà. Val, idò, com que no posem votació, seguim. Ah, senyora Carbonell, és que no havia vist el seu dit.
3: Ja, no passa res. No, jo no és que vulgui entrar en debat, però sí que vull fer un parell d'observacions. Es veurà que passant de 8 milions i mig, senyor Alonso, en el 22, a 10.400.000 en el 25, però també es veurà que el percentatge de les objeccions és inferior. I és inferior senzillament perquè el pressupost ha pujat 7 milions. En conseqüència, crec que per aquí van útils. Però també perquè hi ha coses que abans no entraven en aquest tema tan estricte de fiscalització i ara hi entren. Si se fixen, entre l'informe del 23, el 24 i el 25 han començat a aparèixer temes que abans no apareixien en aquesta fiscalització. I, en conseqüència, també pugen. Per tant, no s'han de mirar només els números absoluts, han de mirar els números relatius i han de mirar els conceptes que ara hi entren i que abans no entraven, tot i que existien i s'apagaven. Aquí ho deixo. Vale? Gràcies.
0: Molt bé. Vol xerrar vostè? Vostè? Jo, tu saps que no tinc cap problema que xerri, eh?
1: No, simplement, ja que he xerrat de números absoluts, el pressupost ha pujat 7 milions, però l'estat d'execució ha minvat, s'han deixat fora executar, quasi 5 milions. Per tant, no són part d'aquestes partides. Aquestes partides de factures són temes executats, temes que s'han duit endavant. Si hem executat menys, vol dir que hi ha menys factures, hauria d'haver menys. Si fem relació amb aquests 30 milions, aquests 100 milions més. Del meu punt de vista, vamos.
0: Bueno, deixem. Vol xerrar? Vale. Vale. Aleshores passam en un punt número 4, dació de compte de la relació de valia contrària de les objeccions efectuades i principals anomalies detectades en matèria d'ingressos de conformitat de l'article 2218 del Real Decret Legislatiu 2004 de 5 de març, pel qual s'aprova el terrafós de la rei reguladora de les centres locals, expedient 2948-2026, que va de gener a maig del 2026. Senyor Bianca Aguilar. Senyor David Alonso.
1: No, gràcies, no vull discutir.
0: Senyor Tomeu Cifra?
2: No, són les mateixes qüestions i no entrarem en fent un debat ara que ens duria el mateix que ja han tractat.
0: Molt bé. Passem per les hores en el punt número 5 d'aquesta part d'informació. Dació de compte de la resolució decret número 642-2026 per la qual es declara l'actuació objecte de contracte privat d'adquisició de l'immoble situat al carrer Sant Isidre 4, Can Villalonga, resta integrat en el PCTD a conseqüència de la modificació sol·licitada en el termes aprovat pels òrgans pertinents amb el finançament procedent del Fons Next Generation de la Unió Europea, mecanisme de recuperació i resiliència.
4: Bé, per lo que entenc, això té a veure amb el que hem firmat abans del ple, que és que hi havia una subvenció del fons Next Generation per emplear, per subvencionar part de les obres del Capitol. No estem dins UCLASOS per poder entrar dins aquesta subvenció i per lo tant l'Ajuntament ha cercat altres vies de poder aprofitar aquesta subvenció i per lo que entenc és mitjançant la compra de canvi de logo que se va fer a l'anterior legislatura. No tant, no. Si és això com, així com ho entenc, no, no és el que m'he de dir.
0: Senyor David Alonso.
1: Sí. El primer de tot agrair a la senyora Carbonell per la reunió i les explicacions donades, també poden donar un poquet de mel a vegades. Yes. Broma. No, és broma, no, que sí, que gràcies. Bueno, efectivamente es un tema de una financiación que venía de Next Generation, había un plazo que todo lo que son subvenciones y partidas que vienen de Europa tienen un plazo bastante inamovible, pero creo que ya lo han tocado con las manos. Y bueno, la propuesta es modificar el proyecto que se financiaba de inicio, que era el Capitol. Lo cambiamos por un proyecto anterior, que era una simple compra, que es mucho más sencillo, no tiene plazos ni simplemente compras, y cuando la firma ante el notario ya está acabado el expediente. Me parece oportuno porque no se pierde el dinero, no se pierde la subvención. Bueno, más sencillo, digamos. Pero bueno, nosotros, ya lo dije en la reunión, todo lo que sea no perder dinero y meter dinero en la caja tiene que ser positivo para Pollença. Por lo tanto, nosotros apoyaremos este cambio.
0: Molt bé, senyor Tomeu Xifra.
2: Bueno, jo realment crec que dur això d'aquesta manera i en ocultió és una falta, crec, de diligència per part de l'equip de govern. Els hi ha sobrat temps i jo això entenem molts d'aquesta situació amb un decret que vostè va firmar dia de nou, i perquè per sort no els pot amallar, perquè és obligat que els vagi penjant, que els miren o que els miram, o bé, de que hi ha hagut aquest canvi i que després de tota aquesta execució mos diguin que ara ho canvien això perquè no tenen altra sortida per no perdre aquest fons. Aquesta compra estava feta amb fons propis municipals i compleix supos que lo que eren les bases d'aquest projecte, no? Jo tinc clar que són projectes complicats. Nosaltres, la meva feina, hem manejat molt de fons europeus i les justificacions són difícils i moltíssims informes i moltíssimes anomalies que hi ha i tot això és complicat, que no és una obra fàcil, també és complicat, no? Senyor, no la primera ni la que fa 10 que he vist d'aquest Ajuntament, ni en l'única que faran. Però clar que això hi és merescut fa bastant de temps que hi hagués hagut una junta de portaveus, que s'hagués explicat com anava, que s'hagués explicat quina era la situació i que s'hagués explicat aquest plantejament. I no que jo vaig veure un decret dia de nou, firmat de dia de nou, això la setmana passada, dimecres o dijous, me vaig llegir un decret i l'únic que he vist és si podria anar a una reunió per un tema del Capitol, sense saber absolutament res. Si això li pareix aquesta democràcia, aquesta transparència que hi ha, jo avui no he pogut anar, he anat un company meu, i després m'entén que estan cridant a altres regidors, que ni Sant Siguera ha estat capaç de demanar el telèfon dels regidors, ni expliquen-m'ho, que jo els hi pogués explicar a ells que havien de venir a firmar un document, gent que ja no està, ni tant se vol, ja és un càrrec públic, que l'ha passat. O sigui, que ja no estan dins aquest ajuntament. Si això li pareix de que té por, si això no li anava bé i tenia això, fa 2 mesos, diu, escolta, no arribam, potser i vos explicarem això, això ho farem així, així, així. No tants que vos pareix o que no vos pareix, però veure, després de firmar un decret, avui dur una dació de compte perquè no li queda més remei i diu una sol·licitud amb un fet totalment consumat. Què vol? Que li facin l'ola aquí? Què vol? Que li facin l'ola? Ja ho sabem que és fàcil. Vostè no volia fer aquesta obra. El primer dia havia d'haver dit, escolta, no se fa aquesta obra, ho deixem anar i fem una altra cosa, allà un planejament que permet fer unes vivendes i permet fer uns pisos. Canvi de l'onja ho van criticar. Més normal que ho poden justificar amb aquesta part. Però que ara mos diguin que canvien tot això quan ja sabien que feia mesos que aquesta obra no arribava a la justificació, crec que això se mereixien més explicacions que vostè m'enviés un WhatsApp després i me digui hi ha una reunió per el tema del Capitol sense saber de què anava el tema del Capitol, que poden ser mil coses més. I després mos trobem que hi envien un objecte d'una subvenció i després mos trobem que va cridant i demanant un telèfon a l'associació de veïns. Sigui clar, tomeu, hi ha això, telèfon, pam, pam, pam. M'explica això, necessitaria xerrar amb la Francisca Follassa, que ja no és regidora, amb la Maria Boades, amb en Pep Pons, amb en Llobeta i tal, perquè tenim aquesta situació. I jo ho transmetré i ho entendrem. Però, la veritat, de què passa pena? Ja és gran? Tots aquí són desmamats? Ja poden xerrar les coses clares? No passa res? No passa res?
5: Li demanaria una mica de respecte. Lo de desmadrat ja està bé. Sempre ha de criticar i ha d'insultar. Estava en una situació normal i comença...
2: No ha insultat. Li he dit que és vostè que falta respecte. És vostè que falta respecte sempre.
5: No ha fet altra cosa que faltar respecte.
2: És vostè que l'orgull se menja i aquest orgull li dona aquestes coses.
5: Xerra d'orgull, vostè.
2: I clar que sí.
5: Vostè.
2: Jo sí que li dic, Si un altre té por que no li digui, però jo li dic. Persona més orgullosa que s'ha assegut aquí de dins. Aquí no n'hi ha hagut més que tu. Però no passava res. Què li costava telefonar i explicar això fa dos mesos? I vam una decisió de compte com si aquí no passés res. Pues clar que passa.
5: Escolti.
2: Clar que passa perquè és una obra important, difícil, i que si té una dificultat o dues o tres o deu, crec que mereixia... com altres coses que vostè fa que potser no tenen tanta importància, una junta de portaveus, explicar-ho i dir tot això fa falta. Lògicament, a mi quan me demana, dic, escolta, ho he de demanar a la secretària, que és la tècnica municipal, que és la que vos informarà tot com està, jo i qualsevol altre. Jo me miro els expedients, però crec que no costava res no enviar un paper. Escolta, firmava aquest paper. Jo què sé que estan firmant? De què va tot això? Com podem saber nosaltres que hi ha hagut un canvi i hem de fer una declaració de conflicte d'interessos hora per hora que m'arduen en un pla a gent que ja ha deixat aquest acte de regidor? Això se mereixia unes altres formes. Se mereixia una explicació en temps i se mereixia nova de d'una dació de compte aquí i enterem-nos d'una situació d'aquesta quan, si es que és oblidat, mirar un decret de baldia firmat de dia de nou. Crec que vostè, la seva responsabilitat com a responsable municipal era donar unes explicacions d'aquesta situació. I si dona aquestes explicacions, tindrà les respostes i tindrà la col·laboració que fa falta. Ningú tornarà enrere una subvenció d'aquesta. Lògicament, si se pot justificar, doncs, bueno, anem a plantejar-ho, anem a justificar-ho, anem a donar, ho posi a comptes i anem a donar totes les explicacions. No, a toro passado, el va firmar dia de nou en un decret. Ja ha convocat una reunió avui de matí, que som dia 25, de nou a dia 25, però és que això si ha fet aquest decret ho sabia de molt tantes aquesta situació. Ho ha vengut avui ara per ara, això? No, això ho sabia. I crec que era molt més fàcil en una situació d'aquestes poder-ho arreglar d'una altra manera, que era donant les explicacions, no evadint-les. Perquè a mi m'ha voltat l'era. No me fa gràcia. És vostè que se n'hauria de fer pena fer aquestes actuacions.
5: Me fa molta pena. Vostè me fa pena.
2: Bueno,
5: molta
2: pena. Si li fa pena, miri, sí. Se l'aguanta. Però a mi m'ha voltat. I les coses s'han de fer de cara. I una persona que va de cara és valent. Ho farà millor o ho farà pitjor? Però és de cara quan s'arreglin les coses.
5: Que vostè vagi de cara quan realment va a tribunals, realment hi ha que tenir cara per dir aquesta cosa. Molta cara. I li he dit sincerament. Fins aquí puc arribar.
2: Bé, arribi allà on vulgui.
5: Vale, ja està.
2: Arribi allà on vulgui.
5: Però bé.
2: Arribi allà on vulgui.
0: Sí.
3: Bé, no fa tant de temps que sabem això, senyor Gifre. De fet, ara li comentava al senyor Alonso que no ha estat un camí fàcil haver de canviar això, perquè hi han intervengut en aquest canvi moltes institucions i ens han arribat informacions molt contradictòries. Quan han volgut canviar o intentar veure si podien canviar aquest projecte per un altre, que ens posaven com a condició que estàs finançat amb fons propis, precisament, hi havia moltes d'informacions contradictòries que no ens deixaven avançar. En concret, el tema de la compra de Can Villalonga va anar i va venir un parell de vegades i no acabaven de dir mon ni sí ni no, ni tot el contrari. Quan al final ens van dir que sí i que havia passat per la consulta de Tratsatec, per la consulta de la Cambra de Comerç, per l'AETIP, per la Secretaria d'Estat de Turisme i per la Secretaria d'Estat d'Hisenda, que ens van dir sí, fins quan han pogut posar en marxa el procediment que hi havia. Aquest procediment, el primer que hi havia era passar per un comitè antifrau de la pròpia corporació, perquè s'havien de donar. I fins que no ha passat per el comitè antifrau de la corporació, no s'ha pogut fer la resolució oportuna. Per tant, d'aquí a que haguem arribat a dia de nou. A partir d'aquest moment s'han expedit UDACIS i s'ha intentat donar aquesta explicació que l'han hagut de donar un poc desparramada perquè mos corria pressa. I això és tot el que hi ha. Vull dir, realment a darrere no es quedi cap intent d'amagar res. Ha estat una dificultat que han tingut per ho de venir de les obres, que l'empresa mordeia que arribaria, que arribaria, que arribaria, i al final, com hem vist, no ha arribat, i han hagut de cercar una alternativa. L'alternativa per nosaltres era clara, era no perdre les subvencions, i hem fet el que hem pogut per no perdre-les. Encara estem fent feina amb això, han de recollir les firmes d'UDACIT, s'han de presentar, i amb això estem. O sigui, aquí intenció de la guerra no hi ha hagut res.
2: I quant de temps fa que li van contestar definitivament?
3: Pues just,
2: de que,
3: just...
2: De, li van passar per escrit que tenia, men, que podíem fer, Toni, que podíem fer això. Que perquè jo record, us escric que he anat veient eren les modificacions que feien de totes
3: tot
2: les actuacions que se van
3: fer,
2: preveure.
3: Tot d'una que van tenir.
2: Fa setmanes.
3: Sí, a lo millor fa una setmana i mitja, dues.
2: Fa setmanes.
3: Jo no ho dic, que perquè
2: estan,
3: no m'ho sé.
2: Estan,
3: però fins que no varen tenir aquesta conformitat, nosaltres no varen poder tirar endavant, no varen poder fer res. Jo, i encara estem amb això.
2: Però vostès fa setmanes que sabien això, que havia passat aquests filtres i que tenien aquesta actuació. O sigui, fa setmanes, després del procediment posterior, que vostè el sap de sobre i sé que es complexa, què costava? Perquè jo a dia d'avui l'únic que he tingut ha estat un WhatsApp demà una reunió del Capitol. Jo vull tenir un curs de formació que no podria fallar. No he pogut anar. Ha vingut un company meu.
3: Quan han pogut han fet la reunió, jo crec que han donat.
2: Aquestes setmanes m'ha dit
3: que un exercici
2: de transparència no, a tot el passat.
3: Però és que havíem de fer tot l'altre per poder tirar endavant. Sí. Vull dir...
2: Fan un comitè de transparència antes sense...
3: No,
2: sense...
3: un comitè antifrau.
2: Com el comitè antifrau. Sí. De tot això té una seqüència.
3: Sí.
2: La seqüència primera...
3: Exactament.
2: La seqüència primera, i escolta, això no arriba, l'empresa no arriba, que és humà, i que a més moltes vegades és previsible amb aquestes obres.
3: Jo crec que era bastant amb aquesta obra, però la informació però, que nosaltres ens anava donant l'empresa
2: no
3: era la que dic. I la que dic era la que mantenia l'empresa.
2: Una carta, sabien que en fons propis per aquestes quanties tenien Can Villalonga. Bueno, que podríem dir que no. Podríem dir que no,
3: no
2: però
3: que,
2: han dit que sí.
3: No, és que varen dir que no, que sí, que no.
2: Aposta
3: a dir que no ha estat tan fàcil ni les coses s'han pensat de manera que la gent del plenari no estigui informada.
2: Més a favor, dius, que veure un decret de valdia d'aquestes característiques en aquests moments, dius, hombre, algo passa aquí.
3: Però tampoc podríem deixar de fer un procediment.
2: No, o sigui, no, això no l'hi diré mai.
3: Un decret de bon dia,
2: no,
3: si s'ha de fer dia de
2: això
3: 9,
2: no
3: s'ha de fer dia 20 o s'ha de fer dia 21, s'ha de fer dia de 9, dia 20 o dia 21, però el que hem de fer és tirar endavant.
2: Mesos que sabien que aquesta situació era
3: no, mesos,
2: i dues setmanes,
3: ja li dic que no.
2: Setmanes, i dues setmanes.
3: I que tot d'un que hem pogut hem informat. I que ho té molt bé junt, bueno, sí. I que encara mos hi ve.
2: Sí. Sí. Tenien setmanes està. Per poder informar. I no crec que sigui una forma dur una adhesió de compte d'aquestes característiques. És una adhesió de compte.
3: És una adhesió de compte.
2: Dur, però tenien setmanes per poder fer això.
3: És que és una adhesió de compte.
2: De poder-ho explicar. No, però un decret, són un decret.
3: Precisament s'ha fet via per dur l'adhesió de comptes en aquest plenari perquè tots estiguin assabentats de que hi havia això. O sigui, és que no s'ha intentat mai res. Les coses s'han fetes així com han pogut i en la diligència que s'ha pogut. I això és el que hi ha, realment.
5: Bé, estimem no dir res més. Qualque intervenció més? Vale. Passam aleshores a parets i preguntes. Comença, me pare que Unió Mollera Pollencina.
6: Pregunta número 1. En quin punt es troba la licitació del contracte de la neteja viària?
5: Senyora Campomà.
7: Esperam aquest segon semestre de 2026 treure la licitació.
5: Següent pregunta.
6: Perdona, el dit trimestre.
5: Semestre.
7: Semestre, perdó.
6: D'acord, gràcies. En quin punt es troba el procés per aclarir la titularitat del parc del Port de Pollença per a que posteriorment la Conselleria de Salut pugui iniciar les obres de reforma?
5: Senyora Maria Morro.
8: Bueno, gràcies per la pregunta, ja l'han respost en diferents ocasions, però bueno, afegirem qualque cosa més. Tal com ja m'he anat informant, si bé l'any 2018 mitjançant acord de pla ja es va posar a disposició de l'Insalut el terreny on s'ubica l'unitat bàsica de salut del Moll, la realitat física i jurídica de l'immoble en qüestió és d'haver relativament complexa. Atès que l'any 2000 se varen finalitzar les obres de construcció de l'edifici de dues plantes, inicialment, com sabem, a dalt hi havia la biblioteca, i si bé des de l'any 2012 també se va destinar a la part d'alta l'unitat bàsica de salut. Resulta que quan se varen finalitzar les obres no es tramitar el pertinent certificat final d'obra o la resolució de la declaració d'obra nova per procedir a la seva inscripció a l'inventari i al registre de propietat com disposa la normativa. Sol figura en el catastre de superfícies construïdes l'edifici en qüestió sobre la totalitat d'un bé immoble amb una única referència catastral i en el que hi ha també altres usos, com són instal·lacions esportives, educatives, etc. Construïdes des de temps immemorials sobre les quals tampoc se va dur a terme aquest tipus de declaració d'obra nova ni s'ha fet cap parcel·lació o divisió sobre la mateixa finca. Esperant que des dels serveis tècnics municipals es puguin anar depurant i concordar la realitat física amb la jurídica, que pel que s'ha exposat és una qüestió complicada per poder fer en forma legal la cessió de dit edifici que a dia d'avui no consta l'inventari ni el registre de propietat pels motius exposats. Però sí que és vera que ja han tingut diferents reunions amb l'IMSALUT i tot d'una que aquest tema se puguin aclarir, ens tornarem posant contactes amb ell per mirar d'iniciar aquesta reforma tan esperada per tothom. Gràcies.
5: Tercera pregunta.
6: Fent una passejada pel Port de Pollença és evident el deteriorat estat de les aceres de molt de carrers. Falten adoquins i les arrels dels arbres aixequen l'acera, etc. Tenen pensat fer un pla específic per arreglar les aceres?
5: Senyora Campomà.
7: Des de fa molts anys hi ha problemes estructurals de les aceres, perquè crec que aquestes qüestions que vostè esmena aquí, sobretot d'usar de les arrels que aixequen, és una qüestió que ja fa anys. Nosaltres intentem seguir fent feina, millorant el que podem i intentem actuar en celeritat, sobretot en les incidències que hi ha risc, no? Que saben que hi ha risc de que se puguin produir accidents. En molts de casos no consideram que s'hauria de fer un projecte urbanístic. Puc xerrar, per exemple, de lo que la circunvalació de Porta Pollença, ja no em surt mai, van anir Ramon de, bé, un nom que tampoc ningú el coneix, quasi ningú, que va des de l'hidroavió a l'estació de Busos. En final, això és una acera molt estreta, mai s'haurien d'haver sembrat els arbres d'aquesta manera, perquè és que no pot passar un carretó, no pot passar una... I clar, el que s'haurien de fer és precisament un lloc que on hi ha els arbres més amples, més grossos, però és quasi impossible si volen continuar que la gent passi. Per tant, s'hauria de fer un plantejament d'ampliar la vora via o per la part on hi ha els aparcaments o per la part encara que és zona verda. Per tant, en aquests casos... crec que se necessitarà en un futur fer un projecte urbanístic, però nosaltres intentem actuar la màxima celeritat possible.
0: Moltes gràcies. Següent pregunta.
9: Número 4. Durant les darreres setmanes s'han duit a terme competicions de Hyrox al Col·legi Esportiu de Pollença. Algunes de les proves de l'esdeveniment consistien en arrossegar pesos damunt de la gesta del camp de futbol. Abans d'autoritzar aquest esdeveniment, es va elaborar algun informe o estudi tècnic per avaluar els possibles danys que aquestes activitats podrien ocasionar a les instal·lacions municipals?
0: Com que era el senyor Tugore, xerrà...
10: Sí, el senyor Tugore s'ha hagut de sortir per temes personals, però m'ha deixat la resposta que li giré. Aquesta prova d'esport híbrid es va implantar després d'una prova pilot i d'una valoració tècnica que va concloure que el seu desenvolupament no provocava danys a la gespa artificial. A més, es va demanar que l'organització va contractar una assegurança de responsabilitat civil per cobrir possibles desperfectes a les instal·lacions. També es van realitzar enregistraments de vídeos i fotografies abans i després de l'esdeveniment per comprovar l'estat de la instal·lació. Com a resultat, podem afirmar que la gespa no ha patit cap dany i que la prova es va desenvolupar amb un gran respecte a les instal·lacions municipals.
0: Següent pregunta.
9: Gràcies. Número 5. Quin tipus de contracte o permís s'ha donat a l'empresa que ha organitzat la competició SAC Series el passat 5 i 6 de juny, que vull dir que és la mateixa competició de la pregunta?
10: Sí, també li respondré jo. La resposta del senyor Tugore és que l'empresa organitzadora va pagar la taxa per a l'utilització de les instal·lacions.
0: Següent pregunta.
9: Número 6. Finalment, després d'anys d'espera, s'ha repintat l'escultura de l'hidroavió de la rotonda del Port de Pollença. Una vegada vistos els acabats, consideram que el resultat no és l'esperat. Té previst l'Ajuntament requerir l'empresa que va realitzar les feines que revisi els treballs i n'esmeni les deficiències?
7: Bé, això estic d'acord amb vostè, que aquest estava molt deteriorat. Nosaltres vàrem arreglar les bases, ja se varen arreglar les potes, diguem, de lo que és l'hidroavió. Això ho va fer una empresa i ara pues, se va fer el repintat. Jo el que li puc dir és que la persona que l'ha pintat, el senyor Chacón, des del primer moment se va posar en contacte i va estar assessorat tot el temps per la persona que va fer l'escultura, en Víctor Candela, des del primer moment. Va emplear les pintures que ell li va dir, colors que ell li va dir, va la tècnica que li va dir per telèfon perquè no tenia res escrit i a part d'això li va demanar fotos, no han lograt tenir cap foto de l'original, perquè aquest hidroavió ja havia estat repintat, inclús m'ho pareix que havia estat repintat per l'empresa del senyor Nevado, que jo també no sé com ho varen fer, perquè si no hi ha fotos de l'original, ningú sabia com s'havia de fer. Per tant, va seguir concretament totes les instruccions que el senyor Víctor Candela, que és aquest militar que crec que ja està retirat, que està, per mi viu a València, i que l'escultor original i que la va indicar, per tant, per nosaltres ha complit el que li varen demanar, que era seguir les instruccions i l'assessorament de la persona que havia. Ara l'únic que falta per s'ha fer un fregat ben fregat perquè estava molt rovellat, un tractament de l'òxid i ho repintat evidentment, i ara falta una protecció incolora perquè duri més temps. Això mirarem quan tinguem disponibilitat de tornar a posar els andamios o el que el camió de la brigada pugui ajudar a fer aquesta feina, i és el que mos queda pendent.
0: Següent pregunta.
9: Número 7. Des de fa una setmana s'ha implantat el nou sistema de recollida selectiva i nombrosos veïns han expressat queixes per la manca d'organització. La informació contradictòria facilitada pels educadors ambientals i pel personal d'EMSET, així com per les incidències en la recollida de residus dins les zones on el servei s'hauria de prestar amb normalitat. Té previst l'Ajuntament revisar aquestes incidències i adoptar les mesures necessàries per corregir
6: les deficiències detectades i garantir un funcionament adequat del servei?
7: Bé, jo vull recalcar aquest canvi de model de recollida de residus. És una passa de gegant en el nostre municipi, perquè fa molt de temps que no s'havia fet cap millora en el servei de recollida de residus. Hi havia un pla director de residus que estava dins un calaix, moltes propostes de canviar camions que estaven pendents de licitació i que estaven a la cua, perquè ja problemes en la contratació d'aquest ajuntament no venen d'aquesta legislatura, venen ja d'abans i sempre quedaven a la cua. Per tant, jo vull destacar i vull posar en valor aquest més de 2 milions d'euros d'inversió per fer aquest canvi de model amb camions i en sistema. Val. Bàsicament, aquest canvi de model, a part de canviar camions, contenedors, és la recollida de la matèria orgànica. Mira, jo li diré, dels 53 municipis de Mallorca, 39 ja tenen recollida de matèria orgànica. 39, més d'un 80%. No? Això crec que nosaltres ens hem de sumar, ens havíem de sumar, perquè a part de que és un problema de que la legislació ho demana, és un problema de compromís a la sostenibilitat del nostre planeta. No? El rebuig té més d'un 40% de matèria orgànica, per tant, és important que si podem estalviar-nos aquestes tonelades, enviem a tirme cremar de rebuig a l'any més de 10.000 tonelades. Si d'aquestes 10.000 tonelades, 4.000 els podem enviar que no mos cobri tirme aquesta odobés que cobra per cremar i no se cremin, o sigui que hi ha un doble benefici en preu, en dobbés per poder reinvertir en un servei i en salut perquè no se crema una cosa que se pot reutilitzar. I aquí vull aprofitar per dir que per la gent que té dubtes, perquè les diverses vegades hi ha coses per al carrer i coses per les xarxes, a tirme la matèria orgànica se converteix en compost. I si no, hi ha programes, intentar demanar-nos informació, però el compost és molt important i té tot un programa de distribució. Però aniré volia fer aquest incís, perquè hi ha moltes preguntes de tots els grups relacionades amb aquest tema, i ara li contestaré més el que vostè m'ha demanat. Més enllà de que hi hagi, cal que fem un puntual, nosaltres no ens costa que s'hagi donat informació contradictòria, així li puc dir. El servei en aquest moment se presta en normalitat i les incidències normals i pròpies que se fan fa 15 dies, i se van solventat, fa 15 dies que m'han posat en marxa un nou sistema. Nosaltres ja sabíem que hi hauria incidències. Les incidències són mínimes. Nosaltres hem de dir que la recollida de la resta de fraccions no s'han canviat. Per tant, considerant que les mesures que s'han adoptat per corregir aquestes deficiències i són les que toca i el servei funciona en total normalitat. N'han resolt aquest. I això és un poc el que, quan se comença una nova manera de fer les coses, han de tenir un poc de paciència i posar en marxa tot. Nosaltres pensau que hi ha dos educadors que van informant a la gent, van fent tant sigui establiments com privats i de qualque manera intentant donar la marxa i des d'ahir en cert mateix per les xarxes, si se telefona, etc etc. I les reunions que han fet és per informar a tots els veïnats. Per tant, estem totalment a la disposició de veïnats a veïnats. I vull aprofitar també per dir que a vegades només veiem les incidències, només veiem les coses que no funcionen bé. Jo aquí vull agrair a tots els veïnats i veïnades que ho fan bé. I som molta gent. Molta gent que ho fa bé. Per tant, des d'aquí, un nostre agraïment per la seva implicació.
0: Jo simplement voldria dir dues coses. Una, si vostè analitza tots els canvis que ha hagut de recollida en altres municipis, les primeres setmanes sempre són setmanes on hi ha algun tipus de problemes al respecte. I crec que realment les incidències que hi ha, algunes s'han solventades, algunes s'estan solventant. I també li diré dues coses. Jo, al marge de tot el que s'ha fet, jo vull agrair sobretot a uns treballadors d'Enser, la feina que estan fent, que a vegades han hagut de sofrir algun tipus de crítiques que potser no els corresponen a ells, perquè crec que és una feina que a vegades és una mica difícil, a vegades no és agradable, i crec que ha estat una feina conjunta en què a poc segur que aniran normalitzant un servei que és bo per a Pollença i és bo per al medi ambient, estic convençut. Següent pregunta.
11: Número 8.
6: S'han registrat nombroses queixes de veïns pel fet de que la recollida d'envasos només es du a terme un dia per setmana, una freqüència que molts consideren insuficient, sobretot pels negocis. Considera l'Ajuntament que aquesta freqüència de recollida és adequada per cobrir la necessitat del municipi? Té previst revisar-la i, si escau, ampliar els dies de recollida?
7: Bé, miri, el coparticular es recull un dia d'envasos, com s'ha vengut fer sempre que, des de que heu porta a porta. Només s'ha de recollir un dia i s'ha continuat fent igual. Dic, perquè amb això no hi ha hagut canvi. L'únic canvi que hi ha hagut és que se recollien 4 dies de rebuig i ara són 5 dies de rebuig. Ara ho tinc apuntat una altra bossa, però ara hi ha 4 dies de matèria orgànica i un dia de rebuig. Vull dir que al final el dia d'envasos no s'ha canviat. I després, per als establiments, els envasos se recorreixen 2 dies a la setmana, no és, com vostè diu, un dia. Se recorreixen el dilluns i el dijous.
0: Següent pregunta.
6: L'Ajuntament d'Alcúdia està fent una campanya de tractament intensiu pel control de paneroles al clavegueram municipal. Té pensat aquest consistori fer el mateix de Pollença?
0: Segur que en poma.
7: Bé, la veritat és que hi ha un contracte amb una empresa que fa el control de plagues en el nostre municipi i bé, té previstes per cada any unes 60 actuacions, siguin de retenció, desinsecció, moscars, processionària, etc. No? I bé, nosaltres el que fem és, hi ha una programació de fer quasi 4 en temes de retenció i desinfectació, 4 campanyes a l'any, o sigui, a cada tant a Pollença com a Nomoll, 3 a Pollença, 4 a Sant Vicent i 4 a Nomoll, i després encara hi ha, diguem, el que se diríem, i després 2 campanyes també per el que són enllumenats i zones, diguem, de bona semàfor, perquè és que normalment aquest tipus de d'insectes, perquè de qualque manera se fiquen a dins tot el que l'ha enllumenat, allà on hi ha totes les tuberies d'enllumenat, per tant, també s'ha de fer tractament. I després hi ha també una sèrie de programes que al final n'hi ha previstos la possibilitat de que n'hi hagi 4, 5, 6, 7, 7 campanyes extraordinàries puntuals quan detectam que de qualque manera hi ha una incidència més elevada del que se suposa, doncs se fa un tractament extraordinari a una zona concreta.
0: Següent pregunta.
6: Número 10. Hem pogut comprovar que s'estan condicionant diversos aparcaments de Pollença. Té previst l'Ajuntament dur a tenir actuacions similars a l'aparcament situat al costat de l'Autònoma del Gall? En cas afirmatiu, quin és el calendari previst per aquesta actuació?
0: Sí, efectivament, no només s'estan adequant o estem acabant d'adequació, sinó que segurament, si no hi ha cap problema, dimarts de la setmana que ve, comencem amb aquesta adequació.
6: Gràcies. A conseqüència de la caiguda de flors dels arbres, nombrosos passos de vianants i valents han quedat coberts per una capa que enfosqueix la superfície i en dificulta la visibilitat, amb el conseqüent risc per als vianants com a pels conductors. Té previst l'Ajuntament dur a terme tasques de neteja d'aquests elements per tal de garantir-ne la correcta visibilitat i millora de la seguretat viari?
7: Bé, això és un succés cada any, més o menys en la mateixa temporada. És una sèrie de carrers, sobretot d'Omoll, que tenen aquest tipus d'arbres, aquestes jacarandes que fan aquesta flor, que al final fan aquesta espècie de líquid de reina que queda, que embruta, perquè la veritat és que s'aferra. Jo crec que ja queda a punt d'acabar aquest període i nosaltres hem intensificat la neteja de tots aquests carrers i quan sigui definitivament que hagi acabat aquest període encara insistirem més perquè tot quedi el més net possible com abans. Jo vull dir que això és un problema que no només passa a Pollença, és un problema. Palma també té una sèrie de carrers que té molt de problemes, crec que Inca també, hi ha una altra sèrie de municipis, inclús que hi ha un article en el Diari de Mallorca que els diuen l'alien de Palma en aquest problema. Vull dir que és un problema general que hi va haver un moment donat que segur que se va posar de moda fa unes dècades posar aquest tipus d'arbre i que realment no és positiu perquè dona unes complicacions de manteniment enormes. El pla d'arbrat que s'ha fet des de l'àrea de medi ambient preveu que quan s'hagin de reposar aquest tipus d'arbre ja no se reposin amb aquest tipus d'arbre precisament per evitar aquests problemes.
0: Molt bé. Ah, no sé si tots el PI o el Partit Popular.
11: Tots el PI.
0: Tots el PI.
12: Bon vespre. Pregunta número 1. Hi ha molta gent que troba dificultats amb el canvi de gestió de residus i la recollida porta a porta. Consideraria la regidora de Medi Ambient adient una campanya pedagògica també porta a porta?
7: Bé, jo el que li puc dir és que aquesta campanya s'està fent i ja s'ha fet. Vull dir, s'han dedicat molts esforços i mitjans. Primer, per informar els ciutadans i negocis. Quan se va licitar tot aquest nou programa de residus, se va licitar un lot número 7 que incloïa tot el que són les campanyes durant un any i que disposant de dos educadors que fan feina precisament per informar, han fet feina per les reunions que ha fet a l'Arbeinats, per distribuir el que són cubells. Ara, diguem-ne, porta a porta per explicar les incidències en Obeinats. Després també en els establiments, perquè també a la vegada aquest nou canvi de recollida de matèria orgànica també s'ha fet ara en un centre de pollença, en els establiments, diguem, bars i restaurants, i en diversos comerç. Per tant, nosaltres considerem que he dedicat molt, i continuarem dedicant molt d'esforços en aquesta campanya.
0: Següent pregunta.
12: Pregunta número 2. Ens poden indicar quin ha estat el cost de la campanya d'Enser Visc a Pollença i per què no s'han destinat els mateixos recursos a informar la ciutadania sobre les modificacions de la taxa de residus vinculats a la inspecció tècnica de residus?
7: Bé, com li he dit, aquesta campanya d'Enser Visc a Pollença forma part del mateix lot. Mira, se van licitar un lot 7, com li vaig dir, i en aquest lot 7 hi havia, diguem, la campanya aquesta de logos o el que pugui, per xarxes, i també, però la campanya dels esforços principals era en personal educador que pugui, diguem, fer aquesta feina, diguem, d'informar i d'assessorar a tot, tant siguin particulars com siguin establiments. També és vera que s'ha fet una campanya intensa per xarxes i per la ràdio, per mitjans locals, i bé, de qualque manera, aquest lot se va adjudicar a març de 2026 per 172.000 euros i busques, i com li he dit, com el que se dedica és a educació ambiental, implantació, seguiment del contracte, de subministres, servei per la implantació i també la inspecció tècnica de residus. Vostè el que demana és perquè no varen, entenc jo, que varen trobar insuficient quan se va donar a conèixer el que era per accedir a la bonificació de l'inspecció tècnica de residus. Bé, nosaltres crec que varen fer molta difusió. Si varen adherir 600 entre particulars i establiment. No? Intensificarem aquesta campanya el proper any, ara aprofitant, important, les persones han de saber que per adherir-se a aquesta bonificació ho han de fer els tres primers mesos de l'any, de gener a març. Per tant, aprofitant aquí, però de qualque manera sí que l'interès és que s'adheresqui el màxim de gent possible, per tant, intensificarem aquesta campanya.
0: Següent pregunta.
12: Pregunta número 3. Quin és el percentatge d'execució del contracte de neteja viària durant els primers 5 mesos de l'any i quines incidències o penalitzacions s'han tramitat?
7: He de dir que no he entès massa aquesta pregunta, perquè jo crec que el seu grup ho ha de conèixer molt, molt bé, que ja no hi ha contracte. Primer, que ja no hi ha contracte. Però en qualsevol cas, jo he de dir que sense haver contracte, l'empresa en aquest moment que dona un servei de neteja viària fa tot el que pot a els mitjans que té i en el que de qualque manera, de manera en precari, per dir que mos dona aquest servei, sense haver un contracte nou, i jo crec que si li tenen de dir quin tant per cent o primers 5 mesos, pues, el que li pertoqui, el 100% de lo que pots fer. I quines incidències? Crec que no han tingut en cap cas incidències diguem, justificatives de que pogués haver una penalització, a part de que no la podríem aplicar perquè no tenim contracte. Però sí que li vull dir que el que han fet és, perquè nosaltres sabem que aquest contracte està caducat fa més de 12 anys, per això ja hi ha hagut preguntes que deien que intentaran treure la licitació aquest segon semestre de 2026, però sí que és vera que des que vàrem arribar a 2023 el que han fet és fer reforços de baldets, de neteges en baldets de tots els carrers de carrers del nostre municipi. Per tant, hem intentat reforçar aquest servei i vull agrair des d'aquí la col·laboració de l'empresa per fer-ho.
0: Següent pregunta.
12: Pregunta número 4, aquesta ja ha sortit. Per quins motius es troba gran part del municipi de Molla en un estat evident d'abandonament? Quines actuacions concretes pensen dur a terme per millorar el manteniment de la imatge?
7: Bé, nosaltres contínuament intentem millorar la imatge de lo que és un moll i tot el municipi, perquè jo a vegades penso que, no sé si és perquè morfitzam tant en un moll, però està bé, jo soc com a delegada de moll, estic contenta que tots morfitzem en un moll i estiguem pendent, però bé, jo crec que sí que és vera que el que a vegades dona molt mala imatge és que tenim un problema d'incivisme en un contenedor, i això sí que és cert, i bé, intentant fer campanyes i intentant fer tot el possible per en casos de que n'hi hagi, retirar un màxim aviat aquests voluminosos, intentant, hem millorat la recollida de voluminosos, hem intentat i hem de fer més feina, però de qualque manera, nosaltres he de dir que si una de les coses que jo com a delegada de regió de Moll i també com a responsable de l'àrea de serveis li puc assegurar que totes les línies verdes, totes les peticions, totes les qüestions que se puguin fer per millorar la imatge i la situació d'un moll se fan amb la màxima celeritat possible.
0: Següent pregunta.
12: Pregunta número 5. Ens poden indicar quines actuacions s'han realitzat i en quin estat es troba el desplegament del pla d'accessibilitat del municipi? En aquest sentit, té previst l'equip de govern elaborar un pla municipal d'eliminació de barreres arquitectòniques amb actuacions caracteritzades i pressupostades?
7: Bé, jo aquest pla d'accessibilitat, no sé, no el desconec. No sé, se suposa que com fa la pregunta sembla que vostès varen aprovar un pla d'accessibilitat, però jo no el conec. No sé, en aquest sentit diu que si farem un pla municipal d'eliminació de barreres, contínuament intentem millorar la situació de les voravies i allà on hi ha problemes. Allà on ens ho demanen, també és vera que tot necessita també la seva, el seu tràmit perquè han demanat informe a la policia i perquè també rebaixar les aceres a vegades també implica pues, que a vegades també crees un problema afegit també a la gent que té problemes d'accessibilitat, perquè també tenir unes aceres com si fossin les zones de no sé on també s'ha de plantejar, també és un problema. Per tant, hem de jugar un pot que això, no només hi ha un informe, nosaltres intentem que hi hagi aquests informes de la necessitat social d'aquesta petició, igual que de policia que vagi raonable que allò se dugui a terme. Però en qualsevol cas, sí que és vera que crec que aquest ajuntament en un futur hauria de tenir un pla d'eliminació de barreres arquitectòniques. Jo crec que vostès intentaven eliminar-les i nosaltres continuem intentant eliminar-les el màxim possible.
8: Bé, jo l'únic que volia afegir és que a part d'aquestes actuacions que se fan des de l'àrea de serveis sí que hem millorat molt l'accessibilitat en els espais públics i ho seguirem fent perquè les festes i

0: allà o del Consell Insular, i crec que nosaltres sí que és vera que des de l'àrea de medi ambient el que s'intenta és millorar el que són oputs en aquest moment de recàrrega de vehicles elèctrics que estan a la, diguem, en els espais públics que tenim en el nostre municipi. Estem a punt, estem en contacte amb la MELIP per millorar, ja està bastant tancat el que és un nou conveni. També és vera que se fa feina amb una ordenança de preus, perquè crec que el just seria que també s'hagués de pagar, perquè fins ara tots aquests punts de càrrega de vehicles ha estat gratuït, per tant, de qualque manera, tots els pollancins i pollancines pagar tot el que és la recàrrega de vehicles en els espais públics, això ja molt de llocs ja és pagant, la MELIP ja té un reglament, etc etc. Pues, treballem per la millora d'aquest punt de recàrrega amb espai públic des de l'àrea medi ambient i bé, esperam que pres que us puguem dur, diguem, un avanç amb aquesta matèria.
1: Següent pregunta.
2: Pregunta número 7. Quan es posarà en marxa el procés de pressupost participatius i quin criteri s'utilitzaran per seleccionar els projectes que es podran executar a la partida prevista?
1: Senyora Xemana.
3: Miri, ara mateix encara no estan aprovat de forma definitiva el pressupost. Per tant, després també hem d'esperar les possibles al·legacions que hi pugui haver en aquests pressupostos i llavors ja s'establiran tots aquests criteris que vostè m'està demanant.
1: Una següent pregunta.
2: Pregunta número 8. Davant les reiterades queixes dels veïns per la presència de clots i vegetació descontrolada que comprometen la seguretat de vehicles i vianants als camins del municipi, quines actuacions concretes en terminis i pressupost preveu executar l'Ajuntament per solucionar aquesta situació?
1: Senyora Campomà.
0: Bé, per el que fa referència a clots, per distingir les dues coses, nosaltres no tenim externalitzat el servei, ho fem directament des de l'àrea de serveis a la brigada. Ja n'hem fet bastantes actuacions, segurament no han arribat a totes les peticions, però bueno, ho intentem. Ara hem de reconèixer que és un mal moment perquè en tantes festes tenim poca disponibilitat i a més el més complicat, però sí que és vera, per lo que fa també a lo que és la vegetació de camins, sí que tenim externalitzat en els jardiners de lo que són de la nostra zona, hi ha encomanades molt de camins. També és vera que els dificultors a vegades que tinguin disponibilitat, així com nosaltres anem encomanant, per tant, a vegades s'han d'esperar una mica perquè ho facin, però bé, tenim present i insistim perquè se facin el més aviat possible.
1: Següent pregunta.
2: Pregunta número 9. Hem segut que l'Assemblea de Baldes han informat que la rotonda de Cala Sant Vicenç està en redacció, amb el compromís de que aquest semestre quedi enllestida la redacció de la mateixa. Ens poden informar el senyor Balla de quin coneixement té de l'estat dels projectes de la rotonda?
4: De veritat és que, tot i que des del primer moment he fet reunions presencials, online, telefonades amb el Departament de Carreteres, amb el president del Consell, amb el conseller de Mobilitat, amb el director insular, amb el cap de departament, he fet reunions que m'han mostrat mapes i esquemes, li puc assegurar que i és veritat que la passada legislatura no s'ho va fer, però ara n'hi ha uns altres que governen i per tant les responsabilitats són del que governen. Jo li puc dir que realment fins ara l'únic que ens han dit és que apareix que a final d'aquest any hi haurà la possibilitat que se pugui licitar la rotonda que hi haurà anant a la Cala Sant Vicenç. La possibilitat. Això és el que va dir el director insular de carreteres a la darrera assemblea de Baldes i Baldeses, que ho va dir, ho va afirmar, però jo no he vist cap paper. Com que he vist tant de papers a les reunions, i no sé si és perquè hi ha altres municipis que ens han passat per davant, que sembla que sí, o realment que els avantprojectes que hi havia no han estat prioritzats, però jo confio que com a mínim a final d'enguany se pugui licitar una rotonda que serà complicada perquè a més s'ha de fer expropiació d'un tros d'una finca que hi ha allà i quan hi ha expropiació les coses sempre són més complexes quan si realment només s'utilitza la carretera que hi ha, no? Com per exemple de Crestaig, que quasi ha estat una cosa realment petiteta, si ho tenc que dir d'aquesta manera.
2: Per aquí va, ens poden indicar en quin estat es troba el desenvolupament i la justificació de les ajudes del Fons Europeu de les Millores Turístiques?

0: en les quals hi ha un capítol.
1: Senyora...
0: Això, ja està. Ja.
2: Bé, crec que això ja realment ha quedat contestat i discutit i debatut en el punt 21 de l'ordre del dia.
1: Bueno,
2: si voleu saber més, també ho poden dir.
0: Ja passarem a veure.
1: Seguim, Partit Popular.
3: Sí, primera pregunta. Teniendo en cuenta lo previsto en el Real Decreto Ley 13 de 2026, BOE 135 de 3 de junio de 2026, que el Ayuntamiento de Provincia cumple los requisitos de la Ley Orgánica 2/2012 de 27 de abril, artículo 32, ¿qué importe del superávit se prevé destinar a inversiones en vivienda y qué actuaciones concretas se impulsarán, como la adquisición de solares, la promoción de vivienda pública o la rehabilitación de inmuebles y en qué plazos?
1: Moltes gràcies per la seva pregunta, senyor David Alonso. És evident que aquest decret fa poc. Vull dir que vostè pensa que és així i vostè sap que és molt complicat. Però li diré un parell de coses. Nosaltres sí que hem fet, crec, una política d'habitatge bastant en positiu. Per una part, van primer fer un conveni a l'IBAVI, que dos pisos d'Ucaroti, que s'utilitzen per situació de problemàtiques socials. Estan fent ara, diguem, la casa que hi ha en un carrer Rosovell, que em va de sortir perquè la casa amenaçava ruïna i, per tant, en perill per als usuaris d'aquesta casa, que en aquest moment s'està fent la reforma i que suposarà, crec que és una inversió, si no m'equivoco, de més de 300.000 euros, és a dir, per tant, hi haurà dos habitatges i crec que això crec que serà positiu, a vegades perquè necessitem aquest tipus de vegades per situació de vulnerabilitat. La tercera de les accions és, evidentment, un conveni, que aprofito per dir que si no hi ha cap tipus de problema, dijous a les 11 en aquesta sala d'actes, sala de plens de l'Ajuntament, s'exposarà per part del conseller i jo mateix un projecte de 28 pisos de Gomà, i que ha estat una acció en què hi ha hagut una bona coordinació entre el govern de l'Illa Balear i l'Ajuntament per tal de tenir un objectiu comú, que és posar pisos de lloguer a disposició de la gent de Pollença. A més, se va fer per unanimitat tots els criteris i crec que això és positiu. Tenim, evidentment, també tota la qüestió de la unitat d'acció 15, que hi ha un solar que serà per fer pisos de protecció oficial, que han tingut reunions amb els promotors perquè sabien que se poden fer, no és segur, però una vintena de pisos de protecció oficial de lloguer i crec que serà una altra resposta significativa. Per tant, aquest decret l'han d'estudiar, l'han de mirar exactament i a partir d'aquí prendre les decisions que siguin oportunes.
3: No, jo no he fet crítica de la política de vivenda, ni molt menys. Aquest Real Decreto és novedoso perquè te deixa agafar dos vets del superàvit i dedicar a vivenda. Però, només era per això. Per
1: si no, jo ja ho sé perfectament. Va. Però li he volgut fer una introducció dient que encara no sabem perquè hem de tenir clar quins remanents o no se poden utilitzar. I això no és tan fàcil, tot i que hi estan treballant, hi ha distints projectes, aquesta qüestió que vostè diu de l'habitatge és un tema que, evidentment, hem de saber què hem de fer i com ho podem fer, perquè no només és un tema de comprar, és molt més complex, però bueno, és una qüestió que estem aquí.
3: Gràcies per la resposta. Teniendo en cuenta, número 2, teniendo en cuenta la resolución del consejero de Turismo, Cultura y Deportes por la que se aprueba la convocatoria de subvenciones destinada a entidades locales para financiar la adquisición de inmuebles de titularidad privada en zonas turísticas de las Islas Baleares, publicada en el BOIP 7 de octubre de 2025, ¿qué proyecto presentó este equipo de gobierno a dicha convocatoria? Orientada a la adquisición de inmuebles y actuaciones de despojamiento, regeneración, renaturalización o creación de vivienda pública. Y en caso de no haber presentado ninguno, ¿cómo justifica haber dejado pasar una línea de financiación estratégica para reducir la presión turística y mejorar el acceso a la vivienda en el municipio?
1: Senyor Toni Cànoves.
4: Sí, gràcies per la pregunta. Bé, projecte no en vàrem presentar cap en aquesta resolució, tot i que la vàrem estudiar, perquè aquesta convocatòria no està pensada per pobles com Pollença. Es tracta d'una... No, ara li diré perquè és una línia d'ajut per aquí immobles de titularitat privada que hagin estat empleats per establiments turístics o de restauració i no és el cas de Pollença. No tenim aquest tipus d'immobles que estiguin a la venda amb aquesta finalitat. A més, aquesta resolució, així com ve la puntuació de repartiment de la convocatòria, està pensada exclusivament persones saturades o de reconversió, que el Vià, Platja de Palma, Arenal, que ara millor, Sacoma, Can Picafort, totes aquestes zones que ja estan declarades de reconversió o saturades, que tenen moltes places hotelers, edificis obsolets, i que l'objectiu de reconvertir aquests edificis o llevar-los per guanyar zones. A més, amb aquesta qüestió, es passa un poc amb els ITS, fa més d'un any i mig que estem pendents d'una reunió que han demanat reiterades vegades, tant tècnica com política, amb el senyor Pedro Mas, que és el director insular de turisme, perquè ens expliquin com han de fer, per si ens interessa o no, declarar-nos zona saturada de reconversió. Ens van dir que ens van comprometre a fer-nos aquesta reunió per explicar-nos si realment Pollença és un poble que s'ha de declarar d'aquestes característiques, perquè després veiem que totes les convocatòries que treuen, igual ens passen els ITS, que les prioritats són per aquestes zones. Per tant, també ens dona un poc que pensar. L'ITS també, ja l'any passat va passar, que tot el repartiment que fan és en aquestes zones que estan declarades. I nosaltres volíem saber què suposa per un municipi per estar declarat. Però aquestes convocatòries per comprar aquests edificis estan pensats per aquestes ciutats. Aquí no hi ha ni aquests immobles per comprar, ni hi ha aquesta necessitat ni d'esponjar ni de créixer, perquè això està pensat per zones amb grans places hoteleres i grans hotels, no com un municipi com Pollença.
3: Gràcies per la resposta.
1: Següent pregunta.
3: Número 3. ¿Ha supervisado el equipo de gobierno la instalación reciente de una escalera en el patio de CEIP Costa Llobera? Y caso afirmativo, ¿cómo justifica que presente cantos vivos potencialmente peligrosos para el alumnado de corta edad y qué medidas piensa adoptar para garantizar su seguridad?
1: Señora María José.
5: Jo no tinc constància de cap instal·lació de cap escala, però a més és que he demanat a la directora i és que ella tampoc sap de què li estan xerrant. Per tant, no sé si vostè pot concretar, especificar, perquè que la directora i tot no sàpiga a què se refereix, tenim un problema.
3: Li enviaré les fotos.
5: Perfecte, i doncs li agrairé.
1: Següent pregunta.
3: Número 4. ¿Por qué se ha decidido imponer un cambio tan radical en el sistema de recogida de la noche a la mañana sin haber realizado previamente? Llegiré las preguntas, pero lo donaré en poder.
6: ¿Perdón?
3: Llegiré, pero lo donaré en poder. Las respuestas, ya lo he contestado. Creo.
6: No necesita que él se respongui.
3: No, si me ha de responder lo mateix, si hay alguna novedad. Bé. Un cambio tan radical en el sistema de recogida de la noche a la mañana sin haber realizado previamente una campaña informativa rigurosa, clara y directa en cada hogar de nuestro municipio. Lo dan por 5. ¿Considera este equipo de gobierno que dejar la basura tirada en las puertas de las casas por el mero hecho de no usar el cubo indicado es una política aceptable de gestión pública, en lugar de haber apostado por la pedagogía y flexibilidad? Al menos al principio. Lo damos por respondido también. 6. ¿Va a rectificar de inmediato este ayuntamiento y ordenar en ser que retire los residuos mientras se establece un periodo de adaptación razonable, demostrando la mano izquierda y la empatía que los vecinos de Puyensa merecen?
6: També li faré una puntualització que abans he dit que no trobava manera que abans, en el porta a porta, se recollien 3 dies de rebuig i ara el que feim és recollir un dia de rebuig, però hem afegit 4 d'orgànica. O sigui que en realitat hi ha 2 dies més de recollida del que abans formava part del rebuig, també perquè s'entengui, no? Vull dir, perquè les altres fraccions, les freqüències queden igual.
1: Següent pregunta.
3: Gràcies. 7. ¿Cuál es el estado actual del proceso de licitación del bar del Polideportivo de Pollença? ¿Y por qué motivo se ha vuelto a dilatar la adjudicación de este servicio público esencial para los usuarios?
1: Señora Cati, ¿qué es la Cati? Cati Carbonell.
2: Bueno, jo contestaré perquè aquesta pregunta és un poc a mitges entre el senyor Tugores i jo.
1: Serà un poc més fort, si vols. Perquè tu ets molt forta quan vols.
2: M'ho duguis sopa, si vol. Bueno, que la contestaré jo perquè el senyor Tugoret se n'ha hagut d'anar i és un poc a mitges entre ell i jo. En quin estat actual està el procés de licitació del bar de poliesportiu? El senyor Tugoret ja va explicar en el plenari passat que el moment en què estaven era que s'havien demanat l'estudi econòmic i un plec de prescripcions tècniques per veure, per iniciar la licitació. Aquests dies s'han rebut, aquests dies crec que era ahir, s'han rebut el plec i l'estudi econòmic. Per tant, ara toca estudiar, mirar a veure si hem de rectificar res o no i fer tota una sèrie de recerques en els temes d'inversions que s'han posat, però llavors es posa en marxa el procés de licitació. Jo personalment me sap una mica de greu el que ve després d'aquesta pregunta, que és la qüestionar si us serveix de... si el procediment compleix estrictament amb la legalitat vigent. Però jo crec que aquí tenim una sèrie de tècnics, tant de contratació com de secretaria, com d'intervenció, que vetllen precisament perquè es compleixi això. Per tant, m'apareix que posar en qüestió una cosa com aquesta és una mica lleig, si més no. Perquè supos que se refereix a això. Vull pensar que no se refereix a una altra cosa molt més greu. Moltes gràcies.
1: Següent pregunta.
3: Ja la resposta, però la llegiré perquè la gent sàpiga a què respon. 8. ¿Puede garantizar este equipo de gobierno que los pliegos de condiciones y los expedientes de contratación cumplen estrictamente con la legalidad vigente tras los reiterados intentos fallidos y la declaración de licitaciones desiertas que mantienen la instalación en actividad? Iba un poco por la parte de que queda desierta, no la legalidad.
2: Bé, a l'altra banda, la segona pregunta de la primera part de la pregunta és... ¿Puede garantizar este equipo de gobierno que los pliegos de condiciones y los expedientes de contratación cumplen estrictamente con la legalidad vigente? A mi m'apareix que això es posa en qüestió la feina que s'està fent en el diferent departament que intervenen en el plec i en els expedients de contratació. I en aquest sentit li he contestat. Ja que m'ha llegit la segona part de la pregunta, també li contestaré. A la segona part de la pregunta... ¿Qué medidas de fiscalización se están adoptando esta en regla y evitar la falta de previsión y el desinterés de la gestión local sigan privando a los deportistas? Creo que eso es... Pero eso, la mateixa pregunta, perdona. Es la... No, no, eso es la pregunta 7. Sí, David.
3: Ah, pues oído...
2: És la pregunta 7.
3: La tens malament perquè la vaig... Però
2: la pregunta 7...
3: Perdona, tens raó, que la vaig sumar després.
2: Vale. Aquí, aquí s'està dient, ¿qué medidas de fiscalización se están adoptando para asegurar que todo el proceso administrativo está en regla y evitar que la falta de previsión y el desinterés de la gestión local sigan privando a los deportistas del municipio de este servicio? Una afirmación absolutamente gratuita. Perquè quan nosaltres vàrem entrar en aquesta corporació, ens vàrem trobar els bars tancats, que feia 4 anys que estava. Per poder-los posar en marxa aviat, jo no qüestiono res, només ho descric, per poder-los posar en marxa aviat, vàrem fer els terminis més curts, estrictament legals, per poder posar els bars tot d'una en marxa. El cànon que se demanava en aquell moment per al poliesportiu de Pollença eren 4.500 euros l'any i la inversió que se demanava en aquell moment eren 35.000 euros. I va quedar desert i això és el que tenim. S'ha licitat 2 vegades, totes dues en el 2024, vull dir que de gestió l'atxa res i de falta d'interès tampoc, perquè dins el 2024 se varen licitar 2 vegades aquest poliesportiu de Pollença i les 2 vegades va quedar desert. Ara tornem a estar en un altre tema, estudiam per Aerodú per més anys i a lo millor tenim més sort i hi ha qualcú que se vol presentar. He de dir que tot d'una després que s'havia acabat el tema de la licitació i que va haver de quedar tancada precisament perquè estava deserta, se varen presentar una sèrie de persones a demanar que quan ho tornarien a treure perquè a lo millor se presentarien. Bueno, en aquell moment estàvem amb altres coses, com sempre que mos atropella tot, i no varen por a treure. Ara m'estudiem un termini més llarg i a lo millor tindrem més sort. Ho estem estudiant. Gràcies.
1: Següent pregunta.
3: Diez. ¿Qué plan de contingencia específico tiene previsto este equipo de gobierno ante la proliferación de cucarachas y roedores en la red de alcantarillado? Un problema que se agrava cada verano afectando a la salubridad de nuestras calles.
1: Senyora Campoma.
6: Bé, nosaltres... Des de l'àrea de Medi Ambient, com ja he explicat a una altra pregunta, l'empresa que tenim contractada té previstes unes 60 actuacions a tot l'any de derratització, de desinsectació, de moscars i de processionària. Precisament de el que seria de derratització i desinsectació, hi ha previstes 4, diguem, en el port de Pollença, més 2 que serien de campanyes extraordinàries perquè la pugui sorgir, 3 en el nucli de Pollença, més 2 extraordinàries, a Cala Sant Vicent 4 de la campanya i una d'extraordinari, perquè normalment se concentren en els mesos d'estiu, evidentment, i també 2 de, en el que són enllumenats, zones de cables i tot això que també solava, que tenen 2 actuacions anuals, més 4 de possibles extraordinaris. Per tant, fem actuacions programades, que són aquestes, més les extraordinàries, que serien ja per inputs que veiem un pico o que detectem un pico. Però ja, és a dir, se combinen les dues coses.
3: Gràcies.
1: Molt bé, següent pregunta.
3: Sí, 11. ¿Se están realizando los tratamientos y controles de desinfección de forma estrictamente preventiva y candelaria? Esta también había sumado, a lo mejor. Sí, disculpa. Disculpar. Es que, como tenía demasiadas preguntas, luego las he juntado varias. Vale. ¿Cómo justifica este equipo de gobierno que un barco encallado en febrero siga abandonado en plena zona de baño en temporada alta, asumiendo el grave e innecesario riesgo que esto supone para la seguridad de los bañistas y qué avances reales han hecho en estos 2 últimos meses? Desde que en abril admitieron que solo estaban intentando contactar con el propietario para activar urgentemente la ejecución subsidiaria, retirar de oficio este peligro de nuestra playa y girar los costes al dueño.
6: Des de l'àrea de Medi Ambient segueix molt intensament aquest tema. S'ha obert un expedient des de costes, perquè aquesta embarcació, hi ha una diferència en les embarcacions que teníem l'estiu passat, perquè aquesta té propietari, saben qui és, s'ha declarat insolvent, li han fet una sèrie de requeriments perquè el retiri, nosaltres creiem que no els podrà executar, evidentment, perquè no té recursos, per dir-ho de qualque manera, i bé, estem en contacte amb costes per veure com al final com tancarà aquest expedient i qui actuarà, si ells haurien d'actuar d'ofici o nosaltres, perquè això al final representa molt de tot més. Pensi que les embarcacions que vàrem haver de retirar la temporada passada, crec que eren quasi 4, ens vàrem haver de gastar quasi 50.000 euros, no només en la retirada, en la descontaminació, després l'has d'un lloc on te l'han de descontaminar, per tant, és molt car. Aquest és un vaixell gros, també serà, que ara no se sap molt bé quin cost tindria, però molt elevat, però també és injust que o pollencins haguem de pagar una cosa que en la qual nosaltres ni hem donat permís per navegar, ni li hem donat, no han cobrat mai cap impost en aquest tipus d'embarcació, o sigui, no ens han donat cap benefici. Per tant, hauria de ser l'administració competent que se fes càrrec. Bueno, això és una lluita que ja coneixem, però bé, fem un seguiment molt intens de la situació.
1: Següent pregunta.
7: Las mismas actuaciones que propusimos, demostrando una preocupación.
1: Vedem de contestar. Bueno, pues li contestaré. Primer de tot, no és que hi ha contradicció ni molt manca, ni el sectarisme, senyor Alonso. I jo, quan parlo aquest llenguatge, la veritat és que no... Nosaltres, quan vostè va presentar aquesta moció, nosaltres ja teníem un pla que estàvem, planificant. I si no se va fer abans, va ser perquè hi va haver moltes pluies el mes de maig i era impossible dur a terme aquest tipus d'acció. Ja li vaig dir un moment determinat, durant la moció, que la normativa que ha aprovat el govern de les Illes Balears, primer, pàrquing de 8 mesos, primera cosa que realment a mi no he estat d'acord, i tenint en compte que quasi tots, per no dir tots, els espais que tenim, tenint en compte que hi ha espais verds, són en zones rústiques. I en zones rústiques poden fer el que poden fer. Jo crec que s'ha fet una millora. És veritat que tenim un altre projecte que no hem fet per falta de temps, perquè ho farem, i per tant nosaltres l'únic que volem fer és adequar. I jo crec que ho estem adequant. Deficientment, bé, jo crec que ho tenen i fan el que volen, jo estic convençut que se podria fer millor, però realment tenim unes dificultats tècniques per dur a terme una adequació adequada. No hi ha en aquests moments en les zones rústiques dur a terme un procés d'adequació que doni unes garanties de més de millor. Jo crec que és complicat, tenint en compte el que tenim. Per tant, nosaltres invertirem bastant de dubtes al respecte d'aquesta qüestió i li puc assegurar que votar que no a la seva moció no té res en, no és ni sectarisme ni contradicció. És simplement una cosa que ja estàvem preparant des de fa estona.
3: Gràcies.
1: Següent pregunta.
3: 14. Bueno, no, 14 no. 12. ¿A cuánto ha ascendido el coste total real para las arcas municipales de la celebración de la pasada feria de abril y qué porcentaje de dicho gasto ha sido sufragado directamente por el Ayuntamiento con el dinero de los contribuyentes? Teniendo en cuenta que la recaudación de las barras fue gestionada de manera independiente, en este caso por el club de fútbol.
4: Sí, gràcies per la pregunta. Bé, el coste total real no li puc dir encara perquè hi ha factures que encara no han arribat, però bueno, ens manejam el pressupost que tenim per fer la feria d'abril, que està entorn de 20.000 euros, tant enguany com l'any passat, com altres anys, i no ens sortirem d'aquí. I després el percentatge, el que es diuen de les barres, és una activitat que du moltes hores i molta feina, s'ha de mestir molta gent, i això fa... Ho van plantejar diferents entitats, les del tercer sector primer, associació de veïns, i com que moltes entitats els van plantejar, i el futbol és el que tenen molta de gent, també tenen moltes necessitats, perquè tenen molt d'equipos i fan molta de feina, i són el que van acceptar, perquè això du moltes hores de feina, i tampoc no s'hi guanyen tant, perquè són productes que són un menjar, no hi guanyes tant com el beure, però bueno. I l'Ajuntament se fa càrrec de la feria d'abril, ho dugui una entitat o l'altra, i després el club sí que afegeix quan hi ha les hores de DJs de vespre sí que els assumeixen ells, perquè són les hores que els tenen de més per fer un duro un poc en les beures. Però no, el detall no lo tengo todavía.
3: Gràcies.
1: Següent pregunta.
3: ¿Por qué motivos han decidido este equipo de gobierno centralizar e impartir las clases de natación de verano exclusivamente en las piscinas del núcleo de Pollensa, en lugar de distribuirlas y aprovechar también las instalaciones del puerto de Pollensa, provocando así una masificación innecesaria y reduciendo drásticamente el espacio útil para los usuarios que nadan por libre y para los vecinos que desean disfrutar de este servicio público durante los meses de más calor?
1: Senyor Carles.
4: Jo contestaré també la pregunta, me l'ha deixat el senyor Tugores, que s'ha hagut d'anar. Diu, el funcionament d'aquest estiu és molt similar als anys anteriors, amb alguns ajusts per millorar els serveis i adaptar-lo a les necessitats dels usuaris. Les activitats es reparteixen entre les piscines de Pollença i del Port, segons les condicions de cada instal·lació, i també s'han habilitat carrils per a bany recreatiu en determinades franges horàries per donar resposta a la demanda ciutadana. En el pròxim dia, l'àrea d'esport publicarà una comunicació amb tota la informació detallada.
3: Gràcies. ¿Qué destino definitivo e inmediato tiene previsto dar este equipo de gobierno al inmueble de Bar Cati del Port de Pollença? ¿Y cómo justifica que, tras haber superado en mandatos anteriores los complejos trámites jurídicos iniciales de la herencia de 2014, este ejecutivo actual mantenga este valioso patrimonio social en una parálisis absoluta, permitiendo que el edificio se degrade día a día en pleno paseo marítimo, en lugar de generar ya los ingresos sociales destinados a nuestros mayores?
1: Bueno, yo le puedo dar una rebota. És una cosa que des de cap equip de govern ha fet el que havia de fer, vull dir, per tant, jo assumo la meva crítica, és evident que no han fet el que haurien d'haver fet, és veritat que, en fi, no faré altres reflexions en respecte a l'herència, que no les vull fer ni tinc per què fer-les, però estic d'acord amb vostè que no han fet cap equip i jo assumo la meva responsabilitat en aquest sentit.
3: Jo també la sumes. Jo també. Gràcies.
1: Estamos juntos.
3: Y última, ¿cuándo piensa este equipo de gobierno intervenir para retirar y sustituir los dos pinos completamente muertos situados al final de la playa de Cantos Rodados del puerto de Pollença? ¿Y cómo justifica que por el mero hecho de tratarse de un tramo costero menos concurrido y con menor afluencia de viandantes, mantengan estas zonas sumida en un absoluto abandono institucional, demostrando que para ustedes existen rincones y vecinos de primera y de segunda?
1: Señor Campón.
6: Bé, la veritat és que no és que s'atengui abandonada la zona. S'ha de fer una primera intervenció per eliminar les branques que podrien provocar risc d'accident i molestaven, i les altres necessiten maquinària específica, estan com una de la feina, i quan el jardiner que pugui i disposar de la maquinària per fer-ho, jo crec que ho farà ja d'aquí poc, però estan com una de.
3: Gràcies.
1: Molt bé. Doncs me pareix que no hi ha res més. Després de 5 hores de ple, s'aixeca la sessió i fins a la pròxima sessió plenària, que potser serà extraordinari o no. Moltes gràcies.
7: Acabeu d'escoltar l'emissió en directe del ple de l'Ajuntament de Pollença.

ser amics. Però això no és veritat. Més d'una vegada

Hit it. This ain't no disco. It ain't no country club either.